al voltant d'una idea que després us explicarem amb més, amb més detall. I la segona és que ara, abans de llegir el manifest, farem un moment de silenci, un moment de recolliment, en record dels milers de persones que moren pel camí, de terra o per mar, que no aconsegueixen mai acomplir el somni d'una terra on projectar el seu futur.

0: El resultat és un desplaçament forçat que afecta a quasi 2 milions de palestins, obligats a fugir repetidament en condicions infrahumanes.
1: ولقد انتمى هذا العنف في الأشهر الأخيرة إلى مناطق مجاورة أخرى، حيث تسببت الحرب والقطم المستقر بالفعل في نزف جماعي الاستكثار من 1 مليون شخص، مما أدى إلى نهاية خدمة الرعاية والأساسية والنشوء أزمة الأخرة للديات في المنقطف. Aquesta violència està durant darrers mesos cap a altres territoris veïns on la guerra i els bloquejos constants ja han provocat els desplaçaments massius més d'un 1 milió de persones, col·lapsant els serveis d'atenció bàsica i generant una nova greu crisi de persones refugiades a la regió.

0: the Metal Radiant and the Atlantic to the Canary Island to be country. After a year, a huge mass grave, humanitarian organization remind us on a daily basis that the loss of lives of our coast is constant and unacceptable. Institutionalization of hot returns, immediate repatriation, legal prosecutions of the activists and humanitarian organizations, and the dangerous risk of hate speech of our opening deep features in the global democratic concerns. And this rejection does us no good at all for society, nor it do you no good. It happened to me, and it can happen to anyone. Thank you.
1: La Mediterrània i la ruta atlàntica cap a les Illes Canàries continuen sent, any rere any, una immensa fossa comuna. Les organitzacions humanitàries ens recorden diàriament que la pèrdua de vides a les nostres costes és una constant inadmissible. La institucionalització de les devolucions en calent, la persecució judicial de l'activisme i de les organitzacions humanitàries i l'auge perillós dels discursos d'odi estan obrint una esquerda profunda en la consciència democràtica global. I aquest rebuig no ens fa bé com a societat i no ens faria cap bé com a ciutat. Davant d'aquestes crisis, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manté actives les seves campanyes d'emergència per donar suport a la població civil en els territoris més colpejats, actuant allà on el dret internacional és vulnerat. Al nostre municipi, des de la proximitat, combatem pacíficament des de fa dècades la indiferència i el racisme. Per això, reafirmem el nostre compromís local dels darrers anys amb la campanya Món Local Refugi, que ja compleix a Castelldefels 11 anys de solidaritat i cooperació activa fent costat a col·lectius que intervenen a primera línia. Mantenim des de fa 3 anys també el suport a la campanya d'emergència per la crisi humanitària a Palestina i al Líban, canalitzant ajuda directa a les entitats que treballen sobre el terreny a Gaza, Cisjordània i territori libanès.
2: Y en Castelldefels nunca olvidamos a los miles de refugiados del pueblo saharaui, acogiendo cada año a sus niños y niñas y colaborando en el mantenimiento del laboratorio de medicamentos genéricos, entre otros. Debemos sentirnos cerca de las vidas salvadas y protegidas con los proyectos en los que hemos participado, y también orgullosos de los jóvenes de la ciudad, como los que el martes pasado decían en su manifiesto juvenil. Volem representa la juventud que pensa, reflexiona, empatitza i actua, perquè el món sigui un lloc millor per a tothom. No oblidem que el que li passa a qualsevol persona ens podria passar a nosaltres. Castelldefels ha de ser una ciutat acollidora i solidària i ens comprometem a ajudar a que així sigui. Des de les entitats socials i les institucions hem de continuar treballant sense treva per garantir els drets humans i exigir vies legals i segures que protegeixin la vida de la població en moviment. Perquè el refugi és un dret i l'acollida digna una obligació.

0: passa res. Bé, com us dèiem, ara us convidem, us convidem a passar al costat de les carpes a fer una petita activitat de sensibilització. És res, fer-vos un parell de fotos. Una al costat dels peus, que simbolitzen aquest acompanyament en el camí cap al refugi, i l'altra buscant un mirall per fer-nos una foto, pensant que també podem ser nosaltres aquests que estiguem reflectits en el mirall. Requereix 2 minuts per fer una foto l'altra, i us demanem que tant avui com demà les pengeu a les vostres xarxes amb aquests hashtags que també teniu a les carpes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i no oblidem mai que podríem ser nosaltres també. Bon dia.
1: Doncs aplaudiments després de les paraules de Cluenda, de la Lourdes Carreras, tècnica de la secció de Pau, Solidaritat i Cooperació Municipal, que ha tancat d'aquesta manera la lectura del manifest Podria ser tu, podria ser jo, que ha anat a càrrec de diverses veïnes i veïns de Castelldefels. Una lectura que posa el punt i final a les activitats que s'han realitzat a Castelldefels aquesta setmana amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra demà.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Whoa, Rap Cosmic, it's good night everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit, família soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada. I si algú és nou i ha arribat aquí per error, de rebot, com un robot o com a bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc. Bona teca i xitxota de la bona, eh? No doubt about it, fellas. I bé, com sempre m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, eh? Així com el jazz, el funk, el soul, Latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, entre tantíssimes influències possibles, tantes com problemes a la societat. Bé, sense més dilatació i distorsió, anem a presentar-nos com cada nit. Anem per la galàxia en un UFO. A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Cosmos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim ni més ni menys el nostre gerent de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots nosaltres, Sebas...
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, Sebas. Com estàs?
1: Tot bé. Tot correcte.
0: Tot correcte. Estem tenint robotitzat. I atenció, a veure, que s'aixeca aquí el taló. Tenim aquí, molt bé, la canya, eh? M'agrada, portem... va a conjunt, atenció, amb les franges de mariner. Avui, és que no sé si em podrà respondre, com és que estàs tan moreno? Què has fet? O sigui, sembla...
1: Potser.
0: Sembla més llatí que mai, eh? O sigui,
1: sí.
0: Uruguaies, però el tio està negre.
1: O sigui, sí.
0: M'agrada, eh? On has anat? Quina platja? Però estàs moreno, que ho vine tan bé, eh? Hòstia, que ho pot ser. Estàs... Avui, bueno, després faré una foto dels Sebas i comencem aquest fotoreportatge. A veure, jo avui no porto mitjons, però també és bona, eh? Crec que és, avui anem amb el flow per fer aquella imatge, per sortir tots dos. A més, tenim un fotògraf aquí oficial i avui sortirà i aquesta es publicarà. Ella ha de sortir. Si et ve de gust, clar, això ho farem i aquí formarem l'oficialitat d'aquest home.

0: dinosaures de la casa, les quals doncs, sempre ens agrada felicitar, no? Saludar des d'aquí, una forta abraçada. I aquí un present, Daniel, a.k.a. Nòmadic, el que més seleccionant i presentant la selecció musical, perquè entreu amb bon peu al cap de setmana i les orelletes ben netes, així que let's go! Molt bé. Doncs ara sí, preparem el nitro del nostre UFO, d'última generació. Preparem un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres tímpans. Arrenquem amb un altre programa sideral, a.k.a. Cosmos Musical.
1: Segueix-nos a Instagram. La cara B Roots.
0: Aquí a la cara B Roots podeu trobar doncs, aquest fit que començava així més diferent, a veure, ens tenim les portades, portava una cosa que, bueno, al final, vull escoltar el programa i podeu escoltar tantíssimes vegades, però i la fem una mica més divertit, un altre caire més, veient aquí els que venim i els que estem, per lo qual, doncs, i també podeu trobar el link del nostre podcast, que és...
2: radiocastelldefels.org.
0: Doncs molt bé, aquí podcast, on podeu trobar els programes a la carta, n'hi ha moltíssims, n'hi ha molt bons, dels quals doncs, bé, cada un dels programes aporta alguna cosa des del matí fins a l'última hora 24/7/365. Vull dir, aquí el Sebas ho pot comprovar, qui ell, tant aquí,
3: sí.
0: Sí o no, esteu aquí mano a mano comprovant que tot estigui bé i sonar, doncs podeu escoltar-nos cada vegada que vulgueu a través d'aquest podcast, tant aquests programes com moltíssims altres, de tots de qualitat. Castelldefels està posant a un nivell molt alt, que es preparin les altres emissores perquè venim forts, com un, sinó una pisonadora, perquè aquí hi ha molta quality. Així que us animo a que escolteu la ràdio, que ho compartiu, que mogueu el missatge, perquè la feina que es fa aquí es fa amb molt d'amor i la veritat és que aquests professionals doncs, mereixen també doncs, aquest tipus d'audiència que és Castelldefels, que és el seu propi, la pròpia ciutat, i que millor rebre doncs, aquest feedback, no? Per la qual doncs, us animem doncs, això, que escolteu qualsevol lloc, des dels telèfons, doncs, esteu fent el que sigui, a la platja, tal, podeu posar tantíssims programes que hi ha de tants gèneres. Per la qual, doncs bé, doncs això, aquí avui toquem un tema amb aquesta transmissió número 1, veníem de l'anterior, que era la transmissió 0, doncs aquí venim i l'univers et recorda a tu.
1: Bloc 1.
0: Molt bé, doncs aquest bloc 1 entrem amb Andròmeda, aquesta Andròmeda, aquesta constel·lació, aquí, aquella galàxia que ja llunyana, no? A la qual, doncs, per què no estem connectats en certa forma i podríem començar a cridar l'atenció. Aquella zona d'arriben a qualsevol lloc. Això que fem aquí es propaga, no sabem si arriba distorsionat o no, però segurament aquestes ondes s'està escoltant algun lloc, Sebas. Potser no ara, potser en un futur, un
3: sí.
0: Moment present, que és el temps relatiu. No?
3: Pot ser.
0: Pot ser, veritat. Doncs anem a començar amb un The Prodigy, amb el seu temazo de Firestarter.

0: Ja de fa, ja està gatat.
1: Quin sent el foc? Quin foc parlem? No? El foc de la vida, no? Al final, The Prodigy, amb aquest Firestarter, de l'àlbum de The Fat of Land, del 1997, al qual obrim el portal amb una explosió d'energia. The Prodigy va portar l'actitud del punk a l'electrònica i va demostrar que les màquines també podien sonar rebels. Firestarter és una d'aquelles peces que semblen arribar des d'una dimensió on el volum és una forma de vida. I bàsicament el cafè de moltes persones aquesta feta aquesta cançó, eh? I per això, jo m'aixeco al matí, em poso ja amb un cafè, surto volant, eh? Doncs aquí The Prodigy porta aquest to diferent, que igual diràs, no és rap, no, però porta un moviment, porta un missatge al qual, doncs, darrere, sobretot aquest artista The Prodigy, va ser un transgressor al qual ha marcat moltes generacions i, sens dubte, doncs, també a moltes del hip-hop, no? I ara, doncs, anem amb un tema, podríem classificar de les arrels, del qual qualsevol tipus de cançó que contingui, no dir, certs melodies, certs ritmes, es pot samplejar i el hip-hop ho acaba absorbint. És igual de quin gènere, si pot ser blues, és igual, el jazz, no? Òbviament, però també hi ha altres del country, no? Per exemple, o un tipus més de rockabilly surf, també des del rock podríem trobar. I aquí posem un exemple que seria el tema de Dick Dale and His Stones amb el seu tema de Missy Low.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Estem aquí, en Seba, no? Flipant una mica, eh? Amb això. Doncs molt bé, Dick Dale and His Stones, amb aquest Missy Lou, eh? Aquest està extret de l'album de Surfer's Choice del 1962, abans del hip-hop, abans del big beat i abans de moltes coses, ja existien cançons capaces de travessar dècades, eh? Missy Lou té arrels mediterrànies, orientals i populars, una melodia que ha viatjat pel món com si fos una antiga senyal transmesa entre civilitzacions, eh? Convida a surfejar, no? Que és trepidant, no? És com si aquest circ a sobre de l'aigua i això està com cau, i la onada, no? És brutal, eh? I també, òbviament, reconeixer-ho també pels temes o per la pel·lícula de Tarantino i per un tema també de Black Eyed Peas que van agafar, doncs, aquest sample, no? El qual, doncs, aquí es demostra, doncs, aquesta, doncs, l'hora de samplejar, la selecció és buscada, no? I quina identitat li dones a aquella cançó utilitzant el sample d'una altra cançó, com en aquest cas, doncs, Dick Dale and His Del Tones, eh? Si la fa servir Tarantino també és per algo, no? És perfecte, 1962, eh? Quina música més elaborada. Avui ja la cosa va per una altra banda, però encara segueix utilitzant i escoltant aquestes cançons, no? Doncs molt bé, anem ara amb un tema de... Saltem, no? Ara entrem amb un tema una mica més underground, més del que és la ciutat fosca, i ara sí que parlem de Old Dirty Buzzard amb el seu temazo de Brooklyn Zoo.
2: Shit. Alright. I bust that nigga ass right now. Ain't no but none of them niggas can't fuck. What? Nigga, you could never fuck me, my nigga. I'll fuck you up right now. What? Fuck, bust your motherfucking ass, boy. Ain't no motherfucking joke. Know who you talking to? Old Dirty Bastard. What's the hell? I'll fuck you up right now. Yeah, what?
3: Tell him that nigga, yo. He ain't

All Dirty Bastard, quin clàssic. Brooklyn Zoo, quin tema, quina novetat, quin... Va, sonarà superfresc. I més aquesta personeta que de All Dirty Bastard tan extravagant, no? Mania, no? I això està extra d'àlbum de Return to the 36 Chamber and the Dirty Version, seria, eh? Tot inclòs, eh? Totes les paraules malsonants que no van... que va dir, doncs allà està, no? Aquí queda la prova, no? Brutal, eh? All Dirty Bastard. I això és del 1995. I possiblement, si existís un planeta on el caos fos art, All Dirty Bastard en seria el governador, sens dubte, imprevisible, salvatge i únic. Aquest Brooklyn Zoo és la prova que la personalitat pot ser tan poderosa com la tècnica. Doncs molt bé, ara passarem també a una altra tècnica. La tècnica de fer temazos, no? I això ho tenen molt per la mà Black Moon amb el seu temazo de How Many MCs.

0: la cara B.
1: Molt aquí, Black Moon, aquesta lluna negra, seria com una lluna nova, no? Que no es veu. No? How Many MCs, aquesta, aquest superàlbum extret de Enter the Stage, de 1993, que és una de les joies del boom-bap de dels 90, no? Black Moon representa una època on el hip-hop sonava cru, directe i sense filtres, en el sentit de que ells no tenien ningú tipus de pudor i no els hi feia nosa dir qualsevol cosa, a la qual doncs, després podia classificar com algú, no? Explicit content, no? És igual, aquí la força no ve dels efectes, ve del micro i del missatge, això sempre. I Black Moon ha representat sobretot el tema de les instrumentals molt, molt, molt enganxoses, com aquest Carmel, ara que s'aproparà aquest agost, aquest asfalt calent, es farà a terra, gelats, quan gelats, com en gelats, gelats, Seba serà
2: nice.
1: Piscineta, bueno, tu Moreno ja sí. Estàs, ja et veig. Treballa tota l'estiu. Bueno, no passa, aquí estarem. Pues aquí estarem, jo faré companyia. Aquí estem fresquet, I la veritat que ens ho passarem bé, Portem aquí festa xarinola, Què diu el públic? A veure, què diu el públic? Què dice Barullo? Pues aquí tots, aquí estarem tots, Tenim el passe VIP per tot l'estiu, Això no us cap dubte, Estarem sobrevolant per això. Doncs molt rebé. Anem a continuar amb un tema de Blasa i Blasa, amb el seu Danger. Oh my God.

Oh my god. Oh my god. Estem fent aquí Blazy Blazy amb aquest Danger. Tax, de la banda bla bla bla de 1996, el qual els 90 tenien una sonoritat especial. Baixos pesants, bateries seques i actitud de carrer, així com caminar una mica de costat, que posa una mica coll, amb els pantalons, com ara diuen, de cani, no sé si de cani, jo crec que ja valia de Cali, de Califòrnia, ja fa uns anys, aquesta moda de no portar samarreta, els calçotets és una part també important, ben xulos també, de quadros, escusella, com sigui, i els pantalons baixats, ben amples, ben amplots, i ja aguantats amb aquesta forma de caminar, aquest estil tan peculiar que tenia el rap en aquella època, no? Tot bé també una mica de les presons, d'aquella estètica més ampla, de roba més ampla, de... bueno, tot va derivant d'una cosa a una altra, però es crea una estètica i acaba sent una influència, no? Després cada cosa es va com independitzant, anem a dir, no? Però aquí, en els 90, doncs, portava aquesta identitat, no? I sobretot, Danger és una d'aquelles peces que entraven en una jam i feien moure el cap i fins i tot els mobles, segurament. No, ja podeu riure, ja. Sí, veia que l'última... A veure, tu vas riure, senyora? L'última, eh? Però doncs anem amb allò que tant ens agrada aquí en Sebas Cremera. Si un present aquí teniu aquí, no m'ha dit que el que més que és la nostra secció d'avui. Clàssic. Doncs molt bé, aquí el clàssic. Portem un hola, niño. No, portem un tema que, la veritat, és el clàssic. Per què és el clàssic? Perquè és d'Artifacts, amb el seu temazo de Wrong Side of the Tracks. Oh my God. When the East is... Yo, Buster Kid, I got a fat ass.

0: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
1: Artifacts, amb aquest Wrong Side of the Tracks, està aquí extret de l'àlbum de Between a Rock and a Hard Place del 94, el qual una oda a la cultura del graffiti, als murs, als trens i les parets també. Expliquen històries, de vegades una llauna d'esprai és tan poderosa com una impremta, sobretot algú que es mou d'aquí a allà, algú que porta el missatge, el va movent a través de seu moviment i deixar-lo imprès a tants jocs fins que es fa popular, no? Fins que tothom ja el coneix i ja es torna un mite, no? Doncs aquí tantíssims artistes com Cope 2 i tantíssims altres artistes que han estat a, doncs això, no? Posats a pintar metros i donant voltes i des de la seva impremta el seu missatge, no? I tantíssims altres que també han perdut la vida fent això. O sigui, és qualsevol cosa, no? És una tonteria, no? El tercer rail, que es diu, no? Que no pots tocar, que et quedes electrocutat allà. I ara anem, volia portar també aquesta contra d'un altre tema d'Artifacts, escolta, un grup que representa molt, molt bé el que seria, doncs, aquesta Andròmeda, aquesta gent que ve, aquesta galàxia que ve de més enllà i ningú és capaç d'igualar la qualitat que deixen impremta fa anys enrere. Anem amb un tema d'Artifacts també, amb Come On With The Get Down.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Oh, i tant, Rebé, doncs molt bé d'aquí, d'Artifacts, Come On With The Get Down, s'ha accedit a l'àlbum de That's Them, del 1999, el qual, doncs, aquí, amb aquest groove més pur, sense dubte, d'aquelles peces que funcionen com un motor ben ajustat, no necessiten explicacions, només donar-li el play, i de fet aquí surten dos samples, no? Un SFDK treu per un costat el sample d'aquestes trompetes, i després també tenim a Juan Innaca per un altre costat traient també aquesta col·laboració amb SFDK, i tantíssims altres grups doncs han samplejat aquestes trompetetes tan clàssiques, d'Artifacts. Doncs molt bé, ara continuem amb el següent bloc.
2: Bloc 2.
1: Oh, doncs aquí amb aquest bloc 2, des de les Pleiades, anirem amb un tema, em sembla, d'un grup que és fictici, però no ho és fictici. Estava muntat per poder representar la banda sonora de certes pel·lícules de Spike Lee. I, la veritat, doncs, venia molt de gust per-lo. Ja el vaig posar fa temps, però ja tocava un altre cop, Anem un tema de Crooklyn Dodgers, el seu temazo de Crooklyn.
3: My name is Mike Tyson. I'm from Brooklyn, New York. I'm representing Brownsville.
4: Hi, I'm Michael Jordan. I was born in Brooklyn.
5: Here comes the pitch, and it comes in wide. And the count now is 1-1 to Jackie Robinson. Billy Martin,
6: right over the second base. Better known as Brooklyn.
7: Never taking shorts, because Brooklyn's the borough.

I remember way back coming back. Aquí está, aquest tema de Crooklyn Dodgers. Amb aquest tema de Crooklyn, que és aquesta banda sonora de Crooklyn. De Crooklyn, cling, cling, cling, cling, cling, cling, cling, monedes, no? 1994, doncs, quan diversos MCs uneixen forces, passa alguna cosa especial, no? Aquí aquest Crooklyn és memòria col·lectiva, barri identitat. El cervell humà està dissenyat també, doncs, per recordar històries, i les cançons també ho són. I aquí, doncs, Buckshot, Master Ace i Ghostface, i tots ells tots estan aquí rapejant amb Spike Lee, que eren els escollits, els elegits per poder formar part d'aquest grup que van crear per poder representar aquestes bandes sonores d'aquesta pel·lícula, concretament de Crooklyn, no? Molt llest, Spike Lee, la veritat, té pel·lis molt bones, us el recomano. Doncs molt bé, anem amb un tema de Dr. Dre amb Hitman, que es diu Act Right.

0: Bé.
1: Bé i tan rebé, eh? Molt bé. Aquí Dr. Dre, amb aquest Hitman, amb aquest temazo que tenen, es diu Act Right, eh? Del àlbum 2001, del 1999, vale? És, a vegades les joies no arriben des de les grans indústries, arriben des de petites escenes, petits estudis i petits cercles d'apassionats. La cultura també evoluciona als marges i Dr. Dre, la veritat és que fa coses molt grans i les ha fet i és un dels productors que ha canviat l'escena sens dubte i dic que no, és una mentida, eh? Perquè és un dels artistes que sens dubte ha influenciat a tantíssims altres, ha sigut qui ha potenciat Eminem en una escena pràcticament doncs, impossible per qualsevol altre mortal i va tenir cabuda i mira on ha arribat i quants dòlars, eh? Un so de gling-gling, algun sorollet aquests que fan gling-gling, aquí per exemple, una notificació ens arriba i és que s'han forrat. Pues, s'han forrat, doncs, correcte. Ja no és qüestió de forrar-se, sinó de fer bona música i tot al final doncs, porta tota llavor, porta la seva plantació. Només, mai millor dit de julivert, perquè aquí Dr. Dre també li agrada molt el julivert i bé, doncs, també està molt bé. No? El casco, no sé, i la portada surt aquí, el 2001, apareix aquesta fulla de julivert per fer una salsa verde, per exemple, no? Doncs molt bé, ara anem amb aquesta secció que tant ens agrada també. Quin sol de...
2: L'infiltrat,
1: Caramel. Doncs aquí l'ha infiltrat, anem a un temazo, tu, no em puc pas parar, ni el presento, tira'l.

0: brutal, eh? Estàvem aquí, la deixaríem fins al final aquesta i la tornem a posar, crec que és seva, sí o no? Estàvem aquí tot flipant, bueno, increïble com sona.
1: Sí.
0: Brutal, eh? Alien and Farm, Smooth Criminal, eh? D'aquest àlbum d'Anthology 2001, el qual, doncs, una relectura d'un clàssic de Michael Jackson, Hi Mikey, eh? Que va acostar una nova generació a la cançó original. A la música com a la vida, reinterpretar també és crear.
2: L'infiltrat, no? El grind
0: aquest. Aquest és bo. Doncs bé, anem amb el següent bloc.
3: Bloc 3.
0: Aquí, bloc 3 és Gaia. Gaia, que és aquí on estem, eh? Aquí, aquest planeta, eh? Em pregunten, d'on ets? Jo, el planeta de la Pachamama. Estoy Perú, Bolívia. No. El planeta on viu tothom. La Pachamama, Gaia, és igual, aquest planeta. On vaig néixer? A Barcelona. Però està el mateix planeta que tothom, eh? Aquí, amb aquella, que fa aquesta anotació, eh? Aquest tip of the day, una mica. No recordar on estem, compartim el mateix planeta. Tot, venim del mateix, no hi ha diferència ninguna, eh? Menys superficial. Si algú la vol veure, és el seu problema. La qüestió no s'ha de tenir en compte. Doncs ara anem amb un tema de Bone Thugs-NMC's, amb el seu tema de Freestyler.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Molt bé, freestyler, eh? Com m'agrada a mi el freestyler, freestyler ja, eh? Portar aquesta espontaneïtat, realment, no? Sortir el que surt de dins d'una forma natural i expressar-la al moment, a la minut, com diuen a la cuina, aquesta expressió que diu com surti, no? Com surti tot preparat i segurament doncs, sortirà algú d'acord. I quan surt d'acord, surt amb passió i surt amb alineació, el qual es produeix aquesta bellesa, no? Aquest freestyler que porta... està extret de la bunda In Stereo del 1999, el qual, si vas viure el canvi del mil·lenni, segurament recordaràs aquesta peça. Freestyler va ser una porta d'entrada a una nova era digital. El futur sonava a breakbeats, vídeos musicals i ordinadors que encara feien soroll. I doncs, amb aquest videoclip que a mi m'apassionava de petit, recordo que sortia al controlar el temps, no? Amb un dispositiu que era endavant, enrere, play, pausa, no? Era brutal, no? Doncs aquí, qual és una premonició de lo que en el futur doncs tindrem, no? Controlar el temps ja seria, bueno, un caos. Si podíem controlar el temps tots a la vegada, no sabré què passaria aquí. Hauríem d'estar en una realitat paral·lela a nosaltres sols allà fent aquest tipus de gestió, no? Controlar el temps. Bueno. Doncs ara acabarem també, ara ja arribem cap al final i anirem, acabarem amb aquest tema, un tema que és molt bo, que a mi em sembla que també porta molt a veure doncs, amb això que estàvem parlant d'aquesta era més digital, del que és la tecnologia, de tot allò que entra i els sons i hi ha gent que s'avança a l'època i passa i allà es queda, però porta un tema que en el seu moment va sorprendre molt i estic parlant de Mr. Oizo amb el seu tema de Flat Beat, que està extret de l'àlbum d'Analog Worms Attack del 99 i té aquesta línia de baix, aquest ritme tan hipnòtic i un not groc que es va fer famós a mitja Europa i més enllà, eh? De vegades la simplicitat és la tecnologia més avançada i així que, sens dubte, entrem a la nostra reflexió final.

0: doncs, amb aquesta reflexió final que bueno, estem ja acostumant a aquests oients a l'últim moment de la cara B Roots, de Ràdio Castelldefels, doncs, comentar doncs, que l'univers recorda, recorda a tu, si bé, com es deia, aquest programa, es diu aquest programa, i doncs, cada cançó és una petita càpsula del temps. No? Algunes van néixer al 1962, altres al 1993, altres al 1999, però quan les escoltem avui, totes existeixen al mateix instant. Potser que la memòria no sigui només una cosa humana, pot ser que les cançons també recordin, i pot ser que cada vegada que prems play, l'univers torna a escoltar-se a si mateix. I pot ser que per això ens reunim al voltant d'un foc, al voltant d'un altaveu, al voltant d'una pantalla, al voltant d'una idea, no perquè necessitem respostes, sinó perquè necessitem ressonància. Algunes coses dins nostre reconeixen alguna cosa fora nostra. Una nota troba una altra nota, una ànima troba una altra ànima i un patró troba un altre patró. I durant un instant tot encaixa. Com si l'univers ens fes un petit guinyo, com si digués, sí, vas per aquí. Però el camí no és recte, com diuen Sebas, és correcte, però anem girant, no? Cap aquí i cap allà. No? No hi ha un estat, l'evolució no avança en una línia recta. No? Balla, s'equivoca, torna, muta, improvisa, com el freestyler, no? Com un solo de jazz tocat per estrelles embriagades. Les galàxies no són màquines perfectes, encara que què és la perfecció? Perquè si es pot manifestar, tot és perfecte. Tots són nivells, diferents estats, regulacions, no? Com una, si el Sebas ho sap molt bé, és com aquella taula de mescles on tu equalitzes la vida i té els paràmetres fets, no? Llavors, la perfecció ja està donada, ja està feta. L'únic que hem d'apreciar la imperfecció de les coses i tot agafar un altre sentit. Les galàxies dins d'aquestes màquines, són experiments que es donen. No? Anem a dir-ho, les espècies no són productes acabats, són esborranys. No? Les civilitzacions no són destinacions, són transicions. I nosaltres com el punt exacte on el misteri es torna conscient, el lloc on l'infinit s'atura un moment i es pregunta què sent o què se sent al ser. Què se sent al ser, no? I mentre busquem la resposta, pintem, escrivim, estimem, cantem, rapegem, construïm naus espacials, inventem déus, inventem ciències, inventem monstres, inventem miralls, perquè tot pot ser que la creativitat no sigui un luxe, pot ser que sigui una funció cosmològica, pot ser que l'art sigui el mecanisme que utilitza l'univers per imaginar futurs. I sí, és així. Cada dibuix és una hipòtesi, cada cançó és una equació emocional, cada poema és una porta, cada ritme és una clau. I cada ésser viu és una antena, sintonitzant possibilitats, perquè el futur pot ser que ja existeixi com una cançó encara no escoltada, com una freqüència que espera receptor, com una constel·lació invisible darrere del soroll. I qui sap, potser l'amor no és el final de la música, potser és només el canvi de pista, potser el silenci no és absència, potser és l'espai entre compassos, potser el cos cau, però la vibració continua. Com les ones d'una pedra llançada en un llac infinit, com el recorda, i com es recorda, o el record d'una veu, com el perfum d'una idea, com el baix d'una cançó que encara ressona dins del pit de qui l'ha tocat i després de qui l'ha escoltat, molt després de que s'hagi acabat. I si algú, algun dia, ens trobem al final del temps, quan l'última estrella exhali el seu darrer alè, quan el cosmos estigui com una nota interminable, potser no hi trobarem un jutge, ni un tron, ni una resposta definitiva. Potser hi trobarem un escenari, un de molt gran, possiblement, més gran que les galàxies, més gran que el temps, més gran que el nom de totes les coses. I al centre, un micròfon obert, encara esperant, encara gravant, encara escoltant. I una veu antiga, més antiga que la llum, més antiga que l'espai, més antiga que el primer somni, preguntant suaument, all right, qui és el següent? Així que aquest boom-bap, boom-bap, això ha estat la cara B Roots. No us oblideu de sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltíssimes gràcies, Sebas Cremier. Sembra un plaer.
1: Molt bona nit.
0: Així que good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission. O potser no, només acaba de començar.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

0: Bona nit. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de l'any per calor intensa amb un episodi que començarà diumenge i que tindrà el pic entre dilluns i dimarts, quan es podrien superar els 40 graus a Ponent. La situació arriba en plena revetlla de Sant Joan i en plena campanya de la sega, amb un alt risc d'incendis i un dispositiu reforçat dels bombers. Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto al foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 40-50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que ha entrat en vigor, però amb menys intensitat. Com a mínim una persona ha mort i diverses han quedat ferides com a conseqüència del xoc de dos trens a prop de Bedford, al nord de Londres. Un dels dos trens s'ha aturat per causes que es desconeixen i l'altre l'han vestit per darrere sense que hagin descarrilat. Pedro Sánchez continua alimentant la possibilitat d'un avançament electoral si no aconsegueix nous pressupostos. El president espanyol però matisa que no serà abans del 2027 i reitera que no farà coincidir les generals amb les municipals del maig. El magistrat Juan Carlos Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas de Begoña Gómez, però només contra l'empresari Juan Carlos Barrabés. D'entrada, també apuntava a la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol ho considera un despropòsit tot plegat per acorralar l'entorn del president espanyol. I descobreixen a la Biblioteca Nacional de França, a París, una partitura inèdita de Mozart. És un quadern de 44 pàgines manuscrites pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, una combinació poc habitual per al músic austríac.
1: Esports.
2: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per pujar de categoria i han remuntat així el 0-1 advers a l'anada amb gols de López Pinto, Eneko, Quadri i Xavi Moreno. Al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D. L'Estats Units 2, Austràlia 0. I l'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Els igualadins han derrotat per 5-2 el Liceu de la Corunya al tercer enfrontament amb remuntada inclosa.
0: I aquest cap de setmana serà de calor sufocant i arribarà la primera onada de calor diumenge. Això s'allargarà fins a Sant Joan. Dissabte amb sol i poc ruixats, amb més calor tocant els 38 graus a Ponent. Diumenge podrien arribar els primers 40 graus de l'any just amb l'arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Sara Riera. Un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny, segons Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a 3:15 PM. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat

0: incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Per això, Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
1: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
0: Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fa una crida a la prudència en l'ús del material pirotècnic i demana sentit comú a la ciutadania.
2: Tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112, perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
0: A més de la calor que farà de dia, també s'esperen nits molt càlides. El Meteocat preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatures que superaran els 25 graus al litoral i al prelitoral. Les altes temperatures s'allargaran almenys fins dimarts. Doncs bé, cada grau que es redueix el termòstat de l'aire condicionat s'incrementa un 7% el consum d'electricitat. Els experts recorden que els habitatges on l'aire condicionat funciona de forma continuada el consum d'electricitat augmenta un 50% i si l'habitatge està mal aïllat, l'increment pot arribar al 60%. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
3: Penseu que l'aire condicionat és el que consumeix més de tots els electrodomèstics que tenim a casa. Llavors, intentar, si podem, no baixar l'aire condicionat més de 26 graus i si podem abans utilitzar ventiladors. Penseu un ventilador gasta entre 10 i 20 vegades menys d'electricitat que un aire condicionat.
0: Per millorar l'eficiència energètica, sense haver de fer cap inversió, Iu Gallart, el director de la comercialitzadora pública Barcelona Energia, recomana no deixar entrar el sol a casa en les hores de més calor.
3: A les hores de més radiació solar, entre les 11 del matí i les 6 de la tarda, aïllar-nos del sol, és a dir, baixar persianes, cortines i posar el toldo si el tenim. Penseu que quan ens dona el sol a casa, ens pot fer augmentar entre 2 i uns 5 graus la temperatura que tenim a casa. Evitar-ho és molt important.
0: Una altra manera de reduir la factura és controlar la potència contractada. Segons Barcelona Energia, la meitat de les vivendes tenen contractada una potència elèctrica superior a la que necessiten. Obrim ara el focus al Líban, incògnita sobre un suposat alto al foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciada als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Al Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canviïn, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto al foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és

0: immillorable.
1: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Els últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data aquestes converses entre els Estats Units i l'Iran perquè el règim dels ayatolàs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
2: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: Mentrestant, el trànsit de l'estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre aquestes dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa de la circulació marítima per aquesta zona estratègica. I a Londres, un mort i diversos ferits és el balanç provisional de l'accident de dos trens al nord d'aquesta ciutat aquest divendres. Un dels dos combois s'ha aturat per causes que encara no se saben i l'altre l'han vestit per darrere. Anem a Londres, doncs, Quim Olivares.
3: Els dos trens han xocat uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Ara com ara no se saben les causes de l'accident. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
4: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
3: L'accident ha passat entre dos combois que anaven cap al sud, un tren de llarg recorregut que venia de Nottingham, ciutat del centre d'Anglaterra, i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de St Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit, ja que el servei ha quedat interromput.
0: Aquest divendres han sortit de l'àrea del voltant de Barcelona 267.000 vehicles, un 44% dels previstos per tot el cap de setmana en una operació sortida que enllaça amb la de la Revetlla de Sant Joan. La via amb més retencions ha estat, com sempre, la P7, el seu pas pel Vallès en direcció a Girona i també en diversos punts del sud per accedir a les poblacions del litoral de Tarragona. De cara a dimarts hi haurà diverses mesures especials. Es limitarà la velocitat a 80 km/h a tots els vehicles, a la C32, a la C31 Sud, a la B23 i a la P7 també fins a Martorell i a la Pota Nord fins a Montgat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: Perquè la velocitat 80 és la velocitat que hi caben més cotxes en un quilòmetre. Sempre ajuda. I si tranquil·litzem també el flux de trànsit, evitarem accidents que poden generar la congestió.
0: Dimarts també els camions no podran circular per l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Dimecres, que és el dia de Sant Joan, ho hauran de fer pel carril dret i sense avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès. Trànsit també alerta de les dificultats per conduir amb calor, amb especial atenció als ciclistes per risc d'insolació i també als motoristes.
5: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut.
0: Tant dimarts com dimecres hi haurà més radars en línia per controlar la velocitat. Els Mossos d'Esquadra desplegaran gairebé 300 agents.
6: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i a més amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Ara passa un minut d'un quart. Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
8: Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
9: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
8: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
9: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro efectivamente de la legislación. Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
8: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
0: El ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Nés Urtasun, veu lògic convocar aquestes eleccions si no s'aproven els pressupostos generals de l'Estat, però demana presentar uns comptes potents per intentar evitar-ho. Són declaracions que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Sembla lògic per tothom, estem a l'últim any de la legislatura. Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Crec que hem de fer els millors pressupostos possibles i després tenir una discussió parlamentària.
0: Ara bé, aquests comptes ho tenen pràcticament impossible per tirar endavant perquè necessiten el suport de Junts i la seva portaveu, Míriam Nogueras, té clar que la legislatura està esgotada. També n'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
11: La legislatura està bloquejada, no s'aproven lleis del govern, el govern té bloquejades les lleis i les propostes de la resta de grups parlamentaris, per tant, quin sentit té seguir una legislatura que no està donant cap mena de solucions als problemes que tenen els ciutadans?
0: En aquest context, el jutge Juan Carlos Peinado obre una altra investigació vinculada al cas de Begoña Gómez. Ara reclama informació per suposades irregularitats en l'adjudicació d'un contracte públic finançat amb fons europeus, però de moment només investiga un altre dels imputats, l'empresari Juan Carlos Barrabés. A primera hora, el magistrat també assenyalava la parella de Pedro Sánchez, però després ha rectificat. El govern espanyol creu que tot plegat és un despropòsit per acorralar l'entorn del president espanyol. Això deia el ministre Óscar López en una entrevista a Televisió Espanyola.
12: Yo creo que ese furor de peinado de buscar y encontrar lo que pueda le lleva a cometer errores muy graves. Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez.
0: A tot plegat, el jutge encara no ha comunicat si envia Begoña Gómez a judici pel cas dels seus negocis amb la Universitat Complutense. Segons fonts properes a Peinado, el jutge està madurant aquesta decisió, tot i que per llei només té 3 dies per fer aquest pas i ja n'han passat 4 des que dilluns la va citar per últim cop als jutjats.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquí a Catalunya el govern recomana a les empreses facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars. Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, que persegueix afavorir la igualtat i que recull pràctiques que ja són habituals, segons ha explicat la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
14: Com la de flexibilització d'entrades i sortides horàries, hi ha altres empreses que el que fan és durant el període de vacances escolars dels fills i de les filles compactant les jornades. Hi ha altres empreses que el que tenen són unes bosses ja de substitucions per garantir els permisos i les excedències per cura de fills i filles.
0: El conseller d'Empresa, Miquel Samper, també assegura que el món laboral ha canviat i diu que s'hi ha d'adaptar la gent.
15: Nova forma d'encaixar el temps, la gestió del temps, és a dir, la gent ara també vol conciliar amb altres aspectes de la vida, estar més amb els fills, estar més amb els pares, poder anar a fer esport, el que sigui, i això no ha d'estar renyit amb la productivitat.
0: El document fa aquestes recomanacions per a empreses mitjanes i grans de sectors com el financer, el del màrqueting o el de les tasques administratives i que tinguin tots els seus processos digitalitzats. Segons el conseller d'Empresa, aquestes mesures es traslladaran als agents socials, que són els que les han d'acabar traslladant als convenis. Apareix una partitura inèdita de Wolfgang Amadeus Mozart a la Biblioteca Nacional de França. És un quadern de 44 pàgines escrites a mà pel compositor l'any 1778, quan tenia 22 anys. Conté 7 peces curtes per flauta i arpa, que és una combinació poc habitual en aquest músic austríac. El descobriment es va produir el mes de febrer, però no s'ha fet públic fins que diversos experts n'han corroborat l'autoria. La conclusió és que aquestes partitures formarien part de les lliçons que Mozart impartia a París a la filla d'un poderós aristòcrata pròxim a la reina Maria d'Àustria, decapitada durant la Revolució Francesa. Per tant, la hipòtesi més probable és que van anar a parar a la Biblioteca Nacional durant les confiscacions revolucionàries. El president de la institució ha afirmat que és una de les troballes més importants de les últimes dècades i aquest diumenge, coincidint amb el Dia de la Música, s'interpretaran per primer cop. Serà a la Sala Oval de la mateixa biblioteca. I la cinquena pel·lícula de la saga Toy Story, produïda per Disney i Pixar, arriba als nostres cinemes doblada al català en una quarantena de sales.
16: Toni, prou de pantalles per avui.
17: D'acord.
18: Vull parlar amb tu, aparell.
19: Sisplau, digue'm, Lili.
18: Les joguines i jo ens hem passat l'estiu pencant perquè la Bonnie pogués tenir amigues.
19: Sí.
18: Però tu ho has engegat ja ho tot, és que ni m'escoltes.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, creu que el fet que s'estreni doblada al català en 40 sales és una xifra de gran producció i ha mostrat el desig del govern que cada vegada hi hagi més oferta doblada a la nostra llengua. Afegeix que s'està parlant amb tots els sectors perquè això sigui així i en horaris adaptats al públic familiar.
20: Nosaltres parlem amb el gremi, parlem amb les sales per tal d'aconseguir la millor distribució de les pel·lícules en català. Perquè al final tots sabem que com més fàcil sigui anar al cinema, més públic hi anirà. I això el que farà és que serà més rendible pels cinemes i ens ajudarà a fer que l'hàbit de veure el cinema en català s'estengui més.
0: El conseller ha assistit aquest divendres a l'estrena de Toy Story 5 en un dels cinemes de la ciutat de Barcelona, en aquest cas al Movie Arenas de Plaça Espanya.
13: Esports.
0: Amb el David Ubach.
21: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després.
22: Ara sí, final, final, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional.
21: Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada. Ho hem viscut d'aquesta manera que sentíem a la transmissió que anem fet al Tot Gira de Catalunya Ràdio, amb la narració del Francesc Ripoll d'aquest ascens a segona del Sabadell. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga, amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri i Xavi Moreno a l'afegit, que s'han afegit al que havia marcat López Pinto al minut 18 i que igualava aleshores l'eliminatòria. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts just abans que arribés aquest quart i definitiu gol que suposa l'ascens a segona del Sabadell. Per cert, que segona el Sabadell s'hi trobarà el Girona i segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
21: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada i en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. Un d'ells, Lamine Yamal, a Televisió Espanyola.
1: Creo que muy pronto es innecesario, creo que tengo un proceso de adaptación primero. No es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
13: 3CAT Info.
21: Encara alguns apunts de futbol més enllà del Mundial, com ara que el jugador del Marroc i del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, haurà d'anar a judici per una acusació de violació d'una dona de l'any 2023. I al vessant esportiu, l'Espanyol ha renovat per una temporada la migcampista Mar Torres. Afegim també que la defensa gironina Laia Codina canvia d'aires a la Lliga Anglesa, deixa l'Arsenal i fitxa pel West Ham fins al 2029. Dit això, obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
13: 3CAT Info.
21: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament amb remuntada inclosa, ja que el descans perdia en 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
17: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem amb la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
21: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Roma i Miguel Canyadídies. El quart partit es disputarà diumenge, també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable, això sí, al Liceo, per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke van Hoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susanna, al Maresme. Van Hoven ha superat a l'esprint la seva companya a l'equip Visma, Marianne Vos, en un últim quilòmetre marcat també per una caiguda. La neerlandesa, igualment del Borkel Wessels, Laura Molenaar, amb arrels garrotxines, ha rodat escapada fins al tram final i és quarta a la general. N'ha parlat en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Sí, moltes gràcies. La veritat és que no tenia plantejat posar-me a l'escapada, però ja quan he vist que amb els punts de muntanya no el pelotón hi tirava, he dit, bueno, vaig tirant i a veure quan arribo.
21: Per cert, que al final de l'etapa, Paula Blasi ha patit el robatori de la seva bicicleta. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina. Una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. Sense deixar encara el ciclisme, la tercera etapa de la Volta a Suïssa, amb sortida i arribada a Bad Ragaz, ha deparat victòries de l'equatorià Jonathan Narváez de l'Emirates en homes i de la britànica Jo Baxted del Canyon en dones. A la general, lideren Tadej Pogacar i Elisa Longo-Borghini. Del ciclisme passem ara al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel. Tot i això, el base blaugrana Juan y Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
23: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana que es muy importante y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
21: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà. Més bàsquet. El Girona ha anunciat el fitxatge del base gallec de 21 anys, Isaac Vázquez, que signa fins al 2030 procedent de l'Ourense. També a la CB, el Lleida ha confirmat que el base nord-americà Corey Walden marxa de l'equip després de 2 temporades. I destaquem també que el Madrid ha comunicat la dimissió de Sergio Rodríguez com a director esportiu del bàsquet del Club Blanc. El rellevarà ara Rudy Fernández. A la Lliga Femenina, Berta Ribas deixa l'Uni Girona després de 3 temporades. I encara en bàsquet, la Virtus de Bolonya ha confirmat el fitxatge com a nou entrenador d'Àlex Mumbrú, que compaginarà el club italià amb la selecció alemanya.
2: Són 2:15.

0: Us estem explicant que un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 anys han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle i no podien sortir de l'aigua. Això mentre Israel i Hezbollah pacten un fràgil alto el foc que no reconeixen públicament hores després d'una escalada de violència que deixa gairebé 50 morts al Líban. Els atacs han continuat una vegada que han entrat en vigor, però amb menys intensitat. A partir d'ara també us explicarem que els Mossos descarten que Isaac Andic caigués per un descuit mentre feia fotografies amb el mòbil. L'informe policial assegura ara que el fundador de Mango estava parat i amb el telèfon a la butxaca en el moment de la caiguda mortal a Montserrat. Les conclusions dels Mossos contradiuen una de les declaracions que va fer Jonathan Andic el dia de l'accident. També parlarem que els Mossos denuncien un conductor d'autocar drogat que circulava en sentit contrari per l'autopista AP7 Amposta. L'home transportava una quarantena de passatgers, la majoria menors, i van ser la resta de conductors els que van alertar del perill. I passarem per Ullastret, al Baix Empordà, la vila més gran ibèrica de Catalunya que podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics que s'han presentat, entre els quals hi ha les restes d'un barri fora muralles.
1: Esports. El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així el 0-1 advers de l'anada amb gols de López Pinto, Eneco, Quadri i Xavi Moreno.
0: I tindrem un cap de setmana amb calor sufocant i arribada de la primera onada de calor diumenge, que s'allargarà fins Sant Joan. Dissabte amb sol i pocs ruixats, amb més calor, tocant els 38 graus a ponent. Diumenge podrien arribar ja els primers 40 graus de l'any, just amb aquesta arribada de l'estiu. Nit i matinada tropicals o fins i tot tòrrides al litoral central. Ara passen 2:02, un nen de 12 anys ha mort ofegat a Tarragona i dos més de 13 han estat rescatats i traslladats a l'hospital en estat crític. Formaven part, com us dèiem, d'un grup de 6 joves que eren en una zona de roques a la platja de la Rabassada. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, segons ha informat Protecció Civil. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els 3 menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista donà l'alerta a 3:15 p.m. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos, a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua, han vist que tenien dificultats per sortir. 3 han acabat sortint sense ajuda, però els altres 3 han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
3: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
2: La zona de l'incident, en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle, està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El Líban, incògnita sobre un suposat alto el foc pactat entre Israel i Hezbollah que cap de les dues parts ha reconegut públicament. La notícia l'han anunciat als Estats Units i ha saltat després d'una escalada de violència que ha causat gairebé 50 morts i un centenar de ferits al Líban i la mort també de 4 soldats israelians. Però una vegada entrat en vigor aquesta suposada treva, els atacs han continuat al sud del Líban. La pau en aquest país és clau per garantir la viabilitat del preacord entre els Estats Units i l'Iran. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: El Líban ha entrat en vigor un alto al foc, tot i que en principi ja n'hi havia un altre vigent d'alto al foc, el que van firmar fa setmanes els governs d'Israel i el Líban. És la prova de com aquest concepte, el d'alto al foc, ha anat perdent valor en aquesta regió. Només cal fixar-nos en el que passa a Gaza. Si més no, l'acord és entre els dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah. Ha entrat en vigor a les 3 de la tarda i ha servit per aturar la sagnia després d'una de les jornades més mortíferes de les últimes setmanes en els dos cantons. Han mort una cinquantena de libanesos i 4 soldats israelians. Els atacs d'Israel s'han reduït, però no s'han aturat, i el portaveu de l'exèrcit, Efri Defrin, avisa que tenen llibertat d'actuació.
5: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord d'alto al foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
4: Les paraules de Defrin xoquen de ple amb les del líder de Hezbollah, Naim Qassem.
6: El projecte per eliminar Hezbollah i consolidar l'ocupació ha fracassat i els israelians es retiraran de cada racó de la nostra terra. Estem d'acord que s'aconseguirà la victòria en el sentit que porta a l'expulsió de l'enemic israelià de la nostra terra.
4: Les properes hores mostraran si aquest alto el foc és només una tireta per salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que cal resoldre. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
0: Doncs bé, Donald Trump ha lloat el paper de Benjamin Netanyahu en aquestes negociacions amb l'Iran. Després de l'allunyament entre els dos líders pels bombardejos al Líban, Trump ha dit ara que la relació entre els dos és immillorable.
7: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
0: Aquests últims atacs d'Israel al Líban han fet ajornar sense data les converses entre els Estats Units i l'Iran, ja que el règim dels ayatollahs exigeix el cessament de les hostilitats cap a Hezbollah, que és el seu aliat. El ministre iranià d'Afers Estrangers, Abbas Araghchi, ha acusat Israel de voler la guerra permanent. No obstant això, ha tret ferro a les negociacions que s'havien de reprendre aquest divendres a Suïssa amb l'argument que el preacord de pau ja està signat digitalment. Un portaveu d'exteriors del Parlament iranià, Ibrahim Rezai, insisteix que l'Iran no abandona la via negociadora.
8: No creiem el que diuen els Estats Units i actuem únicament segons els nostres propis càlculs. Però estem utilitzant l'opció de la negociació i la diplomàcia i continuarem mantenint converses amb els nord-americans.
0: El cas és que, mentrestant, el trànsit a l'Estret d'Hormuz s'ha començat a reactivar per l'entrada en vigor del memoràndum entre les dues parts. No obstant això, l'Iran està plantejant noves exigències als vaixells que vulguin transitar per allà, com ara fer servir un nou itinerari o fer la sol·licitud amb 48 hores d'antelació. Això pot complicar la represa d'aquesta circulació marítima per aquesta zona que, com sabeu, és estratègica. Hi ha hagut una topada entre Donald Trump i Giorgia Meloni per unes declaracions del president dels Estats Units sobre la primera ministra italiana. Tot ve d'una entrevista de Trump en una cadena italiana on assegurava que Meloni li va implorar sortir amb ell en una foto al marge de la cimera del G7 i deia que ell ho va acceptar per pena. La líder italiana l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
9: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
0: Arran d'aquest xoc diplomàtic, el ministre d'Exteriors d'Itàlia ha anul·lat una visita a Washington prevista per aquest cap de setmana. Tot i que en un primer moment Meloni i Trump havien mostrat bona sintonia i comparteixen una línia dura en temes com, per exemple, la política migratòria, cada vegada sorgeixen, com veiem, més desavinences. A la primavera, el president nord-americà la va criticar per haver rebutjat implicar-se militarment en la guerra a l'Orient Mitjà i la va acusar de falta de coratge. Diversos membres del govern britànic, inclosos almenys tres ministres, han demanat al primer ministre, Keir Starmer, que renunciï al càrrec per donar pas a un nou lideratge al Partit Laborista i al govern, segons publiquen diversos mitjans del Regne Unit. Aquest moviment es produeix hores després de la victòria electoral del seu rival al partit, l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, als comicis parcials de dijous. El triomf de Burnham permetrà al polític d'esquerres tenir un escó al Parlament, requisit indispensable per desafiar Starmer en unes primàries. El primer ministre britànic, que ha contactat amb ministres del seu gabinet per defensar el seu lideratge, diu que està disposat a lluitar si hi ha primàries.
10: Però si hi ha una competició, només per ser clar amb tu, sí, m'hi presentaré, em postularé, he dit repetidament que no hi renunciaré.
0: I aquí a casa nostra, el president del Parlament, Josep Rull, que desconfia que el Tribunal Suprem acabi aplicant l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i als altres líders del procés, encara que la justícia europea s'hi pronunciï a favor el 16 de juliol. En una entrevista al programa a l'hemicicle de 3Cat Info, Josep Rull, que va ser empresonat i condemnat per l'1 d'octubre, ha advertit que, en cas que no l'apliqués l'amnistia, estaria prevaricant.
11: Jo no me'n refio de res. Del Tribunal Suprem, per mi, les garanties que ofereix són molt, molt, molt baixes. El Tribunal Suprem es mou en el terreny d'allò polític i no d'allò jurídic. Estaria prevaricant i no seria la primera vegada que prevaricaria. I sóc molt conscient del que estic dient. No seria la primera vegada que el Tribunal estaria prevaricant.
0: A Espanya, Gabriel Rufián, d'Esquerra, i Mònica Oltra, de Compromís, han fet una crida a la unitat de les forces progressistes davant l'avenç de la dreta i l'extrema dreta en un acte conjunt dins de la gira que el República està fent arreu de l'Estat. Han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal, proposen fer primàries. Anem ara al País Valencià, Alba Barbosa.
12: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
13: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
12: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
14: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
12: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
0: I encara en política, Aliança Catalana oficialitza un dels seus fundadors, Jordi Aragonès, com el cap de llista per Barcelona a les pròximes municipals. De 33 anys, exmilitant d'Unió i cosí de l'expresident Pere Aragonès, se'l considera l'ideòleg del partit d'extrema dreta. Sílvia Orriols l'ha escollit després d'haver sondejat sense èxit cares més conegudes, com ara l'exconseller Jaume Giró o el publicista i tertulià esportiu Lluís Carrasco.
15: No necessitem ningú mediàtic. Necessitem algú valent.
0: I Aragonès ha apel·lat a recuperar la catalanitat a la ciutat i ha culpat els immigrants dels problemes de seguretat i d'habitatge.
16: Si Espanya no permetés que cada any arribessin 50.000 persones més a Barcelona, Barcelona no tindria el problema d'habitatge que té a dia d'avui.
0: I ha afirmat que a la seva llista només hi haurà independentistes. Els Mossos d'Esquadra asseguren que Isaac Andic estava aturat i sense fer servir el mòbil quan va patir la caiguda mortal a Montserrat. L'informe policial descarta que caigués per distracció, per tant, tal com apuntava la defensa del seu fill. Jonathan Andic va declarar davant dels Mossos el dia de l'accident que durant l'excursió ell es va avançar al seu pare perquè el fundador de Mango es va aturar per fer unes fotos. Va ser en aquell moment, segons la versió del seu fill, que va sentir un soroll i ja no va veure on era Isaac Andic. L'informe dels Mossos descarta ara que la víctima estigués fent servir el telèfon perquè no el va treure de la butxaca. En la seva segona declaració, Jonathan Andic va canviar aquesta versió i va assegurar que el seu pare només va fer fotos al principi de l'excursió. La defensa sosté que la contradicció sobre aquests fets no suposa un element incriminatori.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Cada dia es detecten, atenció, de mitjana 14 casos d'assetjament als centres educatius públics i concertats de casa nostra, segons ha avançat aquest divendres al Matí de Catalunya Ràdio. En 3 anys s'han registrat prop de 8.000 possibles casos de bullying, la meitat a l'ESO. Són dades del Departament d'Educació obtingudes a través d'una petició de transparència i del Consorci d'Educació de Barcelona en què es constata un augment anual d'aquests casos. El govern l'atribueix al fet que des del 2024 hi ha un sistema per notificar-los. Susana Tarapiella és directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat del Departament.
18: Quan més protocols hi hagin, quan més registres hi hagin en els nostres centres, quan el REBA més casos tingui, això vol dir que els centres són cada vegada més segurs, perquè cada vegada es detecten més situacions que no es normalitzen.
0: En un de cada quatre casos, l'assetjament s'acaba perquè un dels implicats marxa del centre. Meritxell Plana és la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar.
19: La família de l'agressor també és una família. I l'agressor no deixa de ser un nen. I és un nen que té unes dificultats. I qui se n'encarrega d'aquest nen? Perquè si marxa la víctima, que és el que acaba passant, qui se n'encarrega de l'agressor?
0: Des de l'any 2015 s'han dictat 11 sentències per casos d'assetjament escolar i només 4 han acabat en condemna.
17: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
20: Aquest cap de setmana vindrà marcat per aquesta calor sufocant que s'anirà intensificant just el cap de setmana que comença oficialment l'estiu, diumenge a les 10 i 24 minuts, amb un dissabte que ja tindrem temperatures més altes. De nit i matinada, entre divendres i dissabte, alguna gota que es pot deixar escapar entre Ponent i el Pirineu més occidental, un matí de dissabte amb més núvols, i això també ajuda que la temperatura no baixi gaire, ni tropical a la costa, cap a Ponent, i fins i tot algun valor cap a l'àrea central que pugui situar-se de mínim entre els 23 o 24 graus. Al llarg del matí les clarianes aniran guanyant terreny, tindrem més estones de sol, a la tarda alguna nuvolada, algun ruixat puntual cap al Pirineu, i tota aquesta entrada d'aire càlid, a més, va acompanyada de pols sahariana. Per tant, aquest cel terrós que es mantindrà durant tot el cap de setmana. I diumenge és quan tenim aquesta primera onada de calor de l'any, una onada de calor que s'allargarà fins al dia de Sant Joan, fins dimecres. Diumenge ja podríem tocar aquests primers 40 graus de l'any cap a Ponent. I dilluns aquesta calor encara s'intensificarà més i a més comarques. Valors per sobre dels 40 graus cap a Ponent, 42 o 43, però també moltes màximes arribant als 34 o 35 graus. També altes a la costa i, a més, amb nits i matinades que podran ser tropicals o fins i tot tòrrides.

0: Ara passant 2:45, l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat la primera cirurgia pediàtrica a Europa amb un nou robot que opera a través d'una única incisió i amb un sol braç robòtic. El pacient ha estat un nen de 12 anys, a qui s'ha extirpat un ronyó i la uretra. El menor ha rebut l'alta hospitalària només 15 dies després de la intervenció. A diferència dels robots quirúrgics habituals, que treballen amb diverses incisions, aquest nou sistema necessita només un tall d'uns 2,5 centímetres. Per aquest punt, s'introdueix al braç instrumental i això permet tenir més precisió i accés a espais reduïts. El doctor Marino Asensio, uròleg pediàtric, explica la diferència amb els robots actuals.
1: En cirurgia robòtica multiport, a vegades tenim una limitació important quan tenim que mobilitzar-nos a lo largo d'una cavitat, perquè el robot fixa d'alguna forma en la zona on pots treballar i no deixa bellugar-te gaire. En aquest cas no, com solo depèn d'un punt d'inserció, te pots bellugar per tota la cavitat d'una forma molt més senzilla.
0: Aquest nou robot permet una recuperació més ràpida i també es podrà utilitzar en adults. Els pescadors catalans van treure del mar l'any passat gairebé 122.000 litres de deixalles dins el projecte Pesca Neta, que va començar l'any 2021. Hi participen confraries de tot el litoral, que troben grans quantitats de plàstics i tovalloletes, però també neveres, butaques i joguines sexuals. Arenys de Mar, Marta Vallès.
2: Durant aquests 5 anys de campanya Pesca Neta s'han retirat del mar més de 500.000 litres de deixalles. L'any passat, els 122.000 litres suposen un increment del 68% respecte al 2021, el primer any del projecte. Abans els pescadors ja havien recollit des de sempre la brossa que treien del mar. La diferència és que des de fa 5 anys porten un registre. Anna Grassa, tècnica de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
3: Cada vegada que pugen la xarxa a bord i troben deixalles, doncs aprofiten que han de triar peix i triar també la deixalla. La registren en una aplicació mòbil que ells mateixos van crear per recollir dades. Aquest any ens han enviat fotografies doncs, des d'un camió d'aquests de joguina de motor, butaques, molts residus que després dels temporals arriben al mar, com grans troncs.
2: En Sergi Pou, pescador del Port d'Arenys de Mar, ens confirma tot el que arriba a trobar dins les xarxes.
4: Tovalloletes, sobretot, compreses, tampons, tot el que et puguis imaginar. Bueno, i plàstics, ple de plàstics. La cosa més curiosa que m'he trobat va ser amb el meu pare fa molts anys que vam pescar una dentadura, això sí. Algú que li havia caure. Extintors, avui he agafat, per exemple, unes ulleres, pilotes de golf, pilotes de tenis, càmeres de fotos. Hasta un anell em vaig trobar una vegada, també. Embolicat i tot de regal, eh?
2: I segons un comunicat del Departament d'Agricultura, aquest 2025 també s'han trobat rentadores, butaques i joguines sexuals.
0: I augmenten els atacs de dofins a les xarxes dels pescadors de la Costa Daurada i l'Ebre. El sector de la pesca artesanal, que és el més afectat, demana ajuts per fer front a la pèrdua de les captures i els danys materials. Tornem a Tarragona. Ricard Buigas.
5: Els pescadors estan desesperats, no saben què fer. Moisés González té una barca a Cambrils, al Baix Camp. Ens ha explicat que el problema el van detectar l'any 2019, però ara s'ha agreujat.
6: Ha anat creixent, fins aquest any, que ja s'ha disparat. És brutal els atacs que tenim. O sigui, se mosseguen el peix que està enganxat a la xarxa i el prenen. Fan forat a la xarxa i prenen les captures.
5: Els més afectats són els pescadors artesanals amb embarcacions d'entre 1 i 3 mariners i que pesquen a prop de la costa. Ara capturen lluç i moll. A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, n'hi ha una vintena. El patró major de la confraria, Miquel Burull, diu que no saben per què passa.
7: Han d'estar l'explicació científica d'això, vull dir, el per què no d'això, no ho sabem. Però el tema és preocupant i cada vegada és més preocupant. I també pensem una cosa, que això ha començat per aquí, però això s'anirà escampant.
5: A més de perdre les captures, els dofins també fan malbé les xarxes que costen entre 6.000 i 10.000 euros. No estan en contra dels cetacis, perquè són una espècie protegida, però reclamen solucions. Demanen a la Generalitat que reactivi els ajuts del 2023. La Direcció General de Medi Natural ha dit a 3Cat Info que està tramitant les ajudes pendents dels últims 2 anys per fer-les efectives les pròximes setmanes. El Departament d'Agricultura i Pesca ha demanat a Madrid l'augment de la quota de tonyina pels pescadors afectats.
0: L'antiga ciutat ibèrica d'Ullastret, al Baix Empordà, que és la més gran de Catalunya, podria doblar o triplicar la superfície que es pensava que tenia fins ara, segons han fet evidents els últims treballs arqueològics d'aquesta primavera. Anem a Ullastret. Carla Saló Pujol.
8: Han posat al descobert 12 jaciments i dels 12 no eren desconeguts fins ara. Una de les troballes ha estat la localització d'espais que havien estat habitats fora de la muralla a l'entorn de la ciutat ibèrica en un nou barri que podria tenir unes 5 hectàrees. Gabriel de Prado és el director de la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia.
9: amb les finestres que s'han pogut obrir en el marc d'aquestes intervencions preventives, hem calculat una extensió inicial d'una hectàrea i mitja, però que podria arribar a 3 o fins i tot podria ser superior.
8: A més d'Ullastret, també s'han fet excavacions en poblacions de l'entorn com el nucli de Llevià, la Tallada d'Empordà, Bellcaire i l'Escala.
0: I ara tornem a Tarragona per explicar-vos que els Mossos han enxampat el conductor d'un autocar que circulava en sentit contrari per l'autopista P7 amb una quarantena de passatgers, la majoria nens. Els fets van passar a Amposta, al Montsià. Ricard Buigas.
5: Els agents van aturar el vehicle després que alguns conductors donessin l'alerta i el van reconduir al sentit correcte. L'home de 54 anys va donar positiu per drogues. Els Mossos el van denunciar i van immobilitzar l'autocar. Els passatgers, la majoria dels quals eren menors d'edat, van ser traslladats a un altre vehicle i van poder continuar el viatge. Els fets van passar dijous a la tarda, quan l'autocar va accedir a l'autopista en contradirecció per la sortida 322 cap a l'Aldea i Amposta.
10: 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona treu una quarantena d'obres de les seves sales i les exposa en espais quotidians de tot Catalunya, com per exemple una perruqueria de Valls, una botiga d'electrodomèstics de Girona, el Tanatori de Lleida o el Mercat de Vilanova i la Geltrú. És una iniciativa, es diu un museu fora del museu, que commemora el 30è aniversari del centre. El comissari del projecte, Martí Manent, destaca la tria de les ubicacions.
11: I és això, en un tanatori has de vigilar quin tipus d'obra hi poses. Per això en un tanatori el que tenim és una peça de la Fina Miralles, on tenim una idea de temps, per exemple. A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Riber en una cafeteria on ella hi va a prendre el cafè. Tota la selecció està feta a partir d'entendre els llocs i pensar també què és l'art contemporani vist des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
0: Les obres, majoritàriament fotografies i vídeos, són d'autors consagrats de la col·lecció del MACBA, com Joan Brossa, Colita, Francesc Abad, Antoni Miralda o Bruce Nauman. Aquesta experiència durarà fins al novembre i ha comptat amb el suport d'una vintena de centres d'art catalans.
10: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb el David Ubach.
12: El Sabadell ha aconseguit l'ascens a la segona divisió de futbol 5 anys després. Els sabadellencs han superat per 4-0 el Zamora a la tornada de l'eliminatòria final per l'ascens i han remuntat així al 0-1 advers de l'anada. A la nova Creu Alta, els de Ferran Costa han evitat la pròrroga amb gols de Neco al minut 88 i de Quadri, i Xavi Moreno l'ha afegit, que s'han afegit al que havia marcat el seu torn López Pinto al minut 18 i que aleshores igualava l'eliminatòria. El capità del conjunt de Ferran Costa, Kaiser, se'n felicitava de tot plegat.
13: Corazón, sudor y lágrimas. Eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
12: Són declaracions de Kaiser al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. Després del tercer gol i ja el temps afegit, hi ha hagut invasió de camp i el partit s'ha aturat uns 10 minuts. Per cert, que segon el Sabadell s'hi trobarà el Girona. I segons ha avançat la cadena SER i ha pogut confirmar aquesta emissora, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona a segona.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest divendres s'ha jugat un partit de la segona jornada del grup D, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Mentrestant, la selecció espanyola jugarà diumenge contra l'Aràbia Saudita a la segona jornada. I en les hores prèvies han parlat jugadors del Barça. És el cas, per exemple, de Pau Cubarsí, que ho ha fet en roda de premsa.
14: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell. Fer que siguem una gran família, jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
12: Obrim ara bloc poliesportiu parlant d'hoquei patins.
10: L'actualitat esportiva a fons.
12: L'Igualada ha forçat el quart partit de la final de l'hoquei Lliga i manté opcions de títol. Els igualadins han derrotat per 5-2 al Liceu de la Corunya el tercer enfrontament, amb remuntada inclosa, ja que el descans perdien 0-1. Marc Montaner, el tècnic de l'Igualada, confia en el seu equip.
15: Sí, a veure, ja hem de creure per nassos, no? I tant que hi crec, i a més si juguem la nostra gent al costat encara som més forts. Intentarem tirar-ho endavant i que es quedi aquí el quart punt i haguem d'anar a Galícia.
12: Els gols de l'Igualada els han marcat Matías Pascual, Biel Llanes, Àlex Cardil, Joel Romà i Miguel Canyadillas. El quart partit es disputarà diumenge també al pavelló de les Comas, amb l'eliminatòria encara favorable al Liceo per 2-1. D'altra banda, aquest divendres ha arrencat la Volta Ciclista a Catalunya femenina en la seva tercera edició amb 3 etapes. La guanyadora de la primera etapa ha estat la neerlandesa Nienke Vanhoven, després dels 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana, al Maresme. I de retruc n'és la primera líder. Aquest dissabte, segona etapa, 130 quilòmetres des de Sant Vicenç de Castellet fins a la Molina, una arribada precedida per l'ascensió al Coll de la Creueta. La cambrilenca del conjunt gallec Farto, Ingrid Ruiz, que també ha rodat escapada a la primera etapa, s'hi ha referit.
16: És un dia per les escaladores, aleshores és més per recolzar la Clàudia, la meva companya, que és una bona escaladora, i arribar fins a dalt de la Molina, gaudir de les vistes.
12: Del ciclisme passem al bàsquet. El Barça afronta aquest dissabte el segon partit de la final de la Lliga CBE a la pista del València. Els blaugranes hi arriben amb la confiança del triomf a la pròrroga al primer duel, aquest dijous. Tot i això, el base blaugrana Juani Marcos recalca que han de millorar la posada en escena.
17: Estamos mentalizados en que es solo un 1-0, que es solo un punto, que todavía tenemos el partido de mañana, que es muy importante, y tenemos que estar preparados desde el minuto 1, cosa que quizás nos falló un poco en el partido de ayer, que salimos un poco desconcentrados.
12: Per cert, que el Barça finalment es quedarà sense fitxar Mike James. El base del Mónaco ha trencat el preacord que tenia amb el club blaugrana, ja que el va signar per treballar a les ordres de Xavi Pascual, que marxarà.
10: 3CAT Info.
12: En MotoGP, el japonès Ayogura ha estat el pilot més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de la República Txeca al circuit de Brno. Marc Márquez ha estat cinquè després de caure dues vegades i s'ha mostrat autocrític.
18: No, la Aprilia no está por encima, están por encima los pilotos y es ahí donde nosotros tenemos que seguir trabajando porque la moto está para ganar.
12: Al contrari que Marc Márquez, hauran de fer repesca el seu germà Àlex, Àlex Rins i Maverick Viñales, pel que fa als catalans. Afegim encara que en handbol Pablo Urdangarín ha renovat contracte amb el Granollers fins al 2028. Al torneig de tenis sobre herba de Berlín, Pau Lavadós ha quedat eliminada als quarts de final després de perdre 6-1 i 6-3 davant de la txeca Noskova. En waterpolo destaquem també que el Sabadell femení ha anunciat el fitxatge de la internacional neerlandesa Marje Keuning, que complirà així la seva tercera etapa a Can Llong. En futbol sala, Víctor Pérez torna a l'Indústria Santa Coloma després de jugar un any cedit al Barça Atlètic i ha signat fins al 2028. I pel que fa a l'Open dels Estats Units de golf, el golfista de la Garriga, David Puig, ha acabat la segona volta al camp de Shinnecock Hills, a l'estat de Nova York, amb dos cops sobre el par. Puig acumula una targeta total de més 9 i ha quedat així fora del tall.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 20 de juny del 2026, Joan Jubany i Char, el pare d'Helena Jubany, va morir fa uns dies sense conèixer la justícia. Fa 25 anys que van assassinar la seva filla Sabadell i després de guanyar diverses batalles contra el rellotge, el judici arribarà massa tard per ell. La família Jubany ha aconseguit que ningú oblidi el nom de l'Helena. El seu germà, Joan Jubany i Lorente, ha hagut d'aprendre a créixer entre la incertesa i la impotència. El 12 de desembre del 2001 li van comunicar que la seva germana havia caigut en un pati interior. Només 10 dies més tard va ser pare per primera vegada. Al llarg de tots aquests anys ha insistit que l'Helena la van matar, però encara falten moltes respostes. Aquesta setmana al Suplement hem anat a Mataró per conèixer el Joan més personal, aquell que ha hagut de preservar la memòria de la seva germana empaitant la justícia. Un home que, d'alguna manera, ara també vol retre homenatge al seu pare, seu i de l'Helena.
1: La notícia d'aquell desembre havia de ser el naixement, i que tots esperàvem, era el naixement de la Cinta, la meva filla, la primera neta dels meus pares, però doncs abans ens vam trobar amb l'assassinat de l'Helena.
2: 10 dies abans.
1: 10 dies abans. L'Helena la van matar el 2 de desembre de 2001 i la Cinta va néixer el 12 de desembre de 2001. Mon pare, això, segueixo, escrivia, avui fa un any i un mes que va néixer la Cinta, farà demà passat un any i un mes que et vam dir adéu, Helena, filla estimada. I ara em venen les llàgrimes als ulls d'escriure el teu nom i dir-te que t'estimo. T'estimo, filla. I en aquesta mateixa llibreta, al cap d'uns mesos, també l'any 2003, va deixar escrita una cosa que és la que hem imprès en el seu recordatori.
2: A mi la mort no em serà estranya.
1: Exacte.
0: Encara que arribarà més de 25 anys tard, la família Jubany necessita saber la veritat. Ha arribat l'hora de trencar silencis. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: Tragèdia a la platja de Tarragona. Un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
4: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
0: Fràgil, alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència al Líban.
4: Els Estats Units han anunciat la treva per intentar salvar les negociacions sobre la guerra a l'Iran després que hi es cancel·lessin les converses arran de la mort d'una cinquantena de persones al Líban.
0: També ens farem ressò de l'anèssim polèmica amb aquesta crisi diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units després d'un nou estirabot de Donald Trump i la rèplica de Giorgia Meloni, que no s'ensorra, ni s'emponsa en aquest cas. Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
4: Un tren de llarg recorregut i un de rodalia van xocar i a la tarda al nord de Londres.
0: I acabat el curs, els docents es reuneixen avui per decidir les mobilitzacions a partir del setembre.
4: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran hi ha la vaga indefinida.
0: I una notícia que ens fa especial il·lusió d'explicar.
5: Encara no serà abans, compte! La rematada al pal! Gol!
0: El Sabadell jugarà a la segona divisió de futbol 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
6: Bon dia. La victòria contra el Zamora per 4-0 li dona l'ascens a l'equip arlequinat davant de 12.000 aficionats a la nova Creu Alta. El 2-0 d'Eneco al minut 88 evitava la pròrroga i el descompte van arribar als altres dos gols.
0: L'enhorabona a tots els sabadellencs. Avui ha costat dormir a Sabadell. Mica en mica anirem despertant aquells que realment hagin anat a dormir, perquè n'hi ha uns quants que no. Em consta que el president del Sabadell encara no ha agafat el son. Ell és el Pau Morilla Giné. El saludarem cap a les 9 del matí. També el Sergi Garcés, el narrador de Ràdio Sabadell, que ahir doncs encara no es va quedar fònic. Però és que, a més, la narració que van fer el Tot Gira va ser extraordinària, amb aquests gols que va cantar el Francesc Ripoll, amb el David Clopés i companyia seguint-ho també a través d'Esport 3. Un encert fer aquest partit també amb l'antena oberta de Catalunya Ràdio, pel primer canal. I escolta'm, Sabadell, que està d'enhorabona. Però la jornada esportiva ens deixa altres titulars. Albert, un té a veure amb el Mundial de Futbol i la petjada que li deixa el Barça. La primera factura, Rafinha, lesionat aquesta matinada al Mundial amb el Brasil.
6: Si veurem l'abast d'aquesta lesió, el davanter del Barça ha deixat el camp al minut 39 abans del descans del partit del Brasil contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. A Rafinha li han de fer proves durant el dia d'avui, però tot apunta a una altra lesió muscular.
0: L'Igualada força el quart partit de la final de l'hoquei Lliga d'hoquei patins.
6: Victòria dels igualadins contra el Liceu de la Corunya al tercer partit de la final per 5-2 i amb remuntada inclosa.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, bona hora.
0: Calcem-nos, aquest cap de setmana i el que vindrà.
7: Primer de tot.

0: anar continuant arribant i generant doncs, aquest ambient tan calorós. A partir de demà podrien començar a caure els primers valors de 40 graus i seria el primer 40 graus de la temporada. Avui potser ens hi quedem just a les portes. I bé, moltíssima calor pels propers dies. La onada de calor, de fet, podria persistir, són 3 dies més o menys, entre demà i dimecres. Per tant, molta precaució, ombres, hidratar-se i evitar les hores centrals del dia quan els termòmetres arriben al seu màxim per aquests propers dies. Tot plegat també anirà acompanyat, evidentment, de l'arribada de les primeres nits tòrrides en alguns sectors de la costa, perquè hi haurà xifres que no baixaran dels 24, dels 25 graus, almenys al voltant de la costa central.
1: Avui, el suplement...
2: Avui al suplement tertúlia amb Eduard Voltes, Olga Ruiz i Jaume Clotet i sumarem la Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, a les portes d'aquest Sant Joan amb aquesta onada de calor que explica el Jofre. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro i després...
3: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
2: Aquesta setmana hem anat fins a Mataró per conversar amb el Joan Jubany, el germà d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001 a Sabadell en un cas encara per jutjar. Fa pocs dies el Joan va perdre el seu pare, el Joan Jubany i Char, que s'han anat d'aquest món sense conèixer la justícia. A les 11 vindrà el Xavier Aldecó amb les seves aventures. Avui ens porta fins al riu Congo. De l'ascens del Sabadell també en parlarem amb el Toni Padilla, amb la Rosa Rodon i el Carles Fiter, tres amics de tota la vida que comparteixen la passió pels colors arlequinats, i coneixerem la història del president del Sabadell que, com expliquem, encara no ha anat a dormir, el Pau Morilla Giner. A les 12, Pantalles i Cor, amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez, avui hi sumem una icona televisiva com és Mercedes Milà i acabarem amb el Pep Noguer escalfant motors per Sant Joan. Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
2: Arrenquem un cap de setmana marcat per la calor a les portes de Sant Joan i amb un risc d'incendi elevat. Per tant, tota precaució és poca i encara més després de comprovar com ahir un menor de només 12 anys va morir ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Dos nens més de 13 anys estan en estat crític. Els menors s'estaven banyant amb un grup de 6 joves en una zona de roques a la platja de la Rabassada i quan van voler sortir de l'aigua no van poder. Es tracta de la primera mort a les platges catalanes des que va començar la temporada de bany el 15 de juny. Des de Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els serveis d'emergències han pogut treure de l'aigua els tres menors. Dos han estat localitzats a prop de les roques per la Creu Roja i l'altre ha estat rescatat per l'helicòpter de salvament marítim. El socorrista dona l'alerta a quarts de 4 de la tarda. Segons apunten els equips d'emergències, un grup de 6 nens eren a la zona de les roques de la Cova del Gos a la platja de la Rabassada. Quan han entrat a l'aigua han vist que tenien dificultats per sortir. Tres han acabat sortint sense ajuda, però els altres tres han hagut de ser rescatats. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha donat el seu condol pel tràgic succés.
5: I són moments de molt dolor, consternació, i l'únic que podem fer i volem fer és traslladar tot el nostre escalf també a les famílies.
4: La zona de l'incident en una àrea de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle està afectada per forts corrents. Quan han passat els fets, a la Rabassada hi onejava la bandera groga.
2: Gràcies, Ricard Buigas, des de Tarragona. Com expliquem, som a les portes de la primera onada de calor de l'any. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès el primer avís de situació meteorològica de perill per temperatures elevades. L'episodi comença demà i tindrà el punt àlgid entre dilluns i dimarts amb temperatures que podrien superar els 40 graus a les comarques de Ponent.
6: El Meteocat també preveu nits tropicals amb mínimes per sobre dels 20 graus a gran part del país i fins i tot nits tòrrides amb temperatura de més de 25 graus al litoral i al prelitoral. Aquests termòmetres disparats preocupen especialment per la coincidència amb la revetlla de Sant Joan i la campanya de la sega del cereal en els últims dos dies. Recordem que hi ha hagut una desena d'incendis en diversos punts de les comarques de Lleida i Girona. Claudi Gallardo, cap de suport dels bombers, explica que davant d'aquest escenari el cos ha reforçat el dispositiu preventiu.
7: Fem un dispositiu doncs, potent, a més també de forma proactiva, com que tenim no, el risc doncs, més centrat en aquesta zona més de Ponent de Catalunya, al sud, no, a Terres de l'Ebre, doncs, també fem aquests moviments no, del dispositiu, si cal, d'enviar doncs, més recursos cap a aquestes zones de forma proactiva.
2: De la crònica internacional, diversos focus oberts. Un amb Itàlia, Donald Trump, nova crisi diplomàtica, però és que, a més, Israel continua pendent del que passa al Líban. Israel ha matat aquestes últimes hores 5 persones al sud del Líban, malgrat l'alto el foc forçat ahir per Washington, després de la jornada mortal que hi va interrompre les converses entre els Estats Units i l'Iran. Washington va anunciar la renovació de l'alto el foc per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Bon dia. El concepte d'alto al foc està a prova al Líban, tenint en compte que ja n'hi havia un vigent, el que van firmar els governs d'Israel i el Líban, però que no va evitar que la matinada de divendres fos una autèntica sagnia. Si més no, l'alto al foc més recent està firmat per part dels dos bàndols enfrontats, Israel i Hezbollah, però el fet que després de la seva entrada en vigor els atacs israelians continuessin

0: ofereix poques esperances. El portaveu de les forces israelianes, Efi Defrin, es justificava així.
1: Una vegada més actuem d'acord amb les instruccions polítiques. Mentre aquestes instruccions no canvin, continuarem actuant segons les directrius actuals. Qui ha violat aquest acord del toll foc és Hezbollah. Ha atacat, l'hem derrotat i està preocupat pels danys que li estem causant a les seves infraestructures estratègiques i profundes.
0: Les properes hores són les que han de demostrar si aquest alto el foc és només una tireta per intentar salvar les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. A jutjar per les paraules dels dos bàndols, hi ha un problema de fons que caldrà resoldre tard o d'hora. Hezbollah exigeix que Israel marxi del Líban i Israel insisteix que no ho pensa fer.
2: I en les últimes hores, Donald Trump ha dit que la seva relació amb Benjamin Netanyahu és molt bona després del distanciament entre els dos líders pels bombardejos al Líban.
3: Hem tingut una relació fantàstica amb Israel. Tots dos hem estat molt formidables. Bibi Netanyahu és un primer ministre guerrer i se l'ha de reconèixer com a tal.
2: Trump ho ha dit durant la inauguració del nou avió presidencial que li ha regalat Qatar, valorat en 400 milions de dòlars. L'obsequi d'aquesta monarquia del Golf, que ha jubilat l'antic Air Force One, ha aixecat una gran polèmica pel conflicte d'interessos i també els dubtes que genera sobre la seguretat del país.
4: Nova polèmica, en aquest cas també, amb Itàlia, amb Giorgia Meloni, el president nord-americà, en una entrevista en una cadena italiana, ha dit que s'ha fet una foto amb Meloni al marge del G7 per pena, perquè ella li ha insistit. La primera ministra l'ha acusat d'inventar-s'ho tot.
5: No entenc per què el president dels Estats Units es comporta d'aquesta manera amb els seus propis aliats, i no és la primera vegada. Només puc lamentar el fet que no mostri la mateixa determinació davant dels enemics d'Occident, davant dels enemics dels Estats Units, davant dels líders amb els quals, al contrari, és molt més conciliador.
2: La polèmica ha generat una nova crisi diplomàtica entre els Estats Units i Itàlia. El ministre d'Exteriors italià ha anul·lat una visita prevista per aquest cap de setmana a Washington.
4: Un xoc entre dos trens al nord de Londres deixa almenys un mort i un centenar de ferits. 11 es troben en estat molt greu. La persona que mor és el maquinista d'un dels trens. Un dels combois es va aturar a causa d'un error en el sistema de seguretat i l'altre el van vestir pel darrere. Londres, Quim Olivares.
6: Els dos trens van xocar uns 90 quilòmetres al nord de Londres entre les poblacions de Luton i Bedford, segons la policia de transport britànica. Els dos combois, després de xocar, han encaixat un amb l'altre, però sobre la via, sense descarrilar. Amb l'impacte, la part frontal d'un tren i la cua de l'altre han quedat força malmeses. Un viatger explicava així a la BBC la situació que ha viscut.
7: Era al capdavant del tren que ha xocat amb l'altre. Quan m'he aixecat, he vist seients per tot arreu. Semblava que hi havia hagut una explosió d'una bomba. He vist gent amb la cara ensangonada i amb ferides a les cames i hi havia fum per tot arreu.
6: L'accident ha passat entre un tren de llarg recorregut que venia del centre d'Anglaterra i un de Rodalies que anava cap a l'aeroport de Luton i després fins a l'estació de Sant Pancras, al centre de Londres. El xoc ha provocat el caos en un dels corredors ferroviaris més transitats del Regne Unit.
4: En punt un quart de vuit del matí, Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve. El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a finals d'any i que no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del mes de maig. Ho ha dit en sortir del Consell Europeu a Brussel·les, on també ha reiterat el seu suport a l'expresident Rodríguez Zapatero. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
8: Bon dia. Per primer cop aquesta setmana, Pedro Sánchez ha deixat la porta oberta a avançar les eleccions si no aconsegueix aprovar uns nous pressupostos. Un full de ruta que apuntava dijous i al qual aquest divendres s'ha tornat a referir entre rialles i una certa ironia.
9: Se lo voy a decir muy claramente. A ver, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y ya no puedo decirles más, porque yo lo que quiero es... Claro. Pero bueno, la realidad es muy dinámica.
8: En tot cas, seria un avançament tècnic dels comicis. Estem parlant de mesos, sempre depenent de la tramitació dels pressupostos que preveu portar al Congrés a finals d'any i, per tant, ens situaríem en els primers mesos del 2027 en lloc de l'estiu. Un altre condicionant són les eleccions municipals i d'algunes autonomies al mes de maig. Sánchez sempre ha defensat que no hi haurà un superdiumenge electoral, que no farà coincidir les generals amb altres eleccions, principalment perquè els alcaldes socialistes no volen pagar a les urnes tots els casos judicials i de suposada corrupció que envolten el PSOE. I és que el president espanyol haurà de negociar el suport dels socis als pressupostos amb la imputació de Zapatero, a qui ha tornat a fer costat a l'hora de referir-se a les joies de valor milionari.
9: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Son intercambios que se dan de presentes dentro, efectivamente, de la legislación Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó.
8: I és que va ser Zapatero qui va regularitzar per llei els regals a presidents i, per tant, diu Sánchez, li correspon a ell decidir si torna les joies.
4: Gràcies, Àngels. A tot això de la crònica política, avui també destaca Gabriel Rufián d'Esquerra i Mònica Oltra de Compromís, que reivindiquen la unitat de les forces progressistes davant l'avanç de la dreta i l'extrema dreta.
2: En un acte conjunt a València, dins de la gira que el Republicà està fent arreu de l'Estat, han insistit que les esquerres han de fer front comú en les pròximes eleccions espanyoles i, si cal dir, proposen fer primàries.
4: València, Alba Barbosa.
10: Ha estat un acte que ha plegat centenes de persones i on el líder d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat la confluència de les esquerres com a fórmula per fer front a l'extrema dreta i encarar així el proper cicle electoral.
11: Li demano a la Mònica perquè ho pot fer que ens uneixi, perquè València pot ser el reflex de moltes coses, perquè si ara no aprofitem l'oportunitat històrica que tenim, apaga i vámonos.
10: Rufián s'ha ofert a liderar una candidatura conjunta de l'Esquerra a Catalunya i Mònica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, ha abraçat la idea i l'ha portat a escala municipal, ara que falten pocs dies perquè Compromís la ratifiqui com a candidata dels nacionalistes a l'alcaldia de València.
12: Jo el que vull és construir una ciutat amb esta bonica gent, perquè jo crec que els projectes revolucionaris desborden sempre les sigles dels partits.
10: El públic ha aplaudit a Oltra, dempeus i amb crits d'alcaldessa, i també han demanat presó per l'expresident Carlos Mazón. Sense més concrecions sobre aquesta eventual candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE, l'acte a València de Rufián i Oltra sí que ha servit per asseure junts dirigents de Compromís, de Podem i Esquerra Unida.
4: I mentrestant, els militants de Junts per Catalunya voten aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de Barcelona entre els quatre aspirants que es presenten. Ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat, Jordi Corbalan.
13: Més enllà de les coincidències programàtiques en clau de partit, l'actual líder municipal Jordi Martí reivindicava l'exalcalde Xavier Trias, que poc després li donava suport a les xarxes. La diputada al Congrés, Pilar Calvo, afia a la direcció de Carles Puigdemont, replicava a Martí que el llegat de Trias no s'hereta.
14: Vull agafar el relleu d'en Xavier Trias i dels companys que durant aquests anys hem estat treballant per Barcelona amb el cor, amb l'ànima, de manera compromesa.
15: Tots sabem que d'alcalde Trias només n'hi ha un i que el seu llegat no s'hereta. Per tant, ens l'hem de guanyar.
13: La diputada al Parlament, Glòria Freixa, vol recuperar l'ànima de Barcelona.
16: Perquè ens l'hem deixada. I jo em comprometo a tornar l'ànima a la ciutat i, sobretot, a fer de Barcelona la capital de Catalunya de debò.
13: I l'advocat Jaume Alonso Cuevillas es compromet a integrar la resta d'aspirants, si guanya.
17: Sou molt bons, si no guanyo us votaré entusiàsticament i, si guanyo, us oferiré a tots, a totes, formar part de la meva llista.
13: Prop d'un miler de militants decidiran amb el seu vot qui dels quatre serà l'alcaldable. El resultat, demà al vespre.
4: Més qüestions. Avui se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya en què participen docents, personal d'atenció educativa i també representants del sector del lleure d'arreu de Catalunya. La reunió comença a les 10 del matí a Barcelona. Ha de servir per decidir quins seran els passos que faran els docents a partir d'ara, després que tombessin l'últim acord que el Departament d'Educació va signar amb alguns sindicats.
2: A l'Assemblea es debatrà quan començaran i de quina manera s'han de fer les properes mobilitzacions de cara al curs vinent. Entre les possibilitats, al damunt de la taula hi ha la vaga indefinida, les vagues puntuals, que és el format que s'ha utilitzat fins ara, o altres accions de pressió. Els docents tornaran a la feina l'1 de setembre i el curs començarà el dia 8 d'aquell mes. Tot i que el curs escolar ja s'ha acabat, el malestar dels docents continua encara latent, perquè el conflicte educatiu no s'ha solucionat. L'últim pas de les negociacions ha estat l'acord del maig que han signat els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, al qual s'ha sumat professors de secundària. L'USTEC el va acabar refusant després que en la consulta als docents guanyés el no. Mentrestant, la CGT, la Intersindical i COS es van aixecar de la taula de negociació.
4: Ha estat una nit llarga a Sabadell i ha estat una nit llarga també per tots aquells que han anat al Sónar. Avui, última jornada del Sónar, que encapçalen els veterans Prodigy. Com a caps de cartell, serà l'endemà d'una jornada amb ball, amb reivindicació i amb creativitat, amb artistes com Skepta, Daito Manabe o Annie in the Hall, l'Hospitalet Marc Ruiz.
18: Amb la cara tapada per una caputxa lligada com si fos un passamuntanyes, Skepta ha impartit una classe magistral de grime, llançant barres sincopades a una velocitat de vertigen, amb cançons com Cops and Robbers o Redrum. S'ha dedicat a fer que el públic també se sentís part de l'espectacle, parlant amb ells, enfocant-los amb la càmera i fent-los protagonistes. Un altre britànic, Subtract, li ha agafat el relleu al Sonar Village. Fa música de ball intel·ligent creada amb mescles fetes en directe amb diverses capes de percussió, veus, riffs que jugaran a ser la tornada durant uns segons, bateria, i quina bateria, i teclats en directe. Alguns resultats no són gaire lluny de músics de jazz contemporanis com Kamasi Washington. També es movia a tota velocitat entre un aparell i un altre l'holandès Rainer Sonneveld, i és que tenia muntada una batalla, un back-to-back, amb el seu avatar, una intel·ligència artificial, que feia música basada en l'estil de Sonneveld. Les armes, el techno més inclement. I techno en majúscules és el que punxa la belga Charlotte David. Mescla beats duríssims amb cants New Age, amb els que crea petits oasis d'ambient, com petites pauses per recuperar forces i tornar-se a capbussar el remolí de percussions sense fi i a omplir travessar l'escenari principal d'adeptes de la seva rave.
4: Un quart i mig de 8 del matí, els assentaments de caravanes es multipliquen a les Balears. Els usuaris, la majoria treballadors amb el sou base, no poden accedir als lloguers, que són de mitjana de 1.700 euros, la comunitat més cara de l'Estat, segons l'Observatori del Lloguer. Des de Palma, Caterina Carman Jaume, bon dia.
19: Bon dia. A l'assentament de Son Hugo, a Palma, en 4 anys han passat de 20 a 200 caravanes. S'hi veuen taules de càmping, bidons d'aigua, bicicletes i joguines, però no són unes vacances. Els seus habitants s'hi van instal·lar perquè no poden accedir a un habitatge, com el José, que no va poder assumir l'augment del lloguer amb una criatura de 3 mesos. Treballa de ferrer i descarta trobar una casa.
20: Y nosotros lo único que pedimos es no una casa ni ayuda ni nada, sino un sitio donde poner las caravanas. No tenemos ni empadronamiento. ¿Cómo hacemos por el médico? ¿El niño qué? ¿Sabe? Son muchas cosas que no... Y un sitio legal, que no molesten, que... Bueno, y si ya ponen basuras y vaciados de aguas negras y así las cosas, están más limpias, están mejor, no se vive en ciertas condiciones que no son favorables... Pues mucho mejor.
19: El Luis Miguel fa anys que ho intenta, però no arriba a les condicions prèvies.
21: Yo trabajo en barcos, 1.500 euros. Las veces que hemos intentado buscar alquiler nos exigen muchos requisitos, mucho depósito también. O sea, es un abuso, algo que no podemos, o sea, no tenemos.
19: Temen que l'Ajuntament els desallotgi. Des d'acord, responen que Serveis Socials hi està a sobre.
22: L'informatiu del suplement.
23: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
24: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
25: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
26: I els frescos d'Aldi!
25: Al!
26: Aquesta setmana la cintra ratllada 0,75 al quilo
25: i l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi!
26: Que poc que costa comprar bé!
27: En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 neguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
28: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Hola, familia. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
30: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
31: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
32: Jo ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel, vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em va tan bé com que no hi he pensat mai més.
31: Aquest diumenge l'escriptora i periodista Eva Piqué.
32: Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que ja eren lluites assolides, no?
31: El divan, el valor de la conversa.
33: Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que de fet era un partit al qual no votava?
32: Exacte. Per mi va ser una decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
31: Aquest diumenge a les 9 del vespre. L'informatiu del suplement.
4: Cinc minuts per dos quarts de 8 del matí. El nom propi és el Sabadell.
0: Encara no serà abans. Compte! La rematada al pal! Gol!
4: El Sabadell jugarà la temporada que ve la segona divisió de futbol després de golejar el Zamora per 4-0 la nova Creu Alta, remuntant l'1-0 en contra de l'anada. Hem sentit el 2-0 del Sabadell, el que evitava la pròrroga. Així narrava el Francesc Ripoll a Catalunya Ràdio, l'1-0.
0: Pica el corna a Stals, el fa en curt, aviam la jugada... Gol! què fas?
4: Un golaç descomunal des de fora de l'àrea al principi del partit, crec que era el minut 18, si fa o no fa. El descompte, dos gols més per evitar ensurts. El 3-0.
0: Quadri, bé! Recupera la pilota, Quadri! Quadri! Quadri! Quadri!
4: Aquí amb la bogeria, perquè hi va haver invasió d'estadi, el partit es va aturar 10 minuts, un caos. En qualsevol cas, fins i tot al final es va reprendre ja amb els jugadors del Zamora entre llàgrimes i va aconseguir el Sabadell el 4-0.
0: Arribarà el quart, Xavi, Xavi, Xavi, Xavi! Gol!
4: Per tant, el Sabadell, equip de segona divisió, 5 anys després. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia i enhorabona, escapa per aquest ascens del Sabadell. 12.000 aficionats van donar l'escalf necessari a l'equip arlequinat en una nit per al record. Un gran gol de Javi López Pinto a la primera part, al minut 18, va aplanar el camí. Quan semblava que el partit podia anar a la pròrroga, va arribar el 2-0, el gol decisiu, un gol d'Eneko Aguilar al minut 88, que ja donava l'ascens, i el descompte al minut 96, el 3-0, un gol de Quadri, amb invasió de camp inclosa, que va obligar a aturar el partit 10 minuts. Després de la represa, Xavi Moreno va fer el 4-0, al minut 110, i la nova Creu Alta va ser una festa per celebrar el retorn al futbol professional. Així s'expressava Kaiser, el capità del Sabadell.
3: Corazón, sudor y lágrimas, eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y ha salido todo especial y le hemos puesto el broche de oro a cerrar este círculo de esta temporada tan bonita.
1: I ara sentireu Bonaldo, un altre dels jugadors del Sabadell.
5: Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todo de Sabadell, la afición. Ya, es un momento que voy a recordar para toda mi vida.
1: I Ferran Costa, el tècnic, confirmava la seva continuïtat a la banqueta.
6: Sí, sí, sí, no sé què em fotin fora.
7: No, segur que no.
6: Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequinat més.
1: Avui Sabadell celebrarà la Rua de l'Ascens pels carrers de la ciutat a partir de les 7. La temporada que ve, doncs, hi haurà duel català segon entre el Sabadell i el Girona. I tal com va avançar ahir la cadena SER, va poder confirmar també Catalunya Ràdio, tot fa pensar que Quique Álvarez, el tècnic del filial gironí, serà l'entrenador del primer equip del Girona la pròxima temporada segona. I l'altra notícia de les últimes hores. Rafinha s'ha lesionat aquesta matinada al Mundial de Futbol amb el Brasil. El davanter del Barça ha hagut de deixar el camp al minut 39 del partit contra Haití, que la selecció canarinha ha guanyat per 3-0. Per les imatges i per les informacions que arriben des de la concentració brasilera, tot apunta a una altra lesió muscular de Rafinha, una lesió a la cuixa dreta. Avui li han de fer proves per saber-ne l'abast i el temps de baixa. Estem davant de la quarta lesió de Rafinha aquesta temporada. En la primera de les tres anteriors va estar de baixa gairebé 2 mesos. L'última se la va fer durant un amistós del Brasil i el va deixar fora 5 setmanes. Això l'ha fet perdre's uns quants partits amb el Barça i també amb el Brasil aquesta temporada. Rafinha, abans de lesionar-se, estava fent un partit molt complet, li havien anul·lat un gol i ha tingut una altra ocasió clara per marcar. El Brasil, encara amb Rafinha, anava guanyant per 2-0 amb 2 gols de Mateus Cunha, i ja a la segona part Vinícius ha fet el 3-0 definitiu contra Haití. I notícia de fa només una estona al Mundial. La Turquia d'Arda Güler en queda fora, eliminada del Mundial després de perdre contra el Paraguai per 0-1.
31: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Són 2:15 del matí.

0: Avui, els meus ídols del suplement, Elvis Presley, un home que no necessita cap mena de presentació, Blai Mercè, Olga Ábalos, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora,
2: bon
1: què tal?
2: Bon
0: la mentida que després de ja algunes temporades fent aquest espai, Elvis encara
1: és que és
0: no li
1: haguéssiu no?
0: dedicat cap reverència com la que mereix, eh?
1: És potser el primer gran ídol, no?
2: Sí, sí.
1: Abans d'Elvis hi havia hagut mini-ídols.
2: El gran, no, el primer fenomen fan, diguem, va ser Elvis Presley, abans que els Beatles, fins i tot, eh?
1: Molt fort, sí, sí, sí.
2: És que és d'aquests tòtems de la música que costa afrontar, perquè saps que sempre et deixaràs coses i no vols trair una mica tota la seva memòria, eh?
1: Sí, però avui doncs, hem triat algunes cançons que ens agraden,
2: sí,
1: explicarem algunes anècdotes, influències... Escoltarem algun altre Elvis que no és l'Elvis?
2: Hi ha uns quants, eh? A la història de la música.
1: I defensarem una teoria, que és que Elvis segueix viu.

0: El rei del rock, avui Elvis Presley, els meus ídols del suplement. Quina millor manera de començar el cap de setmana, Blai.
1: Sí. Com el vau descobrir, vosaltres, l'Elvis?
2: Jo, a través d'una cinta de casset que tenia el meu pare sempre posada al cotxe. Una cinta que no tenia portada, però que recordo que sempre...
1: Era tot Elvis?
2: Era tot Elvis.
1: Ah, sí?
2: Tot Elvis, sí. Una cinta de casset blanca amb una etiqueta verda, que encara la recordo, i no sé on està la portada, mai ho hem descobert, però aquella cinta sempre estava allà.
1: I tu, Roger, com et va arribar?
0: No ho recordo. Tinc la sensació que sempre he anat sentint les seves cançons. Sí que, és a dir, la història de l'Elvis quan va sortir el biòpic aquest, la pel·lícula, la vaig veure i la vaig conèixer una mica millor, però és allò que sempre... Bé, a més, com que fa tants anys que escolto la ràdio, no?
1: Sí, sí. Doncs mira, parlant de pel·lícules, a mi em va venir per Forrest Gump. És la pel·lícula que més vegades he vist a la vida. I vaig saber qui era gràcies a aquella escena que surt el Forrest Gump de petit amb Elvis Presley, que està a casa seva, i li ensenya a moure la... Representa que el Forrest és qui li ensenya amb ell a moure la pelvis, perquè el Forrest Gump, recordem-ho, tenia aquell problema a les cames, no? I arran de la meva devoció per la pel·lícula, vam comprar a casa la banda sonora, que era un disc 32 American Classics, i la primera cançó era aquest Hound Dog, que em va al·lucinar en el seu moment, i després vaig descobrir que l'original no era d'ell. Wow!

0: quina us quedeu?
1: Jo em quedo amb la de Big Mama Thornton.
2: No l'havia sentit, quina preciositat, eh?
0: És bestial, eh? I això a mi el que em fa pensar és que Elvis Presley va arribar a ser qui és perquè era un home blanc i un home, clar.
1: I també perquè es movia de la manera que es movia.
0: De fet,
1: era... Bueno, diguem que va despertar moltes... És que ara no em sortirà la paraula, però diguem que en aquest fenomen de fan incipient...
0: Tenia molts detractors, també.
1: Tenia molts detractors, però també tota una part de la societat més conservadora entenia que els moviments d'Elvis Presley eren que incitaven, doncs, a...
2: Al pecat.
1: Al pecat.
0: Sí.
1: I llavors això, les adolescents de l'època, òbviament, es tornaven boges perquè no havien vist mai un home moure's d'aquella manera.
0: Elvis Presley...

0: Elvis Presley és l'encarnació del somni americà, no? Per, claríssimament, un jove de Tupelo que fa una audició a Sun Records, aquell mític, aquell mític segell discogràfic de Memphis, i l'agafen, i la resta és història. I a partir d'aquí va pujant i es converteix en una estrella que va acabar tenint una mansió, Graceland, que encara es pot visitar, que cada dia treu milers i milers i milers de visitants, i que va passar la història com això. El que dèiem abans, hi ha hagut altres Elvis després, com per exemple Elvis Costello, que els seus primers managers li van dir no, tu, el teu nom artístic ha de ser Elvis, i fem servir el cognom de la teva mare, Costello, i et fas dir Elvis Costello. I al cap d'un temps, Elvis Costello va triar aquesta cançó com una de les seves preferides, que és de la primera època, per fer-se una idea de com va començar Elvis Presley, i després, al principi, sentíem el Suspicious Mind, que ja era del final, com va arribar a ser la seva música ja els últims anys.
1: De fet, aquesta cançó, Blue Moon of Kentucky, forma part d'una actuació mítica, també, d'Elvis Presley de l'any 68, que va ser un programa especial que va fer la NBC a la televisió nord-americana, on van fer com un especial d'Elvis, i Elvis doncs anava cantant tota una sèrie de temes, i cada X temes doncs es canviava de roba i canviava la decoració, no? I d'aquí han sortit imatges molt icòniques, com aquelles lletres d'Elvis, no? Amb neons, per exemple, o aquella escena d'Elvis vestit de tot de cuiro negre, tocat, rodejat de noies adolescents, que és una cosa una mica perversa, diguem, doncs allà va sortir tota una iconografia, i de fet el mateix el cantant de Judas Priest, estem parlant de heavy metal, va dir que una de les seves influències per dir ostres, jo em vull vestir de cuiro, va ser veure Elvis vestit de cuiro a la televisió.

0: Va, trepitgeu, sisplau.
1: Qui seria el nostre Elvis?
2: Això, bueno, anem a presentar.
1: Que saps, presento
2: això, que em fa molta il·lusió. Això és Miguel Ríos. És una de les primeres gravacions de Miguel Ríos fent una versió de Jailhouse Rock. I perquè Elvis Presley va ser una influència directa de Miguel Ríos i també d'altres grups d'aquí, com el Sirex, per exemple, que van dir, ostres, nosaltres també volem fer això sobre un escenari i tenir fans, no?
1: I aquí afegiria el que jo crec que és el nostre Elvis, que és Peret, perquè recordem que la rumba catalana va néixer a partir, doncs, de la fusió del rock and roll de l'Elvis i la música llatina, el mambo i la salsa del Pérez Prado i companyia, no? I a partir d'aquí, amb aquesta fusió i tot la música gitana i tot plegat, va sortir la rumba catalana. Per tant, el nostre Elvis és Peret, però la teoria, el Peret és el muerto vivo, i Elvis està vivo.
3: Elvis

0: A veure, tècnicament, Elvis podria estar viu. Tindria 91 anys. I si, segons Calamaro, viu a Memphis, doncs potser hi ha un iaio, un senyor que passa per allà, que està vivint allà tranquil·lament, que és Elvis.
1: Jo he fet molta bondat aquests últims anys, eh?
2: Si anem a Memphis...
1: Per compensar tots els excessos.
0: Home, en va tenir molts, d'excessos.
2: Sí, jo crec que va tocar fons i llavors va dir, a partir d'aquí m'he de cuidar, es va fer vegetarià...
0: Segurament.
2: Va fer tai chi i pilates cada dia.
0: Tu creus? Sí. Tu creus? Ostres, te n'imagines? Home, a veure, era un gran esportista, feia karate, arts marcials, va estar... crec que va estar a l'exèrcit, no?, també, Elvis Presley, vull dir que era un home... Això que deies abans, no? Un home fet a si mateix, no? Tot el somni americà, doncs té totes les fases.
1: Un altre Elvis, va.

0: Crespo. Sou fans d'Elvis Crespo?
1: No, particularment no, però doncs, segurament els seus pares deuen ser fans d'Elvis, no?
0: Home, sí,
1: perquè
0: sí.
1: Perquè li van posar Elvis, no?
0: Li van posar en homenatge a Elvis Presley. I el que em fa més gràcia del cas és que en els últims anys han sorgit rumors que Elvis Crespo podria ser el pare de Rosalía. Perquè no sé si heu vist la portada d'aquest disc, de Suavemente.
1: No.
0: Té una semblança molt, molt boja.
1: Vaig a buscar-ho ara mateix. Ho dius Rosalía. De veritat?
0: Sí, sí.
2: I... És un misteri, no, el pare de Rosalía?
0: No, me'n va parlar d'ella. Va parlar d'ell fa poc.
2: Vull dir que així com la germana i la mare i l'àvia surten sempre a tot arreu, el pare sempre ha estat com...
0: Sí, sí, a mi em va sorprendre el segon concert del Sant Jordi, que és el que vaig anar jo, va agrair públicament al seu pare que fos allà i tot això.
1: Ara que dius sí que té una retirada, eh?
2: A veure.
0: Mira, mira.
1: Té una retirada, mira.
2: Home, oh, carai. No, no, una retirada no, són clavats, perdona. Elvis Crespo, el pare de Rosalía, suavemente.
1: Potser, potser Rosalía, la mateixa Rosalía fent els discos.
0: No, és la reencarnació d'Elvis Presley.
2: Vinga, va, vinga. Acabarem amb Elvis. Sí, també un clàssic, avui sí, l'Elvis de debò.

0: Avui el suplement per començar el cap de setmana amb bon peu, el rei del rock, el rei de tots, avui Elvis Presley, els meus ídols amb el Blai Mercè i l'Olga Balós.
1: Uau, és que estic pensant en Las Vegas ara mateix, eh?
2: En Las Vegas.
1: L'Elvis de Las Vegas.
2: I he pensat en el Bruce Springsteen, que també el podríem haver posat perquè es va dedicar a la música després de veure Elvis a l'Ed Sullivan Show, com tants altres americans que quedaven cada setmana davant d'una tele per veure'l actuar.
1: Podríem anar a Memphis, Blai, ja a buscar si Elvis està viu, eh?
0: A veure el Pau Gasol o a buscar Elvis encara?
2: A buscar Elvis. Sí, sí, vaig anar a Graceland i també vaig anar a Tupelo, que és on va néixer ell. Em va agradar més.
0: I vas anar expressament per veure, per conèixer la història?
2: No, vaig anar per fer una ruta pel Mississippi, acabar a Nova Orleans, tot això. Del que m'agrada menys, Memphis, va ser del que m'agrada menys de la ruta. Nova Orleans em va encantar. I si hagués de repetir alguna cosa dels llocs que vaig anar relacionats amb Elvis, tornaria a Tupelo, perquè em va fer gràcia. Hi ha una cosa molt petita, i en canvi, Graceland és una animalada turística. No té cap sentit. I a més, només t'ensenya el que et volen ensenyar, per tant, per mi no té cap mena de valor.
0: Blai Mercè, Olga Balós, Elvis Presley, una abraçada per tots tres. Salut.
1: Bon dia.
2: Adéu. Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
3: Quina ratxa! Quants maig portes?
2: 150.
3: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
4: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
8: Bon Preu i Esclat.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: La reunió dels Estats Generals a la primavera del 1789 va ser el desencadenant de la Revolució Francesa. Ben aviat, els diputats del Tercer Estat, més alguns diputats de l'Església i de la Noblesa, van proclamar-se Assemblea Nacional Constituent. Al començament de la Revolució Francesa, en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
11: Trescents grams de paraules.
12: Mig litre d'actitud.
11: Una cullerada de silenci.
12: Dos reflexos de llum.
11: 5 quilos de cadira.
12: I si convé, 150 grams d'ulleres.
11: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
13: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
14: Contes, novel·les, poemes, cançons...
13: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
15: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
16: Bon dia.
15: Tragèdia a la platja de Tarragona, un nen de 12 anys ha mort ofegat i dos més estan ferits crítics.
16: Formaven part d'un grup de 6 adolescents que eren en una zona de roques entre les platges de la Rabassada i del Miracle.
15: Almenys 5 morts al Líban aquesta nit pels bombardejos d'Israel.
16: Que demostra un fràgil alto el foc entre Israel i Hezbollah després d'una escalada de violència. Washington va anunciar la treva per intentar salvar les negociacions, però Israel ja ha avisat que mantindrà les seves tropes a l'anomenada zona de seguretat del sud del Líban.
15: D'actor principal també Donald Trump, que aquestes últimes hores ha protagonitzat l'enèsima crisi diplomàtica, en aquest cas amb Itàlia, ha desqualificat Giorgia Meloni, que s'hi ha tornat i li ha dit doncs, que no en vol saber pràcticament res. De seguida ens en fem ressò. Pendents d'aquesta hora de Bolívia, el país acaba de declarar l'estat d'excepció i ha trets militars al carrer.
16: Ha tret els militars al carrer. A primera hora d'aquest matí, el president Rodrigo Paz ha decretat l'estat d'emergència després de setmanes de protestes que han paralitzat l'economia del país i han deixat 14 morts.
15: Almenys un mort i un centenar de ferits en un accident de tren a Anglaterra.
16: Un tren de llarg recorregut i un de rodalia es van xocar ahir a la tarda al nord de Londres.
15: Pedro Sánchez insisteix que podria avançar eleccions si perd la votació dels pressupostos per l'any que ve.
16: El president espanyol diu que presentarà els comptes públics a final d'any i no vol que les eleccions generals coincideixin amb les municipals del maig.
15: A Barcelona, els militants de Junts per Catalunya decideixen aquest cap de setmana qui serà l'alcaldable de la ciutat.
16: Una votació en s'hauran de decantar per un dels 4 aspirants que ahir al vespre van tancar la campanya amb un debat.
15: Assemblea de docents aquest dissabte per decidir les mobilitzacions a partir del mes de setembre.
16: Després de tombar l'últim acord entre sindicats i conselleria, avui decidiran les accions que faran a partir d'ara. Entre les opcions que es debatran hi ha la vaga indefinida.
15: El govern recomana facilitar el teletreball als empleats amb fills durant les vacances escolars.
16: Aquesta és una de les 55 mesures que recull l'agenda catalana de conciliació i corresponsabilitat.
15: I aquest dissabte serà l'última nit del Festival Sónar de Barcelona,
16: on hi actuarà The Prodigy després que ahir ho van fer grups com Skepta, Daito Manabal i En In The Hall fessin ballar el públic de la Fira Gran Via.
15: Els esports...
17: Ha rematat el pal! Gol!
15: Els esports del Sabadell està de ressaca després d'ascendir ahir a segona divisió 5 anys després.
16: Els arlequinats es van imposar el Zamora per 4-0 en un partit petit que va acabar amb la invasió del camp de l'afició.
15: Les portades dels diaris Marina Laminos amb la mirada posada en l'inestable acord de pau a l'Orient Mitjà. El diari Ara, Israel, deixa l'acord de pau Estats Units-Iran a la corda fluixa.
18: És el titular d'una portada on també hi ha espai per al sònar, que enceta nova etapa, i veiem uns quants joves amb dues noies en primer pla ballant al festival, que és també protagonista a la portada del periòdico. Aquí fotografia de l'escenari durant l'actuació de la nord-americana Kellys, la gran festa del sònar, escriuen, i el titular del periòdico en un altre sentit, el govern insta els pares a teletreballar durant tot l'estiu. La Vanguardia, en titular, també es fixa en la treva a l'Orient Mitjà, apunten que l'acord amb l'Iran posa a prova la relació dels Estats Units amb Israel, i a sota la fotografia central, en aquest cas, és per al rei, Felip VI, i també la princesa Eleonor, amb el vestit militar tots dos, abraçats, còmplices, després de compartir un vol durant la formació militar de la princesa. I el punt avui, la pressió del carrer. Fa 50 anys es van organitzar les primeres manifestacions després de la mort del dictador.
15: A la fotografia, en aquest cas, del rei i de la princesa, protagonista a la premsa editada a Madrid, imatge central del País, de l'ABC, amb menys protagonisme a La Razón i a El Mundo.
18: I pel que fa als titulars del País, Cuba autoritza la banca privada i elimina els subsidis per la crisi. A l'ABC, sobre aquesta fotografia que deies, parlen d'un vol inèdit reial per completar la instrucció de la princesa. I sobre el cas Plus Ultra, asseguren que càrrecs del PSOE reclamen allunyar-se de Zapatero. A La Razón, Leire Díez es va interessar per Zapatero i va buscar àudios de Villarejo, i al Mundo, la Fiscalia Europea veu nous delictes en l'amic de Begoña Gómez.
15: Anys i anys per molts anys, avui bufarà 50 espelmes Albert Postils, Alicia Romero.
19: Jo tampoc tinc una sensació de poder. Faig la meva feina el millor que puc i facilitar...
20: Llicenciada en dret, és diputada del Parlament des del 2012 i des de fa gairebé 2 anys és la consellera d'Economia i Finances de l'actual govern de Salvador Illa. El seu nom forma part de la llista de les 100 dones més influents a Catalunya, segons la revista Forbes.
15: 72 espelmes Ana Rosa Sisquella.
21: Per mi, produir és molt bèstia, perquè això que et dic...
20: És la productora executiva i cofundadora de Goll de Gom, i després d'estar moltes dècades darrere de grans projectes de la companyia, també s'ha posat a dirigir. Un exemple recent és el musical Bye Bye Monstre, pensat per un públic infantil.
15: I 59 espelmes, Nicole Kidman.
22: My analysis of being an actor is rigidity doesn't work.
20: És una de les actrius més prestigioses de Hollywood. Va guanyar l'Oscar a millor actriu quan va interpretar l'escriptora Virginia Woolf a la pel·lícula Aleshores. També està nominada per altres papers com el de cortesana al musical Moulin Rouge, o de mare amb problemes emocionals a Rabbit Hole i Lion.
15: Vida social. Putrum, putrum. Marta Ferrer, última nit del Festival Sónar de Barcelona.
23: Sí, ara ho dèiem. El festival tanca una nova edició amb actuacions d'artistes com The Prodigy, que són els caps de cartell i debuten per primera vegada al festival. Serà avui a la Fira Gran Via a partir de les 5 de la tarda. Encara es poden comprar entrades per 99 euros. Hey, eso soy
15: Calvary. Els Catarres avui animen el públic de Barraques de Reus.
23: I seran també amb Greta, Dan Peralbo i el Comboi i Partí Peres en la segona nit de festa de la ciutat. Encara n'hi haurà una altra per la Revetlla de Sant Joan. Avui, però, es pot assistir als concerts al Parc de la Festa a partir de les 9 del vespre, i les entrades, que es poden comprar online, costen 3 euros. Estem aquí,
15: avui demà estem allà. A la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat, avui Batalla de Galls.
23: Entre la Pound Gang i els madrilenys ANB Squad, que compartiran escenari en el que han batejat com el show del segle. Arrenca a les 9 del vespre i encara queden entrades a partir de 17 euros.
15: I al Teatre Acadèmia, en el marc del Festival Grec, s'hi pot veure La Ruta.
23: La dramaturga Lluïsa Cuniller i la directora Carlota Subirós s'alien per portar a escena la història de tres homes que es busquen a si mateixos en un paisatge carregat d'incerteses. Tot plegat per celebrar 15 anys de La Ruta 40. Avui, a funció a les 8 del vespre, les entrades es poden comprar a partir de 20 euros.
15: I els amants de la literatura tenen una cita al Quilòmetre Amèrica de Barcelona.
23: El Festival de Literatura Llatinoamericana celebra 5 anys, convertint la ciutat en un espai de trobada entre veus, històries i imaginaris de l'Amèrica Llatina, el Carib i la literatura catalana. Aquest any, sota la curadoria de l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa, el festival posa el focus en la literatura com a forma de resistència davant la violència i la incertesa del món contemporani. Es pot consultar tota la programació a través del web.
15: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Ètica i estètica.
1: Més enllà de ser un home blanc i heterosexual, el Valentí va néixer amb el privilegi de la bellesa. A casa, de ben petit, li deien: amb aquesta cara tan bonica que tens, t'espera una vida sense grans sobresalts. Donades les circumstàncies, en Valentí hauria tingut prou col·locant-se rere una vitrina i cobrar entrada per ser contemplat, com si fos una obra d'art. Però en Valentí necessitava sentir que servia per alguna cosa, que la meritocràcia corria per les seves venes, i va decidir rebel·lar-se contra la seva herència genètica. En Valentí es va fer boxejador. La família va rebre aquella aspiració amb horror. Els aterria la possibilitat que un cop de puny esguerrés un nas tan estilitzat. El temps li va donar la raó a en Valentí. Es va convertir en una llegenda de la boxa. Anys més tard, tants que tenia un net assegut a la falda, va treure l'àlbum amb les seves gestes. A la criatura li va cridar l'atenció una foto. Mostrava el moment en què un gegant rus li etzibava un directe a la mandíbula, i en Valentí, en lloc d'aparèixer amb el rostre desencaixat, sortia mirant a càmera, amb un somriure seductor i més guapo que de costum.
15: Música.
2: Et tenim més curta de sang, com un anunci d'estrella d'am, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai, mai.
15: Vinga, sort que ja estem, hem vingut desperts de casa. Blaini, està, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger.
15: Amb què arribarem avui a les 8?
3: Com sé que ets fan de l'EDM de la dècada passada i de l'autotune, avui arribarem amb aquest tema de Fades i Triguell titulat Sant Joan. El trio de pop i electrònica han unit forces amb el cantant barceloní per crear aquesta cançó que reivindica la nit de Sant Joan com a gran celebració col·lectiva dels Països Catalans.
15: Per si no en teníem prou amb el sonar, doncs avui Triguell i Fades fins les 8 del matí. Salut i ràdio, Blai.
3: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, reunirà empreses i persones candidates demà i dimecres al Castell. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial y el talent local.
3: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues, dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues de manera mucho más directa.
2: L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
3: Una oportunitat, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante. Y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
2: Més enllà de les entrevistes laborals, el fòrum inclou diverses activitats formatives. Entre les propostes previstes per a la primera jornada destaca una càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem ara a Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament.
4: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic, i en aquest cas el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del WorkUp, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al Castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
2: Amaro destacava també fa pocs dies al matinal de Ràdio Castelldefels la bona resposta registrada durant el període d'inscripcions. Fins a la setmana passada ja hi havia 30 empreses inscrites i 55 ofertes laborals publicades.
4: De moment tenim 30 empreses que ja estan apuntades i unes 55 ofertes de treball. Fins a l'agenda està oberta, o sigui, la possibilitat d'apuntar-vos, insisteixo, tant si ets empresa com si ets candidat, estarà fins al dia 15, fins al dilluns abans, i jo el que faria és animar totes aquelles empreses que jo crec que és una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que estan en recerca de personal. Actualment costa molt trobar a persones per treballar, perfils adequats, doncs que en un parell de dies potser resolen el problema de captar persona que segurament, si no fos per aquest fòrum, doncs trigarien molt, molt més de temps. I al revés, la gent que està buscant feina, igual en un dia o dos dies aconsegueixen contactar amb 5 o 6 empreses que

0: que estan vinculades amb el, doncs, jo que sé, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes, moltes empreses que estan dintre del món de la, del, de la restauració, es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum.
1: Entre els sectors amb més presència destaca el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents al municipi, tot i que l'oferta laboral és molt diversa.
0: Castelldefels té una peculiaritat en el món empresarial, és que té moltes residències geriàtriques i empreses que estan vinculades amb l'atenció a la gent gran. I, per exemple, tenim tres empreses de residències geriàtriques que ens sol·liciten personal per treballar amb ells, que són doncs, auxiliars. Solen demanar, també els hi va molt bé que vinguin, és un sector bastant feminitzat i els hi va molt bé, per exemple, que hi hagin camilleros i homes, perquè de vegades s'ha de fer força per pujar i manipular d'alguna forma els malalts, i també ens estan demanant personal. Hi ha també doncs, Media Market i una empresa de Castelldefels que es dedica al màrqueting telefònic, és Pivote, que també estarà present demanant persones per fer contactes telefònics. I després tenim alguna empresa de treball temporal, com pot ser Randstad, que també hi serà present per captar personal. Mm-hmm. O sigui que és bastant general,
1: El World Cup Castelldefels se celebrarà demà i dimecres a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al Castell de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
3: Aquest dilluns 15 de juny s'ha celebrat l'acte de la cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició del Treball, el PFI i PTT del curs 2025-2026. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir l'acte que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, l'Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrània de Castelldefels, el Ferran Sant, i l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, que ha estat acompanyat pel regidor d'Educació, el Ramon Amador, el regidor de Joventut, el Cristian Undamal, i el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa. Escoltem el reconeixement fet per part de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
4: La verdad es que es un placer llegar a este punto del curso, esta clausura, con todos vosotros, con esas caras sonrientes. Eso quiero entender que lo habéis pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? ¿Habéis aprendido mucho? De eso se trata, de que lo pasarais bien, de que aprendierais mucho, porque lo que queremos todos es lo mejor para vosotros. Dejadme comenzar primero pues, agradeciendo el trabajo que hacen los técnicos, los profes, el Departamento de Educación de la Generalitat, el del Ayuntamiento, también la colaboración, como no puede ser de otra manera, con el Instituto Mediterránea, porque gracias a todos ellos hemos podido tirar adelante este nuevo PFI y también gracias a las familias por la confianza en nuestro sistema educativo. Por tanto, agradecer en nombre de todos mis compañeros que hoy nos acompañan del consistorio esa confianza y ese trabajo, y yo creo que se merecen todos un fuerte aplauso. Va.
3: Aquesta iniciativa educativa s'adreça a joves d'entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat d'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Escoltem ara la valoració que ha fet el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
5: És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també, aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs, els tècnics, el professorat, doncs, s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs, han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara en parell d'hores, tenim aquesta cluenda, que és un...

0: programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'Estiment, que el van a fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt compromesos amb aquesta activitat.
1: Durant el curs han estat 41 els joves que han participat en aquests programes repartits en quatre especialitats formatives. Ens explica més sobre les modalitats la tutora del PFI, l'Angie Benavent.
2: Tenim quatre modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic. L'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina. Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis. I auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els quatre perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els quatre perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després aquesta formació general és compartida amb els quatre perfils i després també és compartida les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i, bueno, i així amb els quatre perfils.
1: Enguany la participació ha estat repartida entre aquests diferents mòduls. 7 alumnes en el mòdul d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, 15 en auxiliar de muntatge i instal·lacions electròniques en edifici, 9 alumnes en auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i 10 alumnes en auxiliar de comerç i atenció al públic. Els seus objectius principals són proporcionar formació professional bàsica, fomentar el creixement personal i social dels joves i afavorir la seva inserció laboral o la continuïtat educativa. Escoltem a la tutora, l'Angie Benavent.
2: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant, llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
1: Un programa desenvolupat en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acte de cloenda que va ser ahir dilluns ha estat un reconeixement a l'esforç i a la dedicació de l'alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També s'ha posat en valor la importància de la cooperació i la solidaritat com a eixos transversals d'aquest programa. I pel que fa al regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava ahir aquí a Ràdio Castelldefels que també aquesta setmana és el torn de les cloendes de les aules sèniors.
0: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de la UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat, no? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser una ciutat educadora en totes les seves etapes, no? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
1: Castelldefels commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La proposta, impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar ahir dilluns 15 de juny a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAT, i aquest dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església ha acollit aquest matí la gincana Activat pels Refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada ha inclòs també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves expressen el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. I la programació continuarà divendres 19 de juny a les 12 del migdia, també a la plaça de l'Església, amb una lectura del manifest de la jornada sota el títol «Podries ser tu, podries ser jo», i escoltem ara el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
0: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
1: Una lectura d'un manifest juvenil que contribueix a conscienciar els joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració d'aquesta jornada internacional. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
0: És més una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
1: Segons les Nacions Unides, més de 120 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, fins i tot crisis climàtiques, fam o altres situacions que obliguen a fugir del seu lloc d'origen. L'ACNUR defineix una persona refugiada com aquella que es troba fora del seu país per una por profunda de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i que no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d'origen. Aquesta commemoració a Castelldefels se suma a la crida internacional per recordar que darrere de cada xifra hi ha històries de vida i que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva així a 1.766 denúncies registrades només al 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de persones grans celebrat ahir. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, l'àrea de serveis socials ofereix acompanyament i suport tant a persones grans com a les seves famílies. N'escoltem la Raquel Sanz.
3: Nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
1: L'àrea de serveis socials treballa així de manera coordinada amb altres organismes i professionals per activar quan calgui els protocols i les mesures de protecció necessàries.
3: Com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació d'informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
1: Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, el trencament de la condemna i les amenaces. El perfil de les víctimes és majoritàriament femení. Un 66% de les dones ateses eren dones i el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat pel CMR Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut un impacte en més de 300 familiars, cuidadors i professionals. S'explica també que moltes agressions passen a l'entorn familiar i l'estigma de que això passi dificulta de vegades que se'n parli. Escoltem a la Raquel Sanz.
3: Hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, pues hi ha encara molta por, no? I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
1: També des de l'àrea d'Ajuntament i l'àrea de serveis socials formen part d'entitats de cooperació i treball en xarxa al Baix Llobregat. Escoltem a la tècnica, la Raquel Sanz.
3: Existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa, si surt de la llar o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
1: Així mateix, pel que fa al personal de serveis socials de l'Ajuntament, ens confirmen que es manté la formació contínua en diferents àmbits per adaptar-se així a les noves realitats socials i als recursos disponibles. En el cas de l'atenció a les persones grans, aquesta actualització constant és clau per saber com actuar de la manera més adequada i oferir un bon servei a la ciutadania.
4: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la seva 7a edició, una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes de Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu així és apropar les entitats musicals, els grups i artistes, als veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. Un rècord en aquesta festa de la música al carrer, tal com el senyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
5: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que hi havia 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, la Sección de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o el Tretambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat. I musicals, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes. La plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns. La plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
1: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics.
5: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
6: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
5: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'il·lusió.
1: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen dels participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà a la ciutat en una gran festa al carrer. La festa musical vol ser una festa popular gratuïta que s'obre a tots els participants que vulguin participar i aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i també que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin a través de diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, els carrers, també les places, els parcs i els jardins. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions.
7: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que te lo vas a perder. Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. ¡Besitos, familia!
1: El Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans impulsa per tercer any consecutiu una campanya de conscienciació per promoure bons hàbits de cura de la pell entre infants, joves i famílies. Sota el lema La pell té memòria, protegeix-la avui, la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu, quan l'exposició al sol i les altes temperatures incrementen els riscos per a la salut cutània. La campanya compta enguany amb la col·laboració de Voleibum Castelldefels, el club de vòlei platja, arrelat aquí al municipi, que es converteix en imatge de l'acció de salut pública. L'objectiu és aprovar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat lliure i també els espais de lleure. La cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortunyó, alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció i de la importància d'adquirir bons hàbits des de la infància.
8: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs, el càncer cutani, que és el que estem veient.
1: Fortunyó també recorda que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent cap a l'any 2040, per davant del càncer de colon i el de pulmó. Escoltem a la doctora Yolanda Fortunyó.
8: Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
1: Segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers anys de vida. Per això, la doctora recomana, entre d'altres coses, fer servir la protecció solar.
8: Tothom, en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
1: Per la seva part, el president del Voleibum Castelldefels, el Jordi Serra, destaca la importància d'implicar el món de l'esport en aquesta tasca de conscienciació. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en la campanya amb accions de difusió als seus municipis i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals de lleure. L'objectiu és reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on els infants i els joves passen més temps a l'aire lliure. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i es planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a Castelldefels, segons explica la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
9: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de, a lo mejor, que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
1: En concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions, atesa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum de l'alcohol i altres substàncies. Ho escoltem en paraules de la regidora.
9: Evidentemente sea un espacio seguro para todo el mundo. El consumo de alcohol y de otras sustancias, pues nosotros esa la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
1: Es busca així que la festa es desenvolupi dins un marc segur per a tothom. Aquests equips estaran pendents del desenvolupament de la celebració d'aquestes festes per contribuir al manteniment dins d'uns límits normals i afavorir un ambient segur i responsable.
4: Ha estat notícia aquest dijous.
1: El programa Fem Esport als Barris s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. Escoltem a la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
10: És un programa pioner i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cada la temporada que ve.
1: Aquesta iniciativa completament gratuïta és la primera de les seves característiques al municipi i que vol oferir a la ciutadania una alternativa per mantenir una vida activa i saludable. En aquesta segona temporada, l'activitat s'ha consolidat amb una alta participació i una presència molt majoritària de dones, un fet que posa de manifest la bona acollida i la necessitat d'aquest tipus de propostes en el nostre entorn. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
10: Quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi, de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, de capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions en les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
1: Aquesta tarda se celebra l'acte de cloenda d'aquesta segona temporada a la plaça de l'Església, que servirà per acomiadar-se fins a la tornada de les vacances d'estiu. Les activitats es reprendran el pròxim 1 d'octubre.
10: Aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tot a Castelldefels de verd. Valorem l'any que ve potser allargar una miqueta més el programa, que també tenim moltes peticions que el juliol, escolta, encara volem continuar gaudint dels espais. Ja veurem com ho plantegem.
1: El programa s'ha incorporat al programa de prescripció social promogut per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, una mostra del seu impacte positiu i de la seva rellevància social. A més, aquesta temporada que finalitza s'ha incorporat a una nova proposta dins del programa, el cicle de tallers per dones de més de 45 anys que reconnecta amb el cos d'un mateix. Una iniciativa adreçada a acompanyar les dones en una etapa vital clau com són la perimenopausa i la menopausa. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
10: Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina. I vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut doncs, et requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes.
1: Aquests tallers s'han dut a terme entre els mesos de setembre i juliol de temàtiques diverses relacionades amb la salut, el benestar físic i emocional, els canvis hormonals, l'activitat física i també els hàbits saludables. L'acollida ha estat excel·lent amb totes les sessions completant les places disponibles i obtenint una valoració molt positiva per part de les persones que hi han participat. Més de 350 dones s'han beneficiat d'aquesta proposta durant el primer any d'implementació, un èxit que ens encoratja a afrontar la propera temporada amb il·lusió, consolidant el cicle i incorporant novetats i nous continguts, segons assenyalen des de l'àrea d'esports. Una altra novetat important és la posada en marxa al juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Ens ho explica la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
10: Aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta, i tenim també doncs, aquest sector de població, no?, aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà de l'Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al FEM Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'n giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
1: Les activitats estan adreçades a joves de 16 a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim 159, molt a prop de la zona de kitesurf de platja Castelldefels. Les activitats que conformen aquest programa són totalment gratuïtes. És necessària, però, la seva reserva prèvia de la plaça a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels es tornarà a omplir del 25 al 28 de juny d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica, després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem a l'Anaí Trèbol, directora artística del Festival de Màgia.
11: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Jandro un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitjà dubtat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Jandro ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque. Ah. Que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Doncs pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
1: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cloenda del festival.
11: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
6: bueno,
11: tots.
6: El Maglari, impressionant.
11: El Maglari és... És Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
1: I també hi ha programats tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Escoltem a l'Anaí Trèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
11: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte de... Jo aprofitant, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
1: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació prèvia. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran Entre dijous 25 i diumenge 28 de juny, espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els jocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme.
4: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Les obres de la construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltem el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
12: El Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
1: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infantojuvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Escoltem el doctor Ramon Morera.
12: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu cap més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris de la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats a l'espai de rehabilitació que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament es punjarà als serveis actuals donant més espais i més professionals i això té que repercutir directament en una millor atenció.
1: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada. Escoltem el doctor Ramon Morera.
12: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara els nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia, de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla doncs, també donarem millor servei.
1: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
12: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació, que abans cada u feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació en otorrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar amb otorrino, ho facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual. I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que et dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
1: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABC de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària i és per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Uno de los secretos del universo era que nuestros instintos a veces eran más fuertes que nuestra mente.
1: Amb aquesta cita comencem el programa d'avui del Club dels Experts. Qui ha llegit aquesta cita fantàstica és la Carla, bon dia.
0: Hola.
1: Encara no ens diguis de quin llibre és?
0: No, és tot secret.
1: Exacte, haureu d'esperar una miqueta més. Al seu costat també l'acompanya la Mireia, bon dia.
2: Bon dia, quina frase, o sigui... m'has
0: robat la patata. Has visto la inspiración que viene de vez en cuando.
1: I una servidora, la Misha, també us saluda des de Ràdio Castelldefels. Avui portem un programa molt xulo, i començarem amb una secció especial de recomanacions, perquè ja que precisament el 28 de juny serà el Dia Internacional de l'Orgull LGBTIQ+, ui! No ho podeu veure, però la Mireia porta aquí una bandereta.
0: Exacte, vine arriba sempre.
1: Exacte.
2: Sempre.
1: Doncs hem volgut dedicar, de fet, ho estàvem parlant fa uns programes, us en recordeu, que vam dir, ostres, estaria molt xulo dedicar un programa o una secció a parlar de la representació LGBTIQ+, a la literatura. Literatura.
0: Sí, clar, si escuchéis pues, nuestros programas, os acordaréis.
1: Exacte, doncs ha arribat el dia, és el mes de l'orgull, per tant, comencem amb les recomanacions especials d'aquí al Club dels Experts. Doncs, Carla, vols començar o vols ser l'última? Vols allargar la intriga o vols treure'ns ja de dubtes?
0: Jo sempre l'allargo. Jo sempre l'allargo hasta l'último momento.
1: Si voleu descobrir, no?, de quin llibre és la cita que ens ha llegit la Carla, ens haurà d'esperar una miqueta més. Doncs, Mireia, fes els honors. Quin llibre ens recomanes?
2: Doncs mireu, avui porto un llibre que la Misha se l'ha llegit, que és Atmosfera, de Taylor Jenkins Reid.
0: Que bonito!
2: La mateixa autora dels Set marits d'Evelyn Hugo. Sí que els qui els hagi agradat segurament també en gaudiran. I l'he portat per dos motius. Un d'ells és, òbviament, perquè hi ha representació LGTBIQ+, com havíem quedat, i per altra banda perquè, clar, fa poques setmanes i mesos va ser el llançament de la nau Artemis. Mm-hmm. I si us va flipar tant com a mi tota aquesta qüestió de l'astronomia, la ciència... Clar, aquesta història ens transporta als anys 80, el programa de la creació del programa del transbordador espacial. I la Joan Godwin, que és la protagonista, és una professora de física, que aconsegueix entrar al programa espacial de la NASA. Clar, era una època on eren les primeres astronautes dones en un entorn, anava a dir una paraulota, però molt
0: masculino,
2: plegat de testosterona, sí. Molt exigent, molt competitiu, i ella, per una banda, té aquesta part del viatge professional i l'ambició per fer carrera com a astronauta, i també un viatge intern i especial i personal, que és descobrir la seva identitat i sentiments que canviaran la seva vida. Clar, és que és un llibre que, més enllà de l'aventura espacial, que és molt divertida, molt entretinguda i de debò que és absolutament apta per profans, és una història sobre l'amor en la seva... O sigui, no sabeu com vaig arribar a plorar, la Misha ho sap, o sigui, està absolutament desconsolada al final, però és un llibre esperançador, positiu, i m'agrada perquè moltes vegades aquestes històries LGTBIQ+, almenys les més clàssiques, eren molt tristes.
0: Sí, sempre acabaven mal.
2: I aquesta no acaba malament. No, no us vull fer spoilers, però...
0: Bueno.
2: És bonica. I crec que és una gran història. A més, enganxa bastant. És a dir, també és una bona lectura d'estiu i súper recomanada. I la portada és preciosa.
0: És preciosa. Me lo voy a guardar. Me lo tengo que leer 100% porque encima es de la autora de Los siete maridos de Evelyn Hugo, que es uno de mis top 3 libros favoritos. Bueno, lo he puesto muy alto igual, pero es... És meravellós, és increïble.
1: És que m'hauria encantat que veiéssiu la cara de la Carla quan la Mireia estava
0: dient... És molt bonito.
1: És que és de la mateixa autora dels Set marits, sí, de l'Evelyn Hugo. Sí. És que jo crec que t'agradarà. He de dir, jo personalment he de dir que prefereixo els Set marits de l'Evelyn Hugo, potser també perquè me'l vaig llegir abans, i trobo que és un llibre que té molta més intriga i molts més girs de guió.
0: Hombre, és que, Misha, Los siete maridos de l'Evelyn Hugo, en plan, como si tú vas a leerte un libro esperando que sea mejor que esa obra... Jo crec que vas acabar mal, da igual.
1: Que, de fet, també és un llibre que podríem recomanar a la secció d'avui perquè
0: exacto.
1: També té representació.
0: Exacte, i molt heavy.
1: Mm-hmm. Per tant, bé, Tant els set marits de l'Evelyn Hugo com l'atmosfera, jo l'atmosfera també em va agradar.
2: Sí.
1: He de dir que em va faltar una mica més de conflicte i de tensió.
2: Però de mala llet, no?, que em vas dir.
1: No, en general, que hi hagués una mica més de tensió, de conflicte. Val. Però subscric 100% al que ha dit la Mireia. És un llibre molt emotiu, sí, molt bonic, molt esperançador, està ple de cites precioses i també, vull dir, molt, molt, molt recomanable. Per tant, l'has de llegir. L'has de llegir, Carla.
0: Me lo voy a apuntar ahora mismo en el mòbil para leérmelo.
2: Sí, de fet, no, no sé, ho he ensenyat, però aquí tenia totes marcades les cites que anava...
0: Ai, m'encanta!
2: En aquesta ocasió no tenia els post-its que habitualment poso, però sí, sí, ploradeta.
1: M'encanta. Doncs jo us vull recomanar una novel·la juvenil que de fet crec que també hem mencionat alguna vegada aquí al Club dels Experts i és una nova col·lecció de Christian Oliver que es diu Únix.
0: Ai, sí, que m'encanta, que me l'he leído, Misha.
1: Sí, la primera part és 2x1 i després justament ara acaba de treure segona part en Christian
0: Anda,
1: Oliver.
0: Anda, mira, no
1: sí,
0: ho sabia.
1: Sí, vull dir que si voleu continuar amb la història sabeu que ja està disponible. Jo la primera, la veritat és que em va semblar una història també molt entranyable, sí, ideal per alumnes de primer de l'ESO, una cosa així. I bàsicament va de dos germans bessons que s'enamoren del mateix noi.
0: Ja tiene que tener mala leche la cosa.
1: És casualitat, eh?
0: O sea, como que no hay personas en el mundo como que para que tenemos del mismo de tu hermano.
1: Sí. I un d'ells es farà passar pel seu germà bessó.
0: Oh, eso es muy heavy. Misha, sí, mira, mientras yo lo leía, mira que para niños, o sea, para personas mucho más pequeñas que yo. Bueno, a ver, mucho más, que tengo 20 años, ¿vale? No me voy a echar más. Pero es que yo estaba flipando y yo digo, ¿pero en qué universo sería yo capaz de pasarme por mi hermana? No, fatal.
2: Sí, sí,
0: increíble.
1: Vull dir que hi ha molt de drama, hi ha molts girs.
0: En el segon... Ah, no, t'has leït el segon?
1: El segon no.
0: Vale.
1: Però en el primer vale, estava ple
0: sí,
1: de
0: sí,
1: girs.
0: Sí, sí, sí,
1: a més, al final també acabava bastant obert, prometia més drama encara.
0: Literal, o sigui, fatal.
1: Però també és un llibre que, igual que deia la Mireia, que ens parla de l'amor en totes les seves formes, jo crec que aquest del Christian Oliver també ho fa, perquè ens parla de la família, de, no, de la pèrdua, de l'amor entre germans, de com pot ser de complicat, no, de
0: sí,
1: vegades, de la importància de l'amistat, de l'autoestima... Vull dir que tracta molts temes i és molt àgil de llegir i té molta intriga. Per tant, jo crec que
0: I
1: és...
0: I dibujitos o m'estic
1: sí,
0: colando? Vale,
1: sí,
0: vale,
1: de Akimaro.
0: Il·lustracions, perdó.
1: Sí, il·lustracions. Il·lustracions, així una miqueta estil,
0: sí,
1: estil manga.
0: Està molt guai.
1: Molt xules.
0: Sí, sí, sí, està molt guai, eh?
2: Sí, és que jo crec que he vist les portades perquè el segueixo amb ell i es veu superatractiu, o sigui, visualment és molt bonic.
0: Sí.
1: I m'agrada molt d'aquest llibre i per això també l'he recomanat en quant a que és una molt bona mostra de representació dins la literatura i sobretot la literatura juvenil perquè no és un llibre que... És un llibre romàntic però no gira al voltant de la sexualitat dels protagonistes.
0: Exacto, gràcies. O sea, s'ha abierto un melón que lo vamos a acabar de abrir en las...
1: Bueno, endavant, sí, si vols obrir-lo ja.
2: M'encanta, Carla, perquè jo ja he pensat el mateix. El
0: literal,
2: tema
0: de,
2: el personatge gay o lesbiana o X, que la seva trama només no sigui la seva sexualitat o el seu romans o el que sigui, no? És a dir, jo sóc fontaner i també sóc gay, no?
0: Ja, és que, o sea, i en ese libro o sea, trata todas las variantes del amor y de, o sea, es como mucho más ámbitos que no solamente me gusta él. Porque también quiero mucho a mi padre, también quiero mucho a mi madre, también quiero mucho a mi amiga, ¿sabes? Y es complicado, es complicado.
1: 100%. I jo crec que està molt bé que cada vegada, evidentment, és important que hi hagin històries que parlin, no?, d'encara els prejudicis de la societat,
0: sí,
1: del que
0: obviamente
1: suposa, però també necessitem històries amb un final feliç, com estava dient també la Mireia.
0: Literal, sí, perquè és com que està l'estigma, no?, com el... Pues si tu t'enamores d'una persona de tu mismo sexo o X tal... Uh-huh. Va a acabar mal. O va a ser muy complicado. No, qué complicado. Si el amor es muy sencillo, cuando es complicado no es amor. Y ya está. Me he puesto un poco filosófica.
1: Qué poeta.
0: Es que entre la cita de hoy y bueno... Bueno,
2: doncs si estàs rotllo així, digues, és que en aquest llibre ploraràs d'una manera, jo et dic, Carla...
0: Jo soc molt sentida, eh?
2: Sí, sí, doncs
0: Atmosfera me lo tengo apuntado ya. Sí, sí, sí.
1: Doncs ara sí, digue'ns quin és el llibre del
0: vale,
1: qual ens has llegit la cita.
0: Vale, viene de otro libro juvenil, es muy guay. Tiene dos o tres, no me acuerdo, qué mal. Pero bueno, yo me leí el primero, que voy a nombrar el primero, ¿vale?
1: Ajá.
0: Aristóteles y Dante es... ¡Calla! ¡Misha, tío! Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo de Benjamín Alire Sainz.
1: ¿Et pots creure que estabas leyendo la cita y pensaba, ¿será de Aristóteles y Dante?
0: Pues sí, és que la Misha...
1: I efectivament, primera i segona part, que és Aristòtil i Dante, escapbussen a les aigües del món.
0: me lo quería pedir per Reyes.
1: No te l'has llegit però... el segon?
0: No.
1: Et pots creure que em va agradar més el segon que el primer?
0: Sí?
1: Sí.
0: O sea, que tocarà leer, tocarà comprar també.
1: Sí.
0: Clar, depèn, no puedo más.
1: Depèn de la Biblia, no? La Biblia també.
0: Ah, és verdad. És verdad, és verdad.
1: Bueno, fes la recomanació i després t'explico de la segona part.
0: Digues, ah, no, digues. Nada, pues que Ari es un chico como bastante introvertido, enfadado con el mundo y se encuentra con Dante, que es todo lo contrario, es un sábelo todo y es bastante transparente. Y cuando se conocen, pues sus vidas cambian por completo mientras exploran la amistad, la familia y su propia identidad de los años 80, como en Atmósfera.
2: Mira, m'encanta perquè ara que estàs explicant estava pensant que en certa manera, també pensava en Heated Rivalry, moltes parelles són com el dia i la nit, no? O sigui, fan molt el yin
0: sí,
2: i el yang,
0: exacte.
2: Que es complementen molt bé. I sí. Això és una dinàmica que es repeteix molt, però positivament, perquè, sí. Clar, sempre mostra la part d'escolta, una persona completament diferent a mi em pot ensenyar a treure de mi coses bones i viceversa, jo li puc ensenyar a l'altre coses boniques.
0: O sea, a mi este combo opuesto me encanta, pero sí que sería como algo súper fuera de lo normal que crear una historia tan buena con alguien... O sea, con dos personas que sean bastante iguales. Mm. O sea, ¿os habéis parado a pensar en lo guay que sería leerlo?
2: Claro.
0: Mm-hmm. Porque es como siempre estamos como encontrando como claro, historias opuestas, pero...
2: Narrativamente, té més chicha que hi hagi a la vida real... una persona 100% diferent a tu, o sigui, completament, és complicat que no t'acabis llançant els plats al cap. Però...
0: Yeah.
2: O sigui... Yeah.
0: Bueno, i la segona part, Misha?
1: La segona part, he de dir que és molt més, diguéssim, té molt més sucre, és molt més cotó fluix, però a mi em m'agrada que hi hagi... Que tot sigui bonic, també hi ha drama, perquè no?
0: Sí. tenen
1: famílies complicades i sí. Tenen coses, no? Han de prendre moltes decisions, però vaig trobar que estava ple de no, això, moments molt entranyables, molt emotius, em va fer plorar... Vaig
0: algodón apuntar-me... d'azúcar.
1: Sí, però...
0: la cara
1: sí,
0: de la Misha.
1: Sí. Sí, però si necessiteu un llibre, això, no? per reconciliar-vos amb el món i per, no? per creure en l'amor i tot, doncs és un llibre preciós.
0: Vale,
1: i...
0: pues me
1: l'apunto també. Sí, sí, molt, molt. Molt bonic, de veritat. Per tant, si et va agradar el primer...
0: A mi el primer m'agrada molt, sí.
1: Doncs a mi el segon em va agradar inclús més, així que molt recomanable. Uns llibres molt premiats, també, als
0: sí.
1: Estats Units i a tot arreu.
0: Sí, està molt guai.
1: Super recomanables. Molt bé, doncs fins aquí les recomanacions i abans de donar pas a la cançó, un dels debats que també volia introduir avui era si creieu que estem avançant en quant a representació a la literatura i també a la literatura juvenil. Què en penseu? N'esteu veient cada vegada més o encara queda un camí per recórrer?
2: Per la meva part, jo el que anava a afegir era que en general sí, que almenys literatura general n'hi ha molta més representació, però el meu gran pro és que trobo a faltar representació de l'espectre sexual o d'aquestes orientacions
0: sí.
2: Més una mica invisibilitzades o que no són tan cridaneres. I és una cosa que jo estic posant fil a l'agulla, però sí que és... bé, potser perquè les pròpies persones no han explicat tant les seves vivències i em sembla molt interessant perquè també dona la casualitat, o bé, també hi ha unes qüestions neurològiques que moltes persones, jo que sé, neurodivergents, doncs entren dintre d'aquestes espectres, no? És a dir, pot ser també una lesbiana, que sigui autista i que sigui tal, no? I em fa pensar, per exemple, en llibres que comencen a tenir aquest tipus de representacions, no? Com el Hated Rivalry, que hi ha un personatge que és autista i és gay, o el Demà, demà i demà, també hi havia una protagonista que... és, jo també diria que era autista o era una de les teories i podria ser també neurodivergent i bisexual i bé, el tema és que en aquest aspecte sí que crec que es podria fer una mica més, però en general
0: sí.
2: Estem millorant.
0: A ver, yo creo que hemos mejorado, pero que queda mucho camino por recorrer y pido perdón de antemano si no me explico bien.
1: A ver.
0: Vale. Pero siento más o menos lo mismo que dice Mireia. O sea, siento como que... A ver cómo explico esto. Porque mis palabras en mi cabeza es muy vasto, ¿sabes? Porque yo sé lo que quiero decir y no me culpo. Pero para que se entienda bien. O sea, siento que han cogido como dos vertientes sexuales o tres máximo y las explotan.
1: Yeah.
0: En plan, las visibilizan un montón. Mm-hmm. En plan, no paras de ver, por ejemplo, cuando se empezó a visibilizar un montón ser homosexual, en plan gay o ser lesbiana, todo el contenido era gays, lesbiana, wow, y los bisexuales, bisexuales, ¿sabes? Pero siento como que hay olas donde se visibiliza como en explotación un montón, pero que es que falta muchísima visibilización por parte de un montón de... de variantes sexuales i de personalitats.
2: Sí, sí, entenc el que vols dir, que no és que ningú ho faci a mala fe, però clar, s'aprofita que hi ha un boom social, no? Sí. Com, per exemple, també passa amb el Me Too, no? O amb altres problemàtiques que no és que sigui a maldat, però clar, si ara hi ha un boom de reivindicacions d'orientacions sexuals, que està genial que es faci, jo crec que el que tu et passa és una cosa que jo comentava amb un bon amic que és gay i que, clar, es queixava que la seva empresa feia pinkwashing, no? I que pel dia de l'orgull doncs passant tot ple de banderes...
0: Buah, és que no vamos a hablar del mes de l'orgullo porque estoy cabreadísima. O sea, tú como empresa me parece genial que tú en el mes de l'orgullo saques tu bandera y saques lo que tú quieras y hagas los logos de tu marca con los colores de la bandera y todo lo que tú quieras, pero el resto del año, ¿qué? O sea, ¿el resto del año qué? Es puro marketing. O sea, la mayoría de esas empresas ni siquiera se sienten ni apoyan al colectivo y solamente lo hacen por marketing porque como seas capaz de no hacerlo, te abuchean socialmente y en las redes sociales. Entonces lo hacen por compromiso, estoy segura, porque es que, o sea, vale, no lo hagas absolutamente todos los días del año, pero solamente ese mes, escúchame, huele muy feo, huele muy mal.
2: Es nota poc honest, o sigui, a diferència, per exemple, nosaltres avui estem fent un capítol especial de literatura, tal, però moltes vegades hem incorporat o hem parlat de llibres que casualment tenen personatges gais, lesbianes, o el que sigui, perquè ens han agradat, perquè tenen una trama que tocava pel dia que parlàvem, doncs perquè ens sembla que és lo normal, no? Que s'ha de normalitzar i punt, no? És a dir, clar, l'altre, com que es comercialitza o es fa per mira quina façana de moderns que som, i això és el que grinyola una mica al final.
0: Sí, huele muy mal, todo es... son campañas, está súper forzado, porque si no, no te digo yo que no lo hagas todos los días del año, pero es que hay muchos meses en el año, es que hay 12 y escoges uno. Para que, o sea,
1: es el que
0: todos
1: pasa...
0: todos ahí.
1: Tots els dies mundials internacionals, no? Sembla que només importi aquell dia i després tota la resta de l'any, què, no?
2: Clar, és com el dia internacional de la croqueta, que aquell dia jo intento menjar croquetes, però també menjo el resta de l'any. Perdoneu per la falca absurda, havíem de posar una mica d'humor.
0: Sí, perquè iba a lanzar una un poco más seria y entonces ya nos íbamos.
1: Doncs que totes les reivindicacions siguin com les croquetes, com diu la Mireia. Mengem-ne tot l'any, clar que sí.
2: I de tots els sabors.
0: Jo lo sigo, eh? Jo como casi todo. No, és broma.
2: I de tots els sabors, amb gluten, sense gluten.
1: Exacte. Les croquetes són lliures com l'amor. Hòstia, hi ha croquetes de tot.
0: Croquetes per tothom.
1: Sí o no?
0: Que sí, però que esto es fatal. O sea, que sí, però que esto es fatal.
1: En fi. Sí, estem molt boges, però estem molt d'acord amb tot. Estic molt d'acord amb tot el que heu dit. I només volia fer l'apunt de que ara que estàveu parlant de... llibres on apareguin també altres més representacions diverses, també volíem fer menció dels llibres de l'Alice Ousman, que jo crec que també és un d'aquests exemples que no haurien de ser la minoria, no? Com dius, té el llibre, per exemple, de Loveless, que parla, la protagonista és asexual, i també volia fer esment de que el sisè volum de Heartstopper està al caure. O sigui...
0: Jo amo tota la visualització de Heartstopper, i te lo juro, i tot el que han mobilitzat, però és que... O sea,
1: en fi, doncs...
0: Debería de ser más corto. O sea, lo están alargando demasiado. Yo no puedo más con tanta florecita de otoño y todo así, ¿eh? O sea, no puedo más.
1: Deixem-ho aquí, que si no sí que ens cancelen.
0: Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale.
1: Sí, sí, millor deixem-ho aquí. En fi, recordeu-me els títols que hem recomanat perquè la gent a casa se'ls pugui apuntar ben apuntats. Jo he parlat d'Únix 2x1 de Christian Oliver, que publica Rosa dels Vents, una novel·la juvenil, com hem dit, a partir de 13 anys, que ja té segona part. Carla, quin has recomanat? Recorda'ns-ho.
0: Jo, Aristòteles i Dante, que descobre... Aristòteles i Dante descobre los secretos de l'universo de Benjamin Alire Sáenz.
1: Que, per cert, no ho he dit, però sabies que hi ha una pel·lícula indie?
0: ¿Cómo?
1: Del llibre.
0: ¿Qué dices?
1: Sí, sí. Si busques Aristòteles i Dante trailer...
0: Però en què? En què plataforma
1: està? És que vaig estar-ho mirant fa uns anys i es veu que era una pel·lícula indie que van gravar i crec que no van arribar... La van presentar a algun concurs de cinema, però crec que no estava disponible a cap plataforma. Com a mínim, quan jo ho vaig buscar fa uns anys, no semblava que l'haguessin d'estrenar ni a cinemes, ni que...
0: Ni estén...
1: Sí. Però igual... no ho sé, busca-ho a veure si està disponible, perquè el tràiler feia molt bona pinta, la veritat.
0: Igual en YouTube o en alguna pàgina web...
1: És una pena, perquè aquestes pel·lícules també haurien d'estar disponibles.
0: Com me meten algun virus, te llamaré a ti i me lo solucionaràs tu, te lo digo.
1: Doncs això, i parlant d'adaptacions, també m'he oblidat de dir que crec que Atmosfera van anunciar que tindria adaptació també.
0: Ui! Em moro.
1: Sí, crec que sèries van dir.
0: No ho sabia, t'acabes d'enterar?
2: Sí, m'acabo d'enterar
1: en directe, en rigorós directe. A veure, que no m'ho estigui inventant, vaig a buscar-ho.
0: Eso duele mucho, Misha,
2: sí, perquè jugaria,
0: o sea...
2: jugaria amb el
1: jo
2: meu cor.
1: Jo recordo haver vist
0: que fecha, perquè me lo quiero leer antes.
2: Home, és que ho penso i és una peli, o sigui, és un llibre molt adaptable visualment. Pot ser molt guai si agafen la tirada aquesta de... jo que sé, de Projecte Hail Mary, de tot el tema espacial i tal, pot ser una adaptació molt guai.
1: Sí, correcte. Mira, no m'ho estic inventant. Vaig veure que sí.
0: A la pell li està dando algo.
1: Es convertiria en una adaptació... no, pel·lícula. Pel·lícula. Serà una pel·lícula, sí.
0: Per al cine o alguna plataforma directa?
1: A veure, la... No sé res més. Crec que no hi ha més informació. Vale. Crec que encara no. Simplement van dir que estava com signat per fer, vale? I sí, diu que Anna Boden i Ryan Fleck han d'adaptar Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, d'acord, amb Laika Studios, però crec que ara mateix no sabem res més.
0: En plan ni any, no.
1: Vale. Però si no recordo malament ara.
0: Bueno, ja veuràs.
1: No busqueu, això sempre heu de comprovar que el que diem és cert. Crec que vaig veure la notícia de que l'adaptació dels Set Marits de l'Evelyn Hugo, que també que està sí que com en els límbs eterns, crec que allò que havien... Primer l'havia de dirigir una persona, després una altra... Doncs crec que vaig veure que anunciaven una nova persona que faria l'adaptació. És la... Això, que la dirigiria l'Anna Kendrick.
0: Anda. Pues muy bien, ¿no?
1: Sí, vull dir que sembla que les coses estan avançant.
0: No, pues que avancen un poquito más rápido, ¿no? Estoy o sea, aquí. Yo estoy esperando a que sea septiembre. ¿Era sí. septiembre o noviembre para la adaptación de los Juegos del Hambre?
1: No, finals d'any, sí. No, estava comprovant aquí a... estava comprovant que només no m'ho estava inventant. Sí, res, que va ser la setmana passada. Arriba com la tercera directora que assumeix el projecte, perquè des de que es va anunciar el 2022, això que et deia, que han anat canviant d'una a l'altra. Així que creuem els dits a veure si tenim dues adaptacions a la pantalla de llibres de Taylor Jenkins Reid.
2: Les tres al cine, a veure-les. De la maneta.
1: Ei, jo m'apunto, quedada, 100%. Molt bé, doncs ara sí, ho hem de deixar aquí i ens acomiadem amb una cançó que també ens parla d'amor. Us deixem amb T'escriuria un llibre, és que m'encanta el títol, ja ho veureu, de Ignasi Barris, i us desitgem que passeu un molt bon mes de l'orgull LGBTIQ+, i com diu la Carla, que el celebrem aquest mes i tots els mesos de l'any. Fins a la propera.
2: Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Parlem amb la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, de les novetats que han arribat a la biblioteca pertanyents als mesos de maig, abril, maig i juny. Què tal? Com estem? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Comencem per la Libreria del Cairo, aquest és el títol d'una novel·la de la Nadia Wassef.
1: Exacte. Comencem amb una carta d'amor.
0: Oh.
1: Perquè, clar, què seria de nosaltres, no?, sense l'amor i sense els llibres? Segons la nota de l'autora, la Nadia Wassef, aquest llibre és una història real, però s'han canviat els noms. Dir que la Librera del Cairo està publicat per Península, que és una editorial petita. El 8 de març del 2002, Dia de la Dona, perquè res és casual, la Nadia Wassef, que té 27 anys, crea, juntament amb la seva germana, la Hain, de 30, i una amiga, la Nihal, de 40, creen juntes la primera llibreria moderna d'Egipte. I li posen de nom Diwan. Ho fan a Samalek, que és una illa del Caire, i tot això s'explica molt bé al llibre. Són tres dones, diferents generacions, és Egipte, i estem en el món del llibre. I Diwan és una marca, té una entitat pròpia i ofereix material en àrab, anglès, francès i alemany. Com bé sabem, l'any 2011 esclata la primavera àrab i el poble surt al carrer, no?, per reclamar democràcia, per reivindicar aquells drets socials, culturals, i aleshores la Nadia ja és una llibretera consolidada, la Diwan s'ha extès, té 10 llibreries més, ja té 37 anys i uns fills, i veu que Egipte està anant cap enrere culturalment i socialment, i finalment la Nadia decideix marxar l'any 2016. I llavors és quan decideix escriure aquest llibre. Llavors la Nadia diu que el llibre és una carta d'amor a Diwan, a la llibreria, als seus espais i a la seva gent que ho fan possible, gent de fora, no?, els treballadors i treballadores, però també els vianants que passen, no?, per allà. I Diwan també és una carta d'amor a Egipte, al seu país. És una lectura molt especial.
0: Molt bé, doncs de la Libreria del Cairo passaríem a La Guardiana, de Jael van der Bouden, no sé si ho he pronunciat bé. Són lletres holandeses.
1: Sí, l'hem escollit per això, perquè ens arriba molt poc material dels Països Baixos i trobem que és algú per destacar. Per introduir aquesta novel·la, La Guardiana, caldria preguntar-se què feien els nostres avis durant la guerra. I quan dic els nostres, vull dir en general, i quan dic durant la guerra, malauradament, vull dir a qualsevol època en la que hi hagi hagut guerra, que malauradament ha travessat tota la història, no? Llavors, què feien els nostres avis durant la guerra i d'on venim cadascú? Doncs això és el que ens planteja la Jael van der Bouden. La Guardiana és el llibre que s'ha publicat aquí amb l'editorial Amsterdam. És la seva primera novel·la. Ella és una professora d'escriptura creativa i literatura comparada i que va néixer a Tel Aviv, però afincada des de ben petit.

0: familiar qualsevol, sinó una gran mansió. I aquesta gran mansió, com diem sempre que res és casual, aquesta gran mansió està a la província, i ara a veure si ho pronuncio jo bé, Anna, la província de Overijssel.
1: Vale.
0: Estem a l'Holanda rural. I la història que ens explica la Guardiana ens situa als anys 60. Però aquella mansió que havia estat propietat del seu oncle resulta que havia servit de refugi a la Isabel, a la seva mare i als seus dos germans amb els bombardejos dels aliats durant la Segona Guerra Mundial a la zona de, a prop d'Amsterdam. I, per tant, tot això ens col·loca no només en l'any 60 en una zona rural d'Holanda, sinó en un altre moment de secrets familiars, que ens agraden els secrets familiars, les tensions, els girs de guió, i això és el que aconsegueix la Guardiana. Llavors, la recuperem perquè és una nova veu, perquè va estar candidata al Premi Booker 2024 i pels apunts històrics que també fa.
1: Molt interessant aquest punt de vista d'una novel·la d'un altre país. Com deies, poc material literari ens arriba d'aquells països i, evidentment, bona literatura hi ha per tot arreu.
0: Exacte.
1: Canviant de tema, bastant radical. L'Anna Penyes en blanc és el títol d'aquesta novel·la gràfica.
0: Exacte. També volien sempre fer referència a un altre format, no? I com la novel·la gràfica està en el seu moment clau, doncs volíem portar aquesta novel·la gràfica. L'Anna Penyes, res és gratuït, l'Anna Penyes és la primera dona en guanyar el Premi Nacional de Còmic l'any 2018, que ho va fer amb Estamos Todas Bien, que tractava el tema de les iaies, no? Uh-huh. Les nostres iaies. I com venir de les passions ocultes i de la foscor de la Guardiana, la volíem lligar amb aquesta que es titula En blanc. Perquè estem a la nit i resulta que l'insomni és un mal que afecta a moltes persones arreu del món, i el que fa l'Anna Penyes és documentar-se per poder treballar aquest tema. Entrevista pacients de la unitat de la son de l'Hospital Macarena de Sevilla. Uh-huh. I en aquest procés de recerca i documentació per aquest treball, el que se n'adona l'Anna Penyes és que un cop més estem parlant d'un problema estructural. És a dir, és un tema que afecta, però no afecta a tothom per igual, ni a totes les capes socials. Són 7 capítols que inclou 6 nits i un dia, i cada capítol està protagonitzat per un personatge. I aquí veiem històries... És una història coral que reflecteix històries de desigualtat social, de precarietat laboral, de discriminació racial, de sensellarisme, discriminació per qüestió de gènere, la realitat dels autònoms, la hiperconnexió digital a la qual estem sotmesos i la societat hipermedicada i dependent dels ansiolítics. És un temazo. La tècnica és llapis de colors i cada capítol està introduït per una il·lustració a doble pàgina que ja ens situa
1: en el context, no?
0: Exacte, perquè així, com a lectors, ens ubiquem. I, per exemple, va des del mite de la caverna de Plató, o un guinyo, fins als carrers massificats d'una gran ciutat com podria ser Nova York, però també podria ser Madrid o Barcelona, que la tenim molt a prop. O sigui que un tema que afecta a una part molt important de la població. L'insomni.
1: I tant, dificultats per dormir. Molt ben dibuixat el còmic també, bueno, l'estil de l'Anna Penyes i vaja, molt entretingut.
0: Sí.
1: A l'hora que fa reflexionar.
0: Exacte, sí, també. Sí. O sigui, reflecteix una realitat i convida a la reflexió.
1: Molt bé, doncs passem a parlar d'un moment històric molt concret, de la Segona Guerra Mundial i del llibre Ferrocarrils de Mèxic, aquesta novel·la de Gianmarco Griffi.
0: Sí, lletres italianes, un volum d'unes 700 pàgines, o sigui que requereix temps. Dels dibuixos d'aquesta novel·la gràfica que comentàvem abans, passem aquí i després veuràs per què. Ferrocarrils de Mèxic va ser publicada a Itàlia l'any 2022 per una editorial totalment independent.

0: I a nosaltres ens arriba per l'editorial Segona Perifèria, que també és una petita editorial. La traducció és de Pau Vidal i al principi del llibre el que ens trobem és un context, un breu context històric, i la novel·la arrenca amb una frase lapidària i contundent del seu protagonista. Era una mala època. Bueno, i a partir d'aquí s'obren moltes històries. Com has dit, estem a la Segona Guerra Mundial, estem a l'any 44, a la Itàlia feixista de la República de Saló, i el seu protagonista, que és el Cesco Maggetti, és un soldat de la Guàrdia Nacional Republicana. I és un soldat perquè toca en aquell moment ser un soldat, no perquè estigui convençut. Però resulta que el Cesco Maggetti té un do, i el seu do és el dibuix.
1: Ah.
0: I per això li encarreguen una missió molt important, que és fer un mapa del ferrocarril mexicà, perquè sembla ser que ja s'amaga una arma que pot fer guanyar la guerra. I llavors el Cesco Maggetti, per fer aquest mapa, recorre amb una biblioteca. Llavors ja estem a casa nostra, eh? I llavors treballa conjuntament, fa equip amb una bibliotecària i a partir d'allà pot desenvolupar la seva missió. És una novel·la molt extensa, hem dit que són 700 pàgines, té un munt de personatges, un munt de situacions, un munt de digressions, per tant també requereix temps i concentració per llegir-la. I segons la crítica, bueno, aquí el meu italià és molt precari, Ferrovi del México es podria convertir en la gran novel·la italiana de la darrera dècada. I, de fet, va ser candidata al Premi Estrega, un premi molt important de literatura d'Itàlia.
1: Doncs deixem l'Itàlia, deixem la Segona Guerra Mundial i anem a parlar de les bibliotecàries del front, de la Janet Kesley's Charles.
0: Ah, exacte, perquè justament havia estat una bibliotecària la que va ajudar en l'elaboració del mapa, no, a documentar-se al Cesco, el protagonista de l'anterior novel·la, i aquí les tenim un altre cop. Les bibliotecàries del front està publicat per Navona. La Janet Kesley-Charles ha estat directora de projectes de la Biblioteca Americana de París i no és el seu primer llibre, perquè ja l'havíem conegut per algun altre, però el que fa és una novel·la històrica, en aquest cas, amb uns apunts històrics brutals i amb un àlbum fotogràfic documentat. Ens presenta dues protagonistes i dues línies temporals. Una protagonista és la Wendy Patterson, escriptora i bibliotecària a Nova York, que l'any 87, investigant un tema, va parar entre els arxius a la figura de la Jessie Kit Carson. Llavors ja el que fa l'escriptora és endur-nos a una altra època, el 1928. Estem a també en un context bèl·lic, i allà trobem la Jessie Kit Carson, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública de Nova York, que s'hi ha sumat al CAR, al Comitè Americà per a la França Devastada, i que decideix marxar a prop del front Blenancourt, a França, per fer arribar no només aliments, roba, eines als combatents i a la zona, sinó també lectura i cultura. I aquí és on veiem com una ambulància es pot transformar en una biblioteca mòbil o en un bibliobús, que diríem, no? Actualment. I també us hem portat, Anna, lligant amb les bibliotecàries del front, la bibliotecària del front, de la Berta Jardí, més a nivell local.
1: Ah, per què? Singular.
0: Perquè la Berta Jardí el que fa és investigar amb la figura de l'Aurora Díaz Plaja, que va ser escriptora i un referent del foment de la lectura aquí a Catalunya, i que se'n va encarregar de portar el bibliobús de l'Institut de les Lletres Catalanes a la zona de combat durant la Guerra Civil, perquè els combatents i els ferits poguessin tenir lectura. I per això hem recuperat aquesta novel·la fent una connexió amb la versió americana. I, bueno, de fet, també la biblioteca de Nou Barris porta el nom d'aquesta bibliotecària, de l'Aurora Díaz Plaja, i res, és gratuït.
1: Res gratuït ni casual. Mm-hmm. La cosa és una altra cosa. justament llegia que en el Retiro, al Parc de Madrid,
0: sí,
1: també durant l'època, no sé, de la República, amb, a iniciativa de diversos bibliotecaris, s'instal·laven allà doncs, armaris amb, o unes estanteries amb llibres gratuïts per a aquelles persones que volguessin llegir.
0: Clar, s'improvisaven, no?, espais de lectura.
1: Sempre estaven espais de lectura gratuïts, ja no havia... Vull dir, es confiava també en la bona voluntat de la gent que retornaria els llibres, imagino, no?
0: Sí.
1: No sé com acabaria la història.
0: Home, sempre des d'una vessant molt romàntica, no? La lectura passa de mà en mà, boca a orella, i sempre amb bona, no?
1: Sí, sí.
0: Amb bona intenció.
1: Amb bona intenció. Bé, doncs anem a una novel·la americana dels anys 50-60, Lliçons de química, de la Bonnie Carmus.
0: Sí, aquí, com ja hem fet el salt continental... I hem parlat de dones, no?, que han marcat uns fets. Volíem portar Lliçons de química. Escrit l'any 2022, és el debut literari de la redactora i directora creativa la nord-americana, la Bonnie Carmus, i està publicat per Salamandra en castellà i us hem portat l'edició de La Magrana en català. És l'època daurada de la televisió i la publicitat als Estats Units i la seva protagonista, l'Elizabeth Thott, és química de formació. I de professió també. Però acaba, coses de la vida, presentant un programa de televisió, un programa de cuina, que és tot un èxit. L'audiència és brutal i Sot el que fa, bueno, l'Elizabeth Sot el que fa és aprofitar l'espai televisiu que arriba a tanta gent per introduir elements de ciència i de química a través de les receptes de cuina. Uh-huh. I es converteix en tot un referent general, però en concret femení. I ara ella se sent amb poder per poder fer més coses. Lliçons de química és un recorregut per la vida de l'Elizabeth des de la universitat fins a la seva edat ja adulta, però també pels Estats Units que tu deia, els Estats Units dels anys 50, dels anys 60, i aquesta lectura també qüestiona els rols preestablerts, els abusos de poder, la violència sexual i tot això amb elements d'humor que fan empassar-se certes coses d'una manera més fàcil, no? O més subliminar. I dir també que hi ha la versió audiovisual a minissèrie, per si algú no s'anima a llegir Lliçons de química, que sàpiga que està l'adaptació.
1: Va existir de veritat aquest personatge?
0: No.
1: No.
0: Bueno,
1: en ficció.
0: No sé si la Bonnie Carmus s'ha inspirat. Vull entendre que s'ha inspirat en totes les dones.
1: Però hi havia un personatge que es va fer molt famós, una dona en un programa també de cuines, i era americà, m'ha recordat.
0: Bueno,
1: no sé.
0: Potser sí, eh?
1: Potser sí. Canviem de gènere, un llibre sobre espies, el Nick Harrow, Les hores secretes.
0: Exacte, perquè el tema espies també enganxa molt. És una novel·la d'espies elegant. Les hores secretes de l'escriptor britànic Mick Herron està publicada per Salamandra aquí. I per què hem escollit a Mick Herron? Entre altres coses perquè va rebre el premi Pepe Carballo al Festival Barcelona Negra d'aquest any. I per què? Doncs li van premiar per renovar el gènere de les novel·les d'espies i per oferir una aproximació més desencantada, crítica i profundament humana del tema. Herron el coneixem per la sèrie Caballos Lentos, que és una sèrie de 6 thrillers protagonitzats pel Jackson Lab, que és un experimentat i brillant agent d'intel·ligència del MI5, el Servei d'Intel·ligència Britànic, d'aspecte desastrós i hàbits dolents, però és un professional. I l'han estat malauradament relegat del seu càrrec en part del seu equip. Llavors, ara, amb Les hores secretes, recuperem, tot i que Les hores secretes no forma part d'aquella sèrie, recuperem algun dels personatges que formaven part de la saga. Estem en el context de la Guerra Freda i, tras la caiguda del mur de Berlín, es desclassifiquen uns arxius que deixen al descobert una informació fosca. I això també ens agrada. Així ens endinsem en les clavegueres del sistema, en les zones grises del poder, que també ens agrada, i en aquest cas del sistema britànic. i amb molta ironia i molta crítica que fa falta.
1: I tant. I en aquest cas senyales tu la propera novel·la de la qual parlem, que és imprescindible. S'anomena Últimos días en Budapest i l'autor és Sándor Márai.
0: Sí, sempre hem de portar un imprescindible, un clàssic, i en aquest cas doncs, és aquest escriptor hongarès, referent de la literatura del segle XX. Márai va ser censurat en el seu país i llavors va caure en l'oblit, i també perquè des de l'exili doncs, és com que a vegades les persones no, deixen de ser-hi, entre cometes. Però actualment està recuperada la seva obra i Últimos días en Budapest, publicat originalment l'any 1940, s'ha recuperat. Es va publicar tot just 8 anys abans de que ell s'exiliés cap a Europa, en concret cap a Itàlia, després a Suïssa i després cap als Estats Units. I el llibre és un passeig poètic, és molt maco. Un passeig poètic per Budapest i un homenatge a la vida intel·lectual i bohèmia de la ciutat, amb els seus cafès romàntics, on es respirava cultura, intel·lectualitat. I com diu Márai en alguna ocasió, es cuidava l'esperit i l'ànima. I és un reconeixement al seu admirat i mestre, el periodista i literari hongarès, el Gyula Krudi. Aquí Márai a la novel·la es refereix com a Simbad. No sé si recordeu Simbad. Simbad era les seves aventures allà en de los mares, a les mil i una nits, i Krudi doncs, el té així com a idealitzat. I igual que feien doncs, el passeig amb el Simbad i les seves aventures, o el Leopold Bloom no? Pels carrers de Dublín, que per cert el dia 16 de juny se celebra el Bloomsday, no? Que tot passava en un dia, però d'allà se'ls desenvolupava tota una novel·la, doncs Márai relata un dia del mes de maig de la vida del Krudi quan surt amb una missió domèstica i en un dia passa tot aquest passeig bohemi i romàntic pels carrers de Budapest.
1: Una ciutat molt atractiva, molt enlluernadora, diria jo, molt romàntica també.
0: Això, sí, es respira intel·lectualitat, també es respira una altra, no? Com que et transporta en una altra època.
1: I tant. Sí. Parlem d'un llibre que ha seleccionat la Yolanda de literatura catalana, Melcio Comas, L'home que va vendre el món.
0: Exacte. Si veníem de Leopold Bloom o del Krudi, ara parlem de el Simó Duarte, que és el protagonista del llibre. El llibre està publicat per Proa. És una novel·la que tanca la triada... Bueno, no és negra exactament, però té elements així d'intriga. El Melcio Comas va iniciar aquesta triada sobre la terra impura, que tractava l'imperi dels Verdera, una família molt poderosa de Mallorca. La segona va ser Tots els mecanismes, amb un enfrontament entre dos clans familiars. I si aquestes passaven entre Mallorca i Barcelona, aquesta que parlàvem ara, Anna, l'home que va vendre el món, se centra totalment a Barcelona. I la seva transformació en els seus darrers 25 anys, que és algo que també tenim molt, molt proper i molt present. No? La novel·la té diferents capes i tracta sobre la corrupció, l'èxit i el fracàs, el deure i el desig real, la moral, l'ètica, en el món polític i en el món publicitari. I com s'extén tot això a altres entorns. I és que el Simó Duarte, que és el protagonista, ja no té clar què és mentir o què és no dir tota la veritat, o si totes dues coses és el mateix o no.
1: I la darrera novel·la que ens presenta la Yolanda avui té que veure amb el medi ambient, la signa el Rafael Navarro de Castro i s'anomena Planeta Invernadero.
0: Exacte. Està publicat per Alianza. Recentment hem celebrat la Setmana de la Natura, més en concret el 5 de juny, que va ser, si no recordo malament, el dilluns. Va ser el Dia del Medi Ambient i per això us portem aquesta novel·la. Si l'escriptor Rafael Navarro de Castro havia tractat en el seu primer, bueno, l'anterior llibre, La Tierra Desnuda, havia tractat el tema de l'agricultura tradicional, a Planeta Invernadero el que fa justament és parlar de l'agricultura industrial, la química, la tecnologia, el camp, l'impacte ambiental, com conviu tot això, no? I que això també és de tota l'actualitat. I ho fa amb una protagonista femenina, que és la Sara, que és una agrònoma, casualment. Llavors, la Sara decideix l'any 2019 fer un gir a la seva vida, deixa la seva gran ciutat i se'n va a viure al camp, a Poniente, li diu Poniente. No és cap lloc concret, però podria ser qualsevol lloc rural. I Poniente, allà, veu que també hi ha coses, conseqüències de la globalització. No? A vegades tenim idealitzat algun espai, algun lloc o alguna època, i a vegades aquesta idealització cau perquè la realitat és la que és. I la Sara passa al llarg de la novel·la per diferents moments, igual que passa al planeta, igual que passa al Poniente. Com hem dit, podria ser qualsevol poble, per exemple, de la costa mediterrània, i allà es veu també el tema de la precarietat al camp, el tràfic de persones, no?, en el treball al camp, i és interessant veure aquesta transformació tant de la protagonista com del planeta que al final estem habitant tothom.
1: Molt bé. Doncs aquestes són totes les recomanacions que ens porta la Iolanda. Són alguns dels llibres, entre molt més, evidentment, les novetats, doncs, que han arribat aquests darrers mesos a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molta varietat de gèneres i d'històries i totes, doncs, que esperant que les llegiu.
0: Això, aquestes i molt més. Us
1: estan esperant, i moltes més.
0: I molt més.
1: Moltíssimes gràcies, Iolanda Zamora.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
0: Igualment. Adéu.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs parlem ara en català amb la Lourdes Sobirà del Servei Local de Català. Molt bon dia, Lourdes.
1: Bon dia.
0: Doncs parlem dels cursos d'estiu que s'ha preparat des del Servei Local de Català.
1: Sí, s'apropa ja l'estiu i tindrem, com cada any, cursos d'estiu, cursos intensius. En aquest cas, a Castelldefels, farem cursos intensius de nivell bàsic 1. I els cursos començaran el 2 de juliol i acabaran el 28 de juliol. Per tant, no duran ni un mes. Les classes seran de dilluns a dijous, al matí, de 9:45 a 12:45 del migdia. Si algú hi està interessat, la matrícula serà el 30 de juny o l'1 de juliol. Començarem la matrícula el 30 de juny a les 9 del matí. La matrícula es pot fer presencial o es pot fer per internet a través de la nostra pàgina web. Si us voleu matricular presencialment, heu de venir al Servei Local de Català. Som al carrer Església 117, a l'espai Montserrat Roig, i la matrícula la farem presencialment en horari de matí, perquè l'equipament a la tarda aquesta setmana ja estarà tancat, però la matrícula en línia es podrà fer des que s'obri la matrícula el 30 de juny a les 9 del matí fins l'1 de juliol a les 11:59 de la nit.
0: Fareu prova de nivell en aquest cas?
1: Si és necessari, sí. Les proves de nivell es poden demanar en qualsevol moment de l'any. Sempre recomanem que es demanin abans de la inscripció, perquè si no correm el perill de no ser a temps de fer la prova de nivell i la matrícula, perquè recordem que les places són limitades. Per tant, si algú vol fer una prova de nivell, cap problema, pot trucar, pot passar o la pot sol·licitar a través de la pàgina web.
0: Molt bé, doncs el divendres també té lloc la cloenda dels cursos que s'han impartit aquest any al Servei Local de Català i serà al Castell.
1: Sí, correcte. Aquest divendres farem la cloenda dels cursos de català, també del voluntariat per la llengua, i farem l'acte al Castell. Tindrem un espectacle de màgia amb el mag Eduard Joanola i després doncs prendrem una copa per celebrar aquest final de curs i donar la benvinguda a l'estiu.
0: I encara no entren en detalls de dades, però com ha anat el curs, tant pel que fa al curs acadèmic, podríem dir, com a la iniciativa Voluntaris per la Llengua?
1: Sí, encara no tenim les dades definitives, però és veritat que aquest curs 2025-2026 hem incrementat el nombre de cursos que s'han ofert aquí a Castelldefels i hem incrementat també les modalitats. Tradicionalment teníem sobretot cursos presencials i algun curs en línia, i enguany hem ofert altres modalitats que combinen la presencialitat i la virtualitat. Hem fet cursos semipresencials, en què, per exemple, les classes eren només un dia a la setmana en lloc de dos, i la resta era modalitat en línia. I bé, no tenim dades encara de quanta gent acaba ni de com aniran les proves, que esperem que molt bé, perquè aquesta setmana els cursos homologats, el número 3 de cada nivell, estan fent proves. Esperem que vagin molt bé, això ho sabrem la setmana vinent. I pel que fa al voluntariat, doncs hem tingut força gent participant-hi. De fet, ara mateix encara estem activant parelles, donant d'alta parelles, perquè és un programa que... És cert que durant el curs és quan més gent hi participa, però durant l'estiu també hi ha parelles que continuen quedant, que continuen trobant-se. Per tant, si voleu practicar la conversa oral, el català oral, us podeu apuntar al Voluntariat per la Llengua en qualsevol moment de l'any. Per tant, ara també és un bon moment per apuntar-s'hi i potser podeu començar les trobades ben aviat. Recordem que per participar en el Voluntariat per la Llengua només és necessari tenir ganes de practicar el català, parlar-lo una miqueta, això sí, si no el parlem gens, recomanem millor fer classes primer, però parlar-lo una miqueta, tenir una hora a la setmana disponible per poder quedar amb el voluntari o la voluntària, i ja està, moltes ganes, res més.
0: Hi ha hagut també oferta de persones voluntàries?
1: Sí. També tenim... Hem incrementat, de fet, el nombre de voluntaris enguany. Tenim uns quants voluntaris nous. Els voluntaris veterans van repetint, que aquest... A mi em sembla que el fet que els veterans vagin repetint i continuïn formant part del programa és un exemple que el programa funciona i que la gent n'està contenta. I ara hi ha voluntaris nous, per tant, si hi ha algú que vol practicar el català, o també és veritat que si hi ha algú que és catalanoparlant, que disposa d'una hora a la setmana i que té ganes d'ajudar algú a millorar el català oral, també s'hi pot apuntar, perquè també sempre necessitem voluntaris.
0: Són converses informals.
1: Sí, sí, sí, sí. No són classes, això ho deixem molt clar. És conversa de qualsevol tema quotidià. Això ho decideix la parella, la parella lingüística, i la gent queda, doncs, moltes vegades queden en cafeteries. També és veritat que quan ve el bon temps, doncs, tenim parelles que potser diuen anem a caminar per la platja i anem parlant, no?, mentre passegem. Això també passa, ara ja amb la calor és més difícil. Crec que les cafeteries amb aire...
0: En un local climatitzat, oi?
1: Exacte, les cafeteries amb aire condicionat o espais així conviden més, sí.
0: Molt bé, pel que fa a les sessions de cinema, també van finalitzar. Quin és el balanç?
1: Sí, el balanç és positiu. Ara no recordo les dades exactes de nombre d'espectadors, però diria que va ser molt similar a l'any anterior. Esperem que amb el proper curs poder reprendre aquest cicle de cinema infantil que fem en col·laboració amb la coordinadora d'AMPAS, dins del Pla Educatiu d'Entorn, i amb la col·laboració també d'IELMO i l'Ajuntament de Castelldefels.
0: Doncs en aquest punt hem d'acomiadar la Lourdes, no marxa perquè sí, marxa doncs, per una millora professional, se'n va de Castelldefels, i hem d'agrair-li tots aquests anys doncs, que ha respost a la crida de la ràdio per explicar qüestions relacionades amb el servei local de català, pel que fa als cursos, iniciatives com Voluntaris per la Llengua, pel que fa al cicle de cinema, etcètera, etcètera. Lourdes.
1: Moltes gràcies, la veritat és que ha estat un plaer treballar a Castelldefels i col·laborar amb vosaltres.
0: Doncs t'ho agraïm a tu també. Molt bona sort a la nova trajectòria professional fora de Castelldefels i et desitgem, com no pot ser d'una altra manera, el millor.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, Lourdes, que vagi molt bé.
1: Igualment. Ei.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana. I ara parlem amb el Pep Ribas, que ja el tenim també aquí esperant, el coordinador del Centre Cívic Frederic Mompou. Què tal, Pep?
1: Com anem? Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
0: Molt bé. Parlem de l'escola d'estiu, de la gent gran. Ara ja les diferents entitats que programen activitats han celebrat el fi de curs habitual,
1: sí,
0: no?
1: Sí, hem celebrat el fi de curs. Realment encara queda alguna cosa. Aquesta tarda queda la comiat de l'aula sènior universitària de l'UPC. Demà tenim la col·lenda de l'altra aula sènior, de l'Experiència, i crec que queden un parell d'actes. El dilluns 22 la gent gran fa el fi de curs al Mompou i el Rafael Casanova fa també una espècie de final de curs al teatre per mostrar les seves activitats el proper dia 28. Això seria pel que fa a les entitats. I nosaltres, com a àrea de gent gran, doncs, tenim l'escola d'estiu, que és la part important que ens queda ara abans d'acabar aquest curs i entrar al proper curs i anar a vacances, evidentment que sí.
0: En què consistirà aquesta escola d'estiu, Pep?
1: Doncs mira, una escola d'estiu que si voldria fer un petit recordatori d'on venim, no? Venim d'un inici d'escola d'estiu fa uns anys que van plantejar activitats a la platja i algunes caminades. Després vam ampliar aquestes caminades i aquesta activitat a la platja per unes activitats també de ioga, vam ampliar una mica, però ens vam adonar compte ja des de fa un parell d'anys que la calor i el canvi climàtic era important també en aquest sentit i vam decidir fer aquestes activitats en la que en aquell moment es van anomenar com a centre climàtic, que va ser el Mompou, és un d'ells, i per tant fem les activitats a la sala polivalent del Mompou, una sala àmplia amb aire condicionat per la gent gran. Llavors, des de fa 3 anys ja les fem al Mompou i fem durant tot el mes de juliol tot un seguit d'activitats de matí, en aquest cas enguany, en 7 tallers diferents, que seran 8 classes diferents durant tot el matí on la gent gran s'ha anat apuntant.
0: Ja són les places cobertes o encara
1: doncs,
0: queda lloc?
1: Doncs pràcticament plenes. Si és cert que hem fet una divisió per quinzenes, hem donat l'opció a la gent que s'apunti no bé la primera quinzena o tot el mes. Majoritàriament tothom s'ha apuntat a la primera quinzena, molts ja han ampliat a la segona, però sempre passa que la gent quan s'apunta i després s'ha d'anar a donar compte que no s'ha apuntat a l'altre grup, al grup següent, diguem, a la segona quinzena, i es queda, no? I llavors, jo també vindré dilluns, ja ens ampliarem. Si és cert que fem grups amplis, fem grups de 50 persones, per això hem contractat una empresa especialitzada en aquest tipus de tallers, que em dic que aquest any tenim balls llatins, tenim tai chi, ioga, aeròbic, risoteràpia, relaxació i country. Són activitats, evidentment, que necessiten professors que sàpiguen de la matèria. Els nostres tècnics de gent gran seran també a cada classe, acompanyant aquest tècnic de fora per ampliar el ràtio de persones per arribar a la cinquantena de persones a cada taller, que com dic ja estan pràcticament plens, i per tant el que farem serà aprofitar aquests matins perquè la gent passi durant certes hores a fer una activitat 2 dies a la setmana.
0: Els tallers seran al matí amb la climatització pròpia del Frederic Mompou, ja ningú passarà calor, tenint en compte més perquè algunes activitats requereixen esforç físic.
1: Sí, exacte, és a dir, el que hem fet és intentar lligar-los d'una manera que primer afavoreixi la presència dels professors externs, que evidentment doncs per venir un cop a la setmana o dos cops a la setmana durant una hora, doncs fèiem que algun d'ells que repeteixen classes se poguessin fer el mateix dia per no haver-se desplaçat tant. Hem reunit primer els més canyeros, podem dir, a primera hora del matí, o sigui, el dilluns i dimecres tenim baix llatins a primera hora i el dimarts tenim aeròbic, dimarts i dijous tenim aeròbic a primera hora, o sigui, els més canyeros, diguem, seran els més matiners. Després, el dilluns i dimecres, al mig matí, tenim el tai chi i la risoteràpia, dilluns i dimecres, dimarts i dijous, i a última hora tenim els més relaxats, podem dir, dilluns i dimecres el ioga, dimarts i dijous la relaxació. Així hem fet una mica allò, començant per la canya i acabem amb la... I els divendres està reservat a dos grups diferents de country. Els divendres és el dia del country, tant el grup 1 com el grup 2, perquè seran un grups amplis, doncs hem decidit fer dos horaris i, per tant, d'aquesta manera completem 8 tallers.
0: A les tardes hi haurà alguna activitat a l'escola d'estiu o no?
1: A tarda festa, a la tarda dels avis pels nets, que ho necessiten, o per anar a la platja, per descansar. No, vam considerar que era millor fer-ho només a horaris de matí, que és que majoritàriament durant l'any la gent gran ho fa majoritàriament en horaris de matí i l'escola d'estiu ja fa anys que es va pensar per fer-ho al matí. A més, tenint en compte que els nostres monitors, evidentment, estem en època de jornada intensiva i, per tant, a la tarda no treballa ningú i, per tant, doncs, no podíem fer activitats de tarda.
0: Molt bé. I amb la realització d'aquesta escola d'estiu, tanca les seves activitats aquesta temporada al Centre Cívic Frederic Mompou.
1: Sí, tanquem el curs 25-26 perquè fa tota l'activitat de gent gran. Ja al setembre comencen les inscripcions pel nou curs. Intentarem ampliar places, tenim llista d'espera, com bé sabeu, estem overbooking. També en la natació gratuïta també tenim moltíssima demanda i, per tant, setembre descobrirem quanta gent podem inscriure, si podem fer algun grup nou, esperant també noves instal·lacions, nous monitors, per tant, doncs, això de cara al curs vinent encara serà molt semblant a l'actual, aquest curs, i més endavant ja veurem com van les coses.
0: Tot i així, el centre romandrà obert el mes d'agost?
1: Sí, sí, el centre és obert tot l'any, només tanquem 3 dies l'any, igual que l'edifici de la República i el centre Civil Vista Alegre, que se creen en els seus horaris habituals, excepte els dies festius. Cat República sí obre els diumenges, no els festius, i el Montpou sí que obrirà tots els diumenges i festius durant juliol, agost i, evidentment, la primera quinzena de setembre, que encara no hi haurà activitats pròpiament de les entitats.
0: I durant el mes d'agost també es mantindran els mateixos horaris?
1: Sí, sí, tot el mateix horaris durant l'any, simplement serà lloc. Primer, perquè la gent pugui relacionar-se, perquè pugui jugar als jocs que vulguin i, sobretot, perquè tinguin un refugi climàtic per poder passar el matí i la tarda sense haver d'estar al carrer.
0: El que no hi haurà serà ball el mes d'agost, no?
1: No, el mes d'agost. El juliol sí, mantenim els balls de diumenge, però l'agost és un mes que sí que fem una mica de relaxació general que menys hem guanyat.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Pep Ribas, Escola d'Estiu, ja preparada per la gent gran de Castelldefels, a l'espera ja d'obrir el nou curs el mes de setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Adéu-siau.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Pues del 25 al 28 de juny arriba de nou el Festival de Màgia Castelldefels, el Castelldefels Màgic, és la tercera edició d'aquest festival que coordina l'Anaí Trèbol, ella és la directora artística i forma part de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Què tal, Anaís?
1: Hola, bon dia.
0: Anaí, bon dia. Escolta, la tercera edició ja del festival.
1: Sí, molt contents que estem. Portem 3 anys i esperem quedar-nos-en ja per llarg.
0: Molt bé. Quines novetats presenta el Festival de Màgia enguany?
1: Ui, aquest any tenim de tot, hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Handre un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja adoptat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags.
0: Ah.
1: I es van tots cap allà, i el Handre ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Sí, fixa't,
0: ja
1: sí, ja ens té carinyo.
0: Sí.
1: Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junke.
0: Ah.
1: Això és meravellós, jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer, és l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer, que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Pues aquest era el Junke i el tenim de gala inaugural. Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
0: bueno,
1: tots.
0: El Maglari, impressionant.
1: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent.
0: Però a més, és un home que combina molt bé els números de màgia, que evidentment és un professional, amb el sentit de l'espectacle, que a mi em sembla molt notori també destacar-ho.
1: Sí, no només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Mm. Tenim el sopar entre els estels, que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Clau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin. El Selvin el coneixem tots, el mític Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim a la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça aquella de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa. Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: No hi ha limitació.
1: Cap, ni una.
0: Escolta, les actuacions seran gratuïtes, en alguns espectacles s'haurà de pagar.
1: Tot és gratuït, menys la gala internacional que es fa al teatre el dissabte a les 5 i a les 7, a les 7 de la tarda? Sí, a les 5 i a les... Ara tinc dubtes, T'he de mirar el calendari, ja són molts horaris que he fet aquestes setmanes. Aquestes sí que es paguen, però ja us dic que el preu que tenen aquí a Castelldefels és un preu irrisori, que no el trobareu a cap altra part del món, més amb les figures que portem, i que ja tinc jo coneguts que em diuen escolta, on puc treure jo les entrades, que això és increïble, que jo vull anar, que hi porto tota la meva família. Tot el que més és gratuït. Gairebé tot es farà al màrquet nou que faran a la platja, totes les gales de la inaugural, la de clausura i tal, i a més es farà el Margarita Xirgo.
0: El sopar sota els estels es fa cal ganxo?
1: Clar, cal ganxo, sí.
0: Va, per assistir a aquest sopar cal fer inscripció prèvia?
1: Sí. S'ha de fer inscripció prèvia i no, jo no ho porto molt això, em sembla que es fa també per... Si aneu, Mira, això sí, faré publicitat. castelldefelsmagica.org.
0: Té una web pròpia, no?
1: Ahí, té una web pròpia que tots els anys s'actualitza amb la programació tal, i allà teniu tots els links per poder-vos apuntar als tallers gratuïts, per poder-vos apuntar a Cal Ganxo o per poder agafar entrades per la gala internacional.
0: Molt bé, pel que fa als tallers es realitzen amb el suport també de l'àrea d'educació. Hi ha límit d'edat o van adreçats a unes edats determinades?
1: A veure, sí que hem posat límit d'edat per sota, vale? Als 8 anys, perquè hi ha coses que tenen una habilitat de manual, que per exemple fem unes varites i això cal unes pistoles de silicona calenta, que vulguis que no, un nen molt petit és un perill. Però nosaltres diem que com els papes poden estar al recinte, no seure a les taules, però sí, al recinte, si són més petitonets, però ells s'ofereixen a ajudar, cap problema. Nosaltres estem oberts a que tothom pugui fer-ho.
0: Molt bé. Alguna cosa més a destacar del festival enguany?
1: Que vingueu.
0: Anaï.
1: Apunteu-vos, veniu, disfruteu, gaudiu. És per això, és per tota la població i és perquè ho gaudiu. I realment, per la meva part, agraïm moltíssim a turisme, a educació, a gent gran, a comerç. Ah, la gent gran, mira, ara que ho he dit. Hi ha una actuació per la gent gran al Montpou, que es fa el dissabte, si no me'n recordo jo malament, que també us podeu apuntar allà a Montpou, agafar directament entrades allà, que venen des d'Argentina, els que venen a actuar, directament des d'Argentina, venen aquí per actuar i són divertits, són família, que això també és molt maco de veure, i us ho recomano moltíssim.
0: La família unida, màgia fa unida també.
1: Home, jo vinc de família de mags, eh? És a dir, això ho tenim molt clar.
0: S'encomana ràpid. Escolta'm, hi ha un món amb com la màgia, cada vegada hi ha sorpreses, clar, cada vegada els mags i les magues doncs lluiten per fer lo impossible, no? I fer aquell número que no s'ha vist mai, el més destacat. Darrere hi ha moltes hores d'investigació, oi?
1: Hi ha moltíssimes.
0: Preparació.
1: Jo sempre dic que un dels errors més bàsics que fa tothom és pensar que el mag ve, fa la seva actuació una horeta i se'n va. I per això cobra. No, penseu que són moltíssims anys. Si sempre diem, per una actuació tipus les que fan al teatre, com a mínim són 5 anys de preparació, de buscar, de modificar, de fer, de tornar a fer, de provar-ho davant del públic, veus que no funciona, veus que... Això és com el que t'explica un acudit i de cop i volta veus que no fa ni punyetera gràcia. I això ens passa a nosaltres, fas un efecte de màgia i dius, vale, no ha funcionat, s'han quedat freds
0: igual,
1: totalment.
0: Clar, la màgia ha d'impressionar i d'emocionar també.
1: És que és una emoció, nosaltres sempre diem l'art crea emocions. El mag normalment crea l'emoció de la sorpresa. Aquesta és la nostra emoció, la que més treballem nosaltres. Però és art i, per tant, hem d'emocionar d'alguna manera, d'alguna banda. Hi ha mags que et fan molt de riure, et sorprenen i et fan riure. Hi ha altres que et sorprenen i t'acommouen. Hi ha de tot tipus, no, mags? Però això s'ha de treballar i no és fàcil. Tot aquell que ha treballat una miqueta escena, ja siguin actors, ballarins, cantants, humoristes, sigui de l'ètnia que sigui, sigui de la banda que sigui del món, i toquin el pal que toquin, saben que són molts anys, són molta experiència, pràctica, estudis, invertir en estudis, invertir en material, i al final, què ens guanya a nosaltres? Els aplaudiments. Això és el nostre, veritablement, el pagament que fem, no? Per nosaltres, el poder fer i la il·lusió que veus a les cares dels altres, doncs te sents satisfet i dius, bueno, ha merescut una miqueta la pena tot això, totes aquestes hores, que fem moltes hores, eh? Són autònoms tots.
0: Escolta, els mags treballen normalment amb objectes, els manipulen, però has citat el cas d'aquest mag que actuarà Cal Ganxo, que és mentalista. És una altra cosa.
1: El mentalisme, sempre diem... A mi em fa molta gràcia. Li agrada més als homes que a les dones, eh? També t'ho dic, sí.
0: I com és això?
1: Jo crec que perquè les dones ja estem molt acostumades a que ens regalin una mica l'oïda i ja, bueno, vinga, va, sí, sí, que t'ho diguis. I sí que és veritat que el mentalisme cal una mica més d'ambient, de venta, no? De tot això. Però el mentalisme està en aquella frontera que com tot allò que és paranormal no està desmentit científicament, tampoc està demostrat. Però com no està desmentit, està una mica en la frontera de pot ser, no pot ser, i per això agrada molt. perquè està en aquell punt, no? L'Uri Geller, totes aquestes persones estan molt lligades dintre del món del mentalisme, i aquest senyor ho fa amb una sensibilitat, d'una forma tan maca, i també ve des d'Argentina, i també... I la veritat és que és una meravella. Jo la primera vegada que el vaig veure, dic, bueno, perquè jo no sóc molt de mentalismes, ja, aquí entre nosaltres, ara que no en sent ningú, jo no sóc molt de mentalisme. I el vaig veure i dic, mira, ara que m'agrada el mentalisme. Això passa, a vegades, i és que m'agrada molt. La veritat és que sí, i me'l veuria, i si puc m'escaparé, però ja et dic jo que no, perquè hi ha molta programació, i he d'estar a moltes bandes, i som magues, però no fem milagres, encara. O sigui...
0: No se les transporteu,
1: No, encara
0: moment,
1: no, encara no. No estan estudiant
0: aquesta fórmula.
1: L'estic demanant a Antonio Díaz, dic, sisplau, Mago Pop, digue'm com ho fas això de transportació, perquè jo no puc.
0: Molt bé, doncs del 25 al 28 de juny arriba una nova edició, ja és la tercera del Castelldefels Màgic, al Festival de Màgia de Castelldefels, amb tots aquests noms de relleu, amb totes aquestes propostes que ha esmentat l'Anaí Trèbol, que és la directora artística del festival des de l'Escola de Màgia Teresa Trèbol. Que vagi molt bé. Recordem la pàgina web per a totes aquestes persones que no es vulguin perdre cap espectacle.
1: castelldefelsmagica.org,
0: simplement. I tindreu tots els horaris i tot el que cal fer per poder assistir a tot el festival. Moltíssimes gràcies, Anaí.
1: A vosaltres, per convidar-me.
0: Que vagi molt bé. Bon dia.
1: Gràcies.

0: Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva a 1.766 denúncies registrades només el 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament de les Persones Grans, que es celebra justament avui. Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. El perfil de víctimes, majoritàriament femení, un 66% de les dones ateses eren dones, el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat per Alzheimer Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut impacte en 315 familiars, cuidadors i professionals. Doncs per parlar d'aquest tema, pel que fa al nostre àmbit, amb nosaltres Raquel Sanz, de l'àrea de serveis socials. Què tal? Molt bon dia, Raquel.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com es fa des de serveis socials respecte a aquesta problemàtica?
1: Bueno, nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans, majors de 65 anys, i en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència, també.
0: I en aquest cas, què és el que es fa des de serveis socials? Es comunica a la Fiscalia, em deies.
1: Sí, nosaltres com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació d'informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
0: S'ha de dir que aquests abusos, aquests maltractaments, són difícils de detectar perquè la majoria, segons explicaven des d'aquesta entitat, Alzheimer Catalunya o els del Mossos d'Esquadra, els fills són els principals agressors.
1: Sí, clar, i encara hi ha un estigma molt gran, no?, i una vergonya, no?, i un tapar, perquè al final són maltractaments en l'àmbit familiar, però no, hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar, perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, doncs hi ha encara molta por, no? Mm-hmm. I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere. També encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar i hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no?, tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
0: També nosaltres pertanyem com a Ajuntament, l'Àrea de Serveis Socials, a entitats que operen al Baix Llobregat.
1: Sí, nosaltres tenim, ja existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tots aquests casos. de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència, i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera, perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars, i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar, o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
0: Al mateix temps també s'imparteixen cursos de formació o accions formatives al personal de serveis socials en aquest sentit?
1: Sí, el personal de serveis socials estem en continua formació sempre en tots els àmbits per adaptar-nos a les noves realitats, als nous recursos que existeixen al nostre voltant, i en l'àrea de la gent gran pues, passa exactament el mateix, no? Les realitats estan canviant sempre i ens hem d'estar al dia, no?, de com procedir de la millor manera per donar un bon servei a la ciutadania.
0: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes qüestions i també que ajudin a visibilitzar, com diem, aquesta presa de consciència sobre l'abús i maltractament a les persones grans que se celebra avui. Com dèiem, de les persones ateses, un 66% eren dones i pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. Moltíssimes gràcies, Raquel Sanz, des de l'àrea de serveis socials. Molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Doncs com habitualment, cada setmana ens visita Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per explicar-nos incidències sobre seguretat que han passat al nostre municipi. Què tal? Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia.
0: I aquest cap de setmana vam haver de lamentar el conat d'un petit incendi que per sort no va tenir conseqüències greus.
1: No sé, sí, tal com ja de fa un temps veníem mostrant la nostra preocupació des de la policia local, doncs aquest cap de setmana, el dissabte concretament, vam tenir un conat d'incendi a una zona forestal de Castelldefels, concretament a la Roca Negra. Qui no estigui molt situat és una mica per sobre de la masia de Calganxo, aquí sí que és referent a tothom. I va ser per la tarda, una hora, va ser un dia molt, molt calorós, hem tingut un cap de setmana les temperatures molt elevades, la sequetat ja comença a imposar-se, l'estrès hídric vegetal ja se manifesta, està tota aquesta herba que vam tenir, que ja dèiem a la primavera, aquelles pluges tan benèvoles que vam tenir, doncs s'ha convertit en matèria seca, en biomassa possible combustible, i se va prendre foc concretament a la Roca Negra a una hora molt dolenta, sobre les 5 de la tarda, un horari de molta calor. I, per sort, tenim que agrair el bon treball dels nostres forestals amb la nostra Cuba, que van fer la primera intervenció per aturar aquest incendi. I gràcies a aquesta intervenció que van poder aturar les flames, va poder arribar efectius més potents de bombers de Begues, Gavà, Sant Boi, que des d'aquí també vull mostrar-los el nostre agraïment, i varen poder mantenir aquest incendi controlat, perquè ja que el lloc era preocupant per la situació, era un lloc de difícil accés i en risc potencial pel massís del Garraf.
0: Justament feia poques setmanes que parlaven de la vigilància, que cal extremar la prevenció per evitar que es produeixin aquests incendis, justament per a la situació en la que estem, climatològica.
1: Sí, ja desgraciadament contra les condicions meteorològiques no podem lluitar, tal i com és habitual, doncs aquest any podria una mica més, hem tingut un mes de maig molt calorós, estem tenint un mes de juny amb temperatures ja bastant avançades i això ha provocat que tinguem una sequetat important, la vegetació pateix un estrès hídric important i és molt favorable al foc. Ha estat el primer avís, a partir d'aquí doncs, hem de tenir tots molta cura. Arriba Sant Joan, els petards, barbacoes, festes, celebracions, i no perdem de vista que tenim un patrimoni vegetal, un patrimoni natural molt a prop, que és el massís del Garraf, i tenim l'obligació de protegir-ho i sobretot de tenir cura de que això no se'ns cremi una vegada més.
0: Doncs el que tenim per endavant és una de les cites que des de la policia local s'està a sobre, evidentment, i és la revetlla de Sant Joan. Moltes persones, no només ciutadania d'aquí, sinó de fora de Castelldefels, venen a gaudir de la revetlla a la platja de Sant Joan, i amb aquest motiu cada any es munta un operatiu especial.
1: Doncs sí, Anna, com tu bé dius, Sant Joan, la revetlla de Sant Joan és l'acte més multitudinari que tenim a Castelldefels anualment, més gran que Cap d'Any, més gran que la Festa Major. Tenim 5 quilòmetres de platja, tothom vol gaudir de la nit de Sant Joan, aquesta nit màgica de festa a la vora del mar i demés. I nosaltres, la policia local, estem totalment d'acord en que el tinguem visitants i gaudir-ho, però sobretot d'una forma cívica, racional, i doncs, que qui vingui a gaudir de Castelldefels se n'entorni amb un bon sabor de boca i no en cap susto ni cap problema. Nosaltres, com tu has dit, tenim el dispositiu més gran de l'any a nivell policial i a nivell d'agents forestals nostres, forestals que tenim aquí a l'Ajuntament, Protecció Civil també actua. Concretament podem ser uns 170 efectius entre el dia 23 per la nit i el 24 per matí. És un dispositiu coordinat Mossos Policials local, és un dispositiu ja molt rodat de fa molts anys, funciona perfectament, podem donar cobertura de sobre a la nostra platja i al nostre municipi, no perdem de vista que aquí també és Sant Joan, no? El que és el casc antic, i també podem passar coses i tenim que assegurar que la gent pugui gaudir amb seguretat. I bueno, doncs tenim una sèrie de punts concrets on incrementem la vigilància, com poden ser el baixador, com pot ser l'engut dels banys, com pot ser les palmeres, per tal d'evitar que n'hi hagi cap malifeta i cap baralla, cap foc. Bueno, doncs són nits de molt, molt intenses i de vegades doncs, hem de multiplicar-nos per aconseguir que el Sant Joan sigui tranquil i pacífic.
0: Recordem que està prohibides a l'encesa de fogueres a la platja.
1: Sí, la platja, per la gent que gaudeix el dia 23 per la nit, hem de recordar que el dia 24 pel matí molta gent que s'ha anat a dormir més aviat que alguns que se queden ja per passar a la platja, doncs volen gaudir de la platja, tenen tot el dret, i per això hem d'intentar que no se facin fogueres, perquè queden estelles, poden quedar ferros, poden quedar claus, poden quedar restes de material que la gent se pot fer mal, i doncs hem d'estar totalment prohibides, no permetem fogueres. I a més, voldria també aprofitar els teus micròfons, els vostres micròfons de Castell de Fels, per recordar que el dia 24, és a dir, ja pel matí, després de la revetlla, doncs nosaltres fem un dispositiu molt important de, diem, d'escombrada de platja, que és que anem aixecant tothom que estigui a la platja. Sortim a 6:45 des del Club Marítim, se fa un barrido, com fa molts municipis, per tal d'invitar la gent que pugui venir a la platja a que se retire d'allà i se'n vagin a fora, poden quedar-se per fora, als bancs, on sigui el passeig, però no a la sorra, perquè cal netejar aquestes platges, hem de passar la maquinària de l'AMB per netejar i garantir de que al matí següent no n'hi hagi ni cap vidre, ni cap ferro, ni cap circumstància perillosa, i que sigui compatible aquest oci nocturn, aquesta intensitat que hem tingut per la nit, amb el disfrute, el gaudir de familiar de la gent del dia 24. Això és compatible, totalment compatible, per això demanem que la gent que ens visiti el dia 23, que recordi que no se pot pernoctar a la platja, que de la platja a les 6 no ha de quedar ningú, i doncs a partir d'aquí ja la platja tindrà els altres visitants, que seran visitants també de fora, però que vindran a passar un dia a la platja, a passar el dia de sol i gaudir del nostre entorn, com sempre.
0: També per garantir la seguretat es limita l'accés, es talla el trànsit en alguns carrers, i pel que fa a l'estació del tren del Baixador, vull recordar que ja des de fa uns anys els trens que venen des de Barcelona s'aturen a la Via Mar, per si diguéssim, no?
1: Sí, malauradament tots tenim un record que va succeir a Castelldefels, aquell trist accident d'una revetlla a Sant Joan en què va morir bastantes persones, bastanta gent jove al nostre municipi, i d'aleshores s'ha incrementat moltíssim tot el que és el treball que fa Renfe i Adif per garantir la seguretat, com per exemple hi ha 25 vigilants jurats vetllant per la seguretat dels usuaris de Renfe. Després, la freqüència dels trens augmenta moltíssim, no m'atreviria a dir-ho quan, però els trens són tots dobles i augmenta molt la freqüència perquè no hi hagin acumulacions, i com tu bé dius, s'aturen a la banda de mar perquè no hi hagi que creuar les vies. Després també vull recordar que pel matí, a primera hora, a partir de les 5:30, ja comencen els trens de recollida. A l'estació s'aturen tots els trens que venen també de Vilanova, sentit Barcelona. Són trens de gran capacitat. N'hi ha un filtratge molt important per part de vigilants nostre i de Mossos, per tal de que no pugui entrar ningú als trens, als convois, amb estris perillosos, com poden ser navalles, vidre, botelles, alcohol, el que sigui, per tal de que el viatge de tornada sigui segur i garantir-lo. Bueno, en definitiva, insisteixo, és el dispositiu més gran que fem a l'any, és conjunt Mossos Policia Local, conjunt també vull recordar el paper que fa els vigilants de Renfe, SEM també, bombers, vull dir, és un operatiu molt complicat, i és veritat que els talls que fem sobretot són al passeig marítim per evitar doncs, que els vehicles circulen i creen risc a la gent que està visitant. En concret, se tallarà el passeig marítim a les 9 de la nit, se tallarà a l'alçada del Baixador, ¿vale? És a dir, del Baixador ningú podrà continuar pel passeig marítim cap a sentit Sitges. Sí que se podran, hi ha més alternatives. Vull dir, hosti, la pregunta és, tinc una revetlla a casa d'uns familiars al passeig marítim? Sí, se pot arribar, però per vies alternatives que estan correctament senyalitzades i en condicions d'ús de seguretat.
0: Molt bé, quelcom més a afegir en aquest sentit?
1: Doncs res, recordar prudència a tota la gent que de Castelldefels que gaudeixi de la revetlla, tant al municipi com en el casc urbà com a la platja, i sobretot als visitants també que tinguin un bon record de Castelldefels, que passi una gran revetlla inolvidable, però sobretot que tinguin un comportament cívic i que no tinguin problemes, sisplau.
0: Moltíssimes gràcies, Aldo Piqués, inspector de la Policia Local. Ja ha plantejat aquest dispositiu policial especial a motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan el proper 23 de juny. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
1: A vosaltres, Anna, com sempre.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana. Magda Oranich, que és advocada, periodista i activista, va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona i en periodisme per l'Escola Oficial. Des de l'inici de la seva carrera, l'any 1968, va defensar nombrosos presos polítics davant tribunals militars, va formar part de la defensa de Salvador Puig Antic l'any 1974 i de Joan Paredes Menot Xiqui l'any 1975. Va participar activament en fets clau, com la Caputxinada i la Tancada de Montserrat, i ha estat una pionera referent en la lluita pels drets de les dones a Catalunya. Ha defensat a multitud de dones en processos per maltractaments, violacions i agressions. Va ser una de les primeres veus jurídiques a donar suport als col·lectius perseguits per la seva orientació sexual. És amplament reconeguda pel seu ferm compromís amb la protecció i el benestar animal. Va militar a Nacionalistes d'Esquerra i posteriorment a Iniciativa per Catalunya. Va ser elegida diputada al Parlament de Catalunya l'any 1992 i regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Ha col·laborat de forma recurrent en una gran quantitat de debats en ràdios i televisions i conferències. La seva figura i la seva obra escrita esdevenen indispensables per entendre el combat pels drets humans, les llibertats democràtiques i la igualtat de gènere. Doncs la Magda Oranich és a Castelldefels dins de l'acte que ha organitzat l'entitat La Rogeta per presentar el llibre Totes les batalles. Què tal? Molt bona tarda, senyora Oranich.
1: Bona tarda. Contenta d'estar aquí.
0: Gràcies, un altre per tenir-la. Què és Totes les batalles? Per què has escrit aquest llibre?
1: Bueno, el títol de Totes les batalles, una mica la presentació ho has dit, és totes aquestes batalles que havíem de fer, i segurament la batalla principal era la lluita contra la dictadura. Perquè a mi se'm va acudir posar, fer el llibre i posar això quan a 8 anys joves ens diuen que es vivia millor amb dictadura, no? I que una dictadura és un règim millor. I una mica explicar el que realment era la dictadura. La manca de llibertats, la manca de drets, que jo els drets és els que he defensat tota la vida, no? De tots els sers vius, com dius tu, de les dones, dels homes, dels animals, antitaurina furibunda i totes aquestes coses, no? I per això calia llavors lluitar molt, perquè es pensen que era com ara. No, una dictadura als anys d'usos. Jo he viscut la joventut amb dictadura. A més, no era només els drets polítics, que podríem dir el dret de manifestació, el dret de llibertat d'expressió i tot això, que avui dia tothom ja té clar que aquests són els drets mínims d'una democràcia, sinó que la dictadura entrava a la vida privada de les persones. No podíem fer això, havíem de vestir d'una altra manera, havíem de fer tot de coses que no. I tot això s'ha anat acabant. Jo crec que la legislació que tenim avui dia és bona. Una altra cosa és com s'aplica, perquè la justícia no funciona com hauria de funcionar, però les lleis així també. Passa que, a veure, jo ho dic sempre, que és més fàcil canviar lleis que canviar mentalitats. Llavors tenim unes lleis bones, però hi ha mentalitats que es nota amb el tema de la dona, clarament. La dona té els mateixos drets, però clarament veiem que no s'han aplicat del tot. O, per exemple, el tema de l'homosexualitat, tenen els mateixos drets, una llei bona, però hi ha mentalitats que encara no ho entenen, se n'enriuen i tot això. I la meva lluita havia sigut pels drets, efectivament, els drets de les persones i dels sers vius, i això és el que jo crec que en aquell moment s'havia de fer i ho vaig fer.
0: Doncs segurament quan vostè estava estudiant a la facultat serien poques les dones juristes, això per començar, i després, com vostè deia, ja quan va aplicar quan es va dedicar a la feina, quan va aplicar els seus coneixements jurídics al dia a dia, persistien aquelles lleis masclistes que evitaven que la dona pogués fer absolutament res sense el marit, sense la signatura del marit.
1: La licència marital, la vènia marital, que deien. I això que a Catalunya teníem una situació una mica millor, perquè les lleis catalanes antigues, que venen de l'època dels romans, aquí segurament és perquè tenim, quan la gent es casa, tenim, si no diu res en contra, separació de béns. I clar, això donava una certa major llibertat. L'home no podia intervindre a el que feia la dona amb els seus béns, si tenia béns, clar. Però, en canvi, a l'estat espanyol tenen el que es diu la societat de gananciales, que tot és dels dos, i llavors ho administrava només el marit, ho decidia només el marit. O sigui que si la dona tenia un apartament que havia heretat dels pares, el que fos, ho podia vendre ell, i tot el moment de la divisió ens trobàvem que s'havia polit les coses, no? I la dona tenia l'obligació d'obediència al marit, bueno, era horrorós. Aquests dies s'ha parlat bastant, una mica aquí per Catalunya, i suposo que per tot arreu, de les dones que necessitaven la vènia marital per obrir un compte corrent. I anaven a obrir un compte corrent, no té que venir el marit a donar-li el permís. És que, clar, a part de ser injust, humillant. I avui dia tot això ho hem superat. Evidentment, la Constitució de 78 ja va donar igualtat de drets i a poc es va anar aconseguint. Ara, a fet 50 anys, la setmana passada, de les Jornades Catalanes de la Dona, que vam fer en plena transició, que les havíem organitzat encara clandestinament, perquè Franco no havia mort, no? I llavors les jornades van ser un abans i un després dels drets de les dones, no? Dèiem, a veure quantes podrem ser, perquè a Madrid havien sigut 500 i a veure com ho farem. I vam ser 4.000 perquè el rector, que era el Fabià Estapé, llavors ja no va deixar entrar més gent perquè no és que no deixés, és que no es cabia més gent, no? I va ser brutal allò. A partir d'aquí vam demanar cada llei, s'havia de canviar cada llei. No es podia parlar del sexe. Pensa que llavors, en transició, i ja mort de Franco, encara estaven prohibits els anticonceptius. Per dir un fet que s'entén fàcil i que tothom tot prohibit, tot, bueno, i les dones com havien d'anar vestides. Quan jo em vaig col·legiar d'abogada era un 1%. Avui ja hi ha més dones que homes. No hi havia ni una jutge ni una fiscal. Estava prohibit a les dones durant una època ser jutge o fiscal. Avui dia hi ha més. Està la justícia en mans de les dones, que no vol dir que sigui millor.

0: com tenim un món, com el tenim, que mana el Trump, no? I tot això que diu a tot el món, i diu, donaré diners a les dones a casa perquè es quedin a casa, clar. A mi, no volem estar a casa, volem treballar, no? I qui vulgui estar a casa que s'hi quedi, ja s'ho farà, no? Però clar...
1: Les I a parts del món, perdoni, Afganistan, que sí, que estan retrocedint espantosament els drets de les dones.
0: No, no, és que no hi ha drets de les dones, les tenen, no com, tenen com el micro aquest que tinguin. No hi ha com el gos, que el gos, els que ens estimem, té molts drets, no? I el gos avui dia la nostra legislació ja forma part de la família i tot. No, no, és que res, res. I jo ho venia precisament parlant amb el company que m'ha portat, és el pitjor del món, Afganistan, però també l'Iran, les estan executant per treure's el vel, per ballar, perquè està prohibit ballar, i tu, jo miro les causes de l'execució, noies joves que porten el cabell, com... i llavors dius, bueno, i causa, vull saber les causes, no portar el vel, segon, no haver oït el marit, tu t'imagines, i llavors la fan estar a la família davant mentre s'executen a la filla, bueno, és el pitjor, i matrimonis, en fet, a partir dels 6 anys, a Afganistan i a Pèrsia, bueno, Pèrsia, jo li dic Pèrsia encara a l'Iran, a partir dels 8 anys. I veus aquelles nenes amb un tio que les espera allà de 70 anys, no? Que es casen, que aixequen el vel i les llàgrimes, mamà, mamà, que corre per allà. Ho trobo tan espantós que em desperto les nits pensant-ho i no sé com el món pot suportar aquestes coses, no?
1: Això l'anava a preguntar, per què creu que no intervé la comunitat internacional?
0: Bueno, jo crec que està tot molt complicat i segon que si això els hi passés als homes estic convençuda que intervindrien més. Perquè, clar, això no els deixen... És que els nens d'Afganistan no poden aprendre a llegir ni a escriure. És evident que hi ha les classes clandestines de dones que els ensenyen a llegir i escriure, però és que això, i la UNICEF què diu? Ja diuen, no dic que siguin a favor, perquè ningú normal pot estar a favor d'això, ni els homes, ni les dones, ni el nostre país, això. És que no era ni quan el franquisme, no? Que les noies no podien anar a escola. És evident que anàvem separats, nois i noies, però això és una cosa... L'altre és no deixar-les aprendre a llegir ni escriure, no? I no són tontos, ho fan expressament, perquè així després fan d'elles el que volen, no? I jo crec que si això passés a tota la societat o als homes, intervindrien potser més. I el de l'Iran, que primer va semblar, ara sí canvia tot, però no, no. Els dones de l'Iran estaven millor amb el xa de Pèrsia, que van treure amb una revolució i no sé què, que no després amb aquests talibans, que, bueno, que estan... Jo trobo del pitjor. Jo, els dos països... pitjors del món són aquest, per les dones, aquests dos, Afganistan i ara tots els països islàmics en general, déu-n'hi-do de les lleis que tenen. També n'hi ha que no són islàmics que estan malament, no vull dir que no, però tenen unes lleis, que jo vull parlar de les lleis per no entrar ja més a fons en aquest tema, que realment són unes lleis absolutament injustes per la dona.
1: Tornant al seu llibre, Magda, totes les batalles, com s'ha plantejat ficar o no ficar records, sensacions, experiències que va tenir, perquè imagino que al llarg de tota la seva carrera, totes les coses que s'ha trobat, ha hagut de divers...
0: escollir, no? I ho vaig fer molt de pressa i així, bueno, amb unes condicions que potser no eren les millors, al fer el mateix treballes i tot, i vaig anar traient, i segur que m'he deixat molts temes de les batalles que fèiem llavors, que és que eren una darrere l'altra, de tot s'havia de batallar.
1: De descans.
0: El no tenia les llibertats i, bons, he preferit parlar de temes, perquè jo no he volgut fer una biografia meva, sinó una biografia, diguéssim, del que estava passant. Clar que ho vivia jo i la més gent, no? Però una mica, sobretot el que m'hi va portar, ho he dit abans, això que et diguin que no, que amb dictadures viu millor. I dic, home, jo he assistit a penes de mort, de molt joveneta ja vaig veure la tortura de molt de prop, no? Els presos polítics i les dones pràcticament, vull dir... parades pel marit, vull dir que rebien de tot i que no es podia fer pràcticament res. I clar, i tot això anar-ho canviant, no? I les agressions sexuals, tot això a poc a poc. I bueno, el maltractar els animals, ja que ho has tret, per mi és un tema de sensibilitat. Hi ha temes que són ideològics i n'hi ha que són la passió. I la passió sobre el Barça i els animals. Perquè clar, sí, i ara que estic entusiasmada amb l'equip femení del Barça... Perquè, tornant a el que em preguntaves, a la nostra època, si tu deies que volies jugar a futbol, et prenien per sombar, és que no se li acudia a ningú aquella època, i et deien marimatxo, bueno, el que fos. Jo a futbol exactament no he volgut, però fèiem gimnàs, me'n recordo el col·le, amb les senyorites de la secció femenina de la Falange, del Movimiento, que llavors no ens deixaven fer els esports aquests, i mai xors, bueno, xors, era un pecat mortal, i ens feien portar uns bombatxos, que si preguntes a les mares, les àvies, que fan uns bombatxos que eren un remei contra la concupiscència, una cosa incòmoda, i amb una fandilla a sobre per poder fer exercicis gimnàstics, que això sí que ens ho

0: ho ensenyaven aquestes senyorites i tot això. I les classes, bueno, separats, nois i noies, ja ho he dit, i sobretot que els noies feien unes assignatures que no feien els nois, com eren les labores domèstiques i tot de coses que avui dia seria anticonstitucional, vull dir, no? Que, i bueno, era horrorós aquelles classes que els nois també feien de falange, que dèiem. I ens deien, no és de falange, és de formació de l'espíritu nacional. Que clar, que no explicaven res la història ni la guerra civil tan dura que va haver-hi, ni res. Tot era, ganó el glorioso alzamiento nacional i apa, tira endavant, no? No explicaven ni història, clar, moltes les hem tingut que anar estudiant després, perquè les famílies que havia, les que havien patit, exili, mort, el que sigui, no ho explicaven tampoc, no en parlaven, preferien oblidar el tema, no? I moltes coses doncs, les hem viscut en primera persona perquè les hem anat tractant, les presons, les execucions, i t'has interessat en això, segurament. El meu ve molt el fet d'estudiar dret, que ja era la meva vocació, doncs també m'ha portat més aquests temes, que potser que estudia medicina, però feina ha tingut amb salvar malalts, no? I nosaltres intentàvem salvar persones, no? Estreure-les a les presons i tot això. I jo mateix he estat presa política quan el franquisme, clar. I, bueno, clar, és que ja venia, els que ens hi dedicàvem ja hi comptàvem. Jo vaig estar presa per una reunió de l'Assemblea de Catalunya. No pensis que... I deien que jo era un peligro per a l'ordre públic o, bueno, tot el que vulguis. Però vull dir que era com normal els que estaven contra el franquisme anar a presó. I la gent sorrisa, tu has estat a presó i tant, jo i mil persones molt més normals que jo. Vull dir, no. I això era una dictadura i era dura, i sobretot per les dones. Per això que en democràcia, jo dic que tots vam estar millor, però que hi ha una part, les dones vam millorar molt més, no perquè tinguéssim més drets, sinó perquè sortíem de sota zero. Clar, no teníem drets. El franquisme, inclús en un moment que posava... no poden fer determinats contractes ni tot. Els subnormals, que abans utilitzaven aquell llenguatge. Els que no sàpiguen llegir i escriure. Els locos i dementes, no sé què, i les mujeres. I quan va venir, ara no cal l'història que ens allargaríem, que ja havien de dissimular internacionalment, que no... I deien, però vostès, no, les dones no tenen drets, aquest país. I llavors van canviar-ho, mira, si en civils, per les mujeres casades. I llavors figurava que les dones solteres o que no, aquestes tenien drets igual que els homes, però clar, que quan et casaves, doncs l'obligació d'obedecer al marido, doncs que deien la religió, no, la biologia i la història, la biologia es veu que pel fet de ser home, doncs la biologia ja li donava més dret, però aquí vam començar a poc els canvis. A partir d'aquella mujer casada, i doncs el 75 va entrar a l'obediència al marido i a poc a poc vam anar modificant les lleis i les més grans modificacions van ser l'any 81, que van donar igualtat dins i fora del matrimoni, que la igualtat dels fills, perquè els nens tampoc tenien tots els mateixos drets i bueno, va anar canviant en democràcia, tot això havia de canviar per nassos, vull dir, no. I no va ser tan ràpid la transició, però... a poc vam anar aconseguint les coses, no?
1: Pues hem de deixar aquí perquè a les 7 és prevista la seva intervenció a l'edifici de la República en aquesta xerrada sobre el seu llibre Totes les batalles, aquesta xerrada, aquesta conferència que presenta l'entitat La Rogeta. Moltíssimes gràcies, Marc Dobranic, un plaer parlar amb vostè, tant de bo haguéssim tingut més temps, que vagi molt bé.
0: A vosaltres, gràcies.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: L'Hospital de Viladecans i l'entitat Volibum Castelldefels han posat en marxa la iniciativa La pell té memòria. Protegeix-la avui pretén generar hàbits saludables i afavorir la conscienciació sobre els efectes de les radiacions solars. És una iniciativa que se posa en marxa per tercer any consecutiu des del Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans. Doncs precisament parlem des d'aquest servei de dermatologia amb la doctora Yolanda Fortuño. Què tal? Molt bon dia, doctora.
1: Hola, bon dia, bon dia.
0: El que es pretén és conscienciar sobretot a la gent més jove dels perills de prendre el sol sense protecció.
1: Sí, correcte, correcte. A veure, l'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta, no? Copiar o imitar aquest model que ha estat d'èxit, però amb el tema de la protecció del sol.
0: Vaja, les previsions són alarmants perquè vostè diu que al voltant del 2040 se situa el càncer de pell com el segon en incidència global, per davant fins i tot el càncer de còlon i el de pulmó.
1: Correcte, correcte. Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient el dia a dia, aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Vostè, com a responsable de la secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, va impartir dues conferències al Prat, però també aquí a Castelldefels, i van assistir moltes persones, la qual cosa vol dir que hi ha un interès creixent per la cura de la pell.
1: Sí, però he de dir que les persones que van assistir sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que tenen com més consciència, no?, les dones.
0: Sí.
1: Però sí que... I és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, de que arribi aquesta informació a tothom.
0: Clar, és per això justament que en aquesta campanya participa l'entitat Boliboom, un club de boli platja relata Castelldefels. El boli platja, evidentment, és salut, és esport, però és un tipus d'esport que es practica a l'aire lliure i, evidentment, doncs, vol conscienciar, sobretot, el col·lectiu que més participa en aquest esport, com és la gent jove, de tenir cura de la pell. Quines mesures preventives haurien de prendre de tothom en general, doctora?
1: Sí, a tothom en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir, o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si era una persona més blanca, fer servir un 50, si era una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
0: sí.
1: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació. A part del protector solar, mesures de protecció física com els barrets, no, els parasols, ulleres de sol, això també és molt recomanable. Sobretot en els nadons. Un nadó per sota dels 6 mesos no es pot exposar directament al sol. Tot i que tenim protectors solars que ja són segurs a partir del naixement, a partir dels 0 mesos, diguéssim, l'ideal és que el bebè estigui protegit directament del sol, doncs amb parasols, barrets. Entre els 6 mesos i 3 anyets, l'ideal sempre seran també les mesures físiques, no? Amb parasols, barrets, ulleres, però en aquests casos, a més, es pot posar crema de protecció solar de tipus mineral, que són protectors per pells molt sensibles i per pells de nadons.
0: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions que hem de tenir en compte per protegir-nos del sol, doncs, davant aquestes xifres que han constatat els professionals de la salut en el terreny de la dermatologia. Moltíssimes gràcies per la seva intervenció, doctora Yolanda Fortuño, cap de secció de dermatologia de l'Hospital de Viladecans.
1: Gràcies a vosaltres per fer-me participar i poder ajudar a difondre el missatge. I la nostra intenció serà fer una gran escalada i que podem arribar a totes les escoles i a tots els instituts de la mateixa manera que es va fer amb la higiene bucodental. És la nostra intenció i a veure si ho aconseguim.
0: Segur que sí. Moltíssimes gràcies i que passi un bon dia.
1: Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
0: Adéu.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs aquest dilluns es tancava la cloenda, es feia la cloenda d'un nou curs del PFI-PTT, i per parlar-ne de com va anar aquesta cloenda i com ha anat el curs en general, amb nosaltres Didac Ballesteros, tècnic d'educació. Molt bon dia, Didac.
1: Bon dia.
0: Va ser el dilluns,
1: la cloenda. El dilluns, dia 15, a les 12, estàvem aquí a la biblioteca.
0: Recordem, doncs, que era la cloenda d'aquest programa que es presenta a alumnat que no ha finalitzat l'ESO, oi?
1: Correcte. I en aquest cas, això, la premissa és no finalitzar l'ESO. Llavors, nosaltres oferim en aquest cas 4 perfils de formació professional inicial. I tenim, en aquest cas, informàtica, comerç, electricitat i cuina. Llavors, aquests 4 perfils són els que oferim a 16 places a cadascun. I el dilluns era la festa final, una miqueta per tancar amb ganes, il·lusió. I,
0: molt bé. Per què aquests 4 de perfils? Perquè són els més demandats per les empreses d'aquí de la zona?
1: Bueno, teníem un històric que veníem de... Jo porto aquí 17 anys, teníem electricitat, teníem el tema de cuina, teníem temes de comerç, i es va ampliar en el seu moment, ara ja fa uns anys, el tema informàtica. Uh-huh. Bueno, també hi ha una part que és de cuina, hostaleria, no? Tenim un Castelldefels, tens restauració, el que tu vulguis, temes d'electricitat, al final també és molt sofert. Jo me'n recordo una vegada un del professor, l'Antonio Fraile, tio, deia, diu, clar, se te rompe algo de la casa, lo vas a arreglar sí o sí a nivell elèctric, perquè una puerta la podes dejar, no, la deixaràs a un costat, però en canvi la llum sí que la faré. Llavors són oficis que es requereixen, no, en aquest dia a dia.
0: Amb aplicacions, evidentment, com acabes de citar, molt pràctiques. El cas és que aquests alumnes reben formació teòrica, però després jo crec que una de les coses més interessants és que fan pràctiques a l'empresa i tenen contacte amb l'entorn laboral.
1: Correcte, i això és l'experiència de vida del final del projecte. Tu has après un ofici amb nosaltres, aquesta part més pràctica, més manual que tu dius, Anna, no? I l'altra cosa ja és in situ les hores que et pertoquen, la puntualitat d'una empresa i el saber estar, el veure, no?, que realment la feina és útil. Llavors, aquesta és l'última part, que és la més interessant per ells. I després també amb la possibilitat també d'altres possibles contractes o per a posteriori. Llavors ja veuen el que és el món laboral i també la decisió de dir, doncs, potser és més interessant anar a un grau mig perquè encara tinc un recorregut i no potser l'esforç que requereix 8 hores cada dia el fet de treballar, no? Encara són molt joves, per potenciar també realment el tema dels estudis, que és el que també se'ls anima a ells per poder seguir estudiant.
0: Que serien els casos d'èxit, aquells joves que, tot i no haver finalitzat l'ESO i hagin entrat en aquest programa, com deies, Didac, després se n'adonen de que poden continuar estudiant i que poden continuar formant-se, fins i tot, per exemple, en un dels perfils, amb el de cuina.
1: Sí, per això que és més la capacitació, no? És un curs de... No m'ha anat bé, pels motius que siguin, no hi ha cap problema. Però després ells, poquet a poquet, vas treballant aquests conceptes d'autoestima i de més, però que al final és jo m'empodoro i puc arribar a construir coses i ho faig jo, no? I el tancar el cercle de poder acabar un curs, no? Per això aquesta cloenda per ells era com una cloenda molt, molt important, no? Inclús alguns ja vestits com si fossin, no, de més a més, no? Llavors, aquestes coses per ells també és molt important, no? D'aquest bagatge que tens, de que jo no he pogut, ara sí que puc i puc seguir endavant, no?
0: Vam veure que van assistir moltes famílies, és molt important en aquests casos, en tots, no?, en tots els cicles educatius, però especialment imagino dir que en aquests casos el suport de les famílies.
1: Sí, això és bàsic en aquest acompanyament, no? Per ells i per tots. I quan la família pot acompanyar, encara, no?, ajuda aquest concepte d'èxit de millora cap a ells, és molt important.
0: Les empreses repeteixen any rere any aconseguir noves empreses que s'incorporin al programa, perquè també estaven convidades a l'acte de cloenda d'empreses.
1: Les empreses, hi ha empreses que repeteixen, altres que per altres motius, no?, a nivell de feina seu, se retiren, i nosaltres també hem de fer aquest bagatge, aquest treball de camp, perquè també és molt important, però és molt complicat, no? Perquè al final és una empresa en la que tu has d'estar aquest alumne que no el coneixes, ha d'haver aquesta relació, la confiança nostra, i al final és lo complicat i també lo agraït.
0: Quan els alumnes s'instal·len en una empresa, vosaltres feu seguiment també,
1: sí,
0: evidentment, no?
1: Sí, amb les famílies, amb els alumnes i amb l'empresa, setmana a setmana ens passem per veure que tot estava, que tot està correcte. Després també hi ha una part dels alumnes que fan seguiment amb nosaltres, hi ha un programa que es diu Qubit, que tu fas una sèrie d'hores i les has d'anar registrant. Llavors és una mica l'excusa per anar veient que l'alumne està content, que tot està funcionant i l'empresa t'està validant conforme ha anat i les millores de, doncs potser hauré tingut una actitud diferent, en vez d'estar recolzat, que somrigui una miqueta més, no? Per aquests tocs perquè acabi bé les pràctiques.
0: Molt bé. Aquest any heu participat en programes també transversals juntament amb l'àrea d'esports.
1: Sí, aquest any vam fer amb el CEM, amb l'àrea d'esports, vam organitzar tornejos d'esport, bàsquet, futbol, sala, voleibol, cúbal, al principi de curs. També vam participar en el Tour Talent, amb la Fundació Princesa Girona, també amb el tema de futbol, que vam fer una sèrie de partits de futbol a Vistalegre. I per últim també amb la col·laboració, en aquest cas, de l'Institut Mediterrània, amb el grau mig d'activitats esportives, també es van organitzar també unes activitats de natura, en aquest cas pels espais de Castelldefels.
0: Molt bé, doncs ja s'ha tancat aquest curs i el setembre comença un de nou.
1: Correcte, el dia 14 comencem amb les piles carregades després d'aquest temps de vacances i amb ganes de tornar a tindre
0: alumnes. A començar.
1: I a començar.
0: Les inscripcions ja s'han obert o ja teniu el cupo finalitzat dels alumnes que començaran l'any vinent?
1: Les preinscripcions ja estan tancades, ara l'únic que és a les famílies que ja estan inscrites, que hi ha gent que tinguin plaça, han de pujar, en aquest cas, a l'Institut Mediterrània a matricular-se, a donar el sí per proper curs.
0: Doncs, Didac Ballesteros, tècnic municipal d'educació, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquestes impressions de la cloenda del tancament d'un nou curs del PFI PTT que va tenir lloc el passat dilluns a la Sala Margarida Xirgo.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé el primer curs.
1: Gràcies.
0: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: WorkUp, el primer fòrum d'ocupació de Castelldefels, reunirà empreses i persones candidates demà i dimecres al Castell. La iniciativa, impulsada per l'Àrea de Promoció Econòmica a través de la Guaita, vol facilitar el contacte directe entre empreses que busquen incorporar talent i persones que estan en procés de recerca de feina o volen millorar la seva situació laboral. La regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília, destaca que aquesta primera edició del WorkUp neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada entre el teixit empresarial i el talent local.
3: Es la primera vez que celebramos este foro de empleo de Castelldefels y lo que se pretende es que crear un punto de encuentro pues para impulsar el empleo, para impulsar las oportunidades para aquellas personas que se encuentran en búsqueda de empleo, pero a la vez también pues dar un espacio a las empresas que están también buscando perfiles diferentes que, pues, que puedan conectarse, tanto las personas que buscan empleo como las empresas que necesitan personal, que puedan conectarse con un trabajo previo ya realizado de hacer un pequeño filtraje de los perfiles y de las necesidades de cada empresa para conectarlos ya directamente y mantengan esas entrevistas de trabajo pues, de manera mucho más directa.
2: L'esdeveniment inclourà entrevistes laborals programades entre empreses i candidats, així com activitats formatives orientades a millorar les oportunitats d'inserció laboral dels participants.
3: Una oportunitat, además, para todas aquellas personas, no solo para las empresas, que también, ¿no? Las empresas allí pues van a darse a conocer, van a poder pues tener un punto de visualización importante. Y las personas que estén en búsqueda de empleo o que sencillamente quieran mejorar sus condiciones laborales o su formación también van a tener allí la oportunidad. Vamos a contar también con participantes de la ciudad de centros formativos y además se van a dar unas charlas y unas ponencias muy interesantes que también van a ayudar mucho a todas esas personas que estén en búsqueda de empleo o no, quieran mejorar su currículum y sus condiciones.
2: Més enllà de les entrevistes laborals, el fòrum inclou diverses activitats formatives. Entre les propostes previstes per a la primera jornada destaca una càpsula dedicada a les habilitats per parlar en públic, una competència cada vegada més valorada en els processos de selecció de personal. Escoltem ara a Santi Amaro, cap de la secció de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament.
4: És una càpsula que aborda el problema o l'habilitat de parlar en públic. És una càpsula que fem, és una càpsula, una sessió que impartim el dia 16 de juny, des de les 9:30 fins a les 14:30. La peculiaritat d'aquesta càpsula és que la imparteix un actor. És un actor conegut a Catalunya, és Fermí Fernández, i ell és l'encarregat, diguem, és una persona, els actors són persones que estan molt acostumades a parlar en públic, a enfrontar-se a públics molt nombrosos i molt variats, i que ja tenen tècniques de treball per connectar amb el seu públic i, en aquest cas, el que farà doncs, és ensenyar als que vinguin a com ell aplica els seus coneixements d'interpretació a l'àmbit empresarial per dirigir-se al públic. A més, la fem coincidir amb l'inici del WorkUp, del fòrum, del primer fòrum de l'ocupació, i la farem al Castell de Castelldefels, a l'edifici Mirador. Per tant, animar a tot el que ens estigui escoltant, que tingui por escènic o que tingui curiositat o necessitat de tenir més informació i més habilitat a l'hora de parlar en públic, perquè ho fa habitualment, doncs que s'apunti a aquesta càpsula. Hablar en público con el actor Fermí Fernández.
2: Amaro destacava també fa pocs dies al matinal de Ràdio Castelldefels la bona resposta registrada durant el període d'inscripcions. Fins a la setmana passada ja hi havia 30 empreses inscrites i 55 ofertes laborals publicades.
4: De moment tenim 30 empreses que ja estan apuntades i unes 55 ofertes de treball. Fins a l'agenda està oberta, o sigui, la possibilitat d'apuntar-vos, insisteixo, tant si ets empresa com si ets candidat, estarà fins al dia 15, fins al dilluns abans, i jo el que faria és animar totes aquelles empreses que jo crec que és una molt bona oportunitat per a totes aquelles empreses que estan en recerca de personal. Actualment costa molt trobar a persones per treballar, perfils adequats, doncs que en un parell de dies potser resolen el problema de captar persona, que segurament si no fos per aquest fòrum doncs trigarien molt, molt més de temps. I al revés, la gent que està buscant feina igual en un dia o dos dies aconsegueixen contactar amb 5 o 6 empreses que estan buscant perfils similars al seu.
2: Les vacants disponibles corresponen a sectors professionals diversos i es poden consultar al web del fòrum. El cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament, Santi Amaro, explicava també quins són alguns dels perfils més demandats.
4: Una mica de tot. Hi ha ofertes de treball que estan vinculades amb temes de magatzem, o sigui, ofertes de treball que no requereixen d'una gran qualificació, com pot ser doncs, venedor, mosso de magatzem, dependent, dependenta, auxiliar de serveis, etc., ajudant de cuina, comercials. I també tenim ofertes que estan vinculades amb el... Doncs, jo què sé, hi ha un, per exemple, que demana un especialista en màrqueting digital amb coneixements d'IA. També hi ha una empresa de Castelldefels que demana un programador. Però en general són ofertes de treball que ens demanen algunes moltes empreses que estan dintre del món de la restauració, es poden dir noms, perquè estan publicats a la web. Per exemple, tenim Bauhaus, Carrefour, Alehop, Cooperativa Consum...
2: Entre els sectors amb més presència destaca el sociosanitari, especialment per la concentració de residències i centres geriàtrics existents al municipi, tot i que l'oferta laboral és molt diversa.
4: Castelldefels té una peculiaritat en el món empresarial, és que té moltes residències geriàtriques i empreses que estan vinculades amb l'atenció a la gent gran. I, per exemple, tenim tres empreses de residències geriàtriques que ens sol·liciten personal per treballar amb ells, que són doncs, auxiliars. Solen demanar també, els hi va molt bé que vinguin... És un sector bastant feminitzat i els hi va molt bé, per exemple, que hi hagin camilleros i homes, perquè de vegades s'ha de fer força per pujar i manipular d'alguna forma els malalts, i també ens estan demanant personal. Hi ha també doncs, Media Market i una empresa de Castelldefels que es dedica al màrqueting telefònic, que és Pivote, que també estarà present demanant persones per fer contactes telefònics. I després tenim alguna empresa de treball temporal, com pot ser Randstad, que també hi serà present per captar personal. Mm-hmm. O sigui que és bastant general,
2: El World Cup Castelldefels se celebrarà demà i dimecres a partir de les 9 del matí fins a les 2 del migdia al castell de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
5: Aquest dilluns 15 de juny s'ha celebrat l'acte de la cloenda dels programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició del Treball, el PFI i PTT del curs 2025-2026. La sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir l'acte que ha comptat amb la presència, entre d'altres, de l'inspector d'Educació dels Serveis Territorials del Baix Llobregat, l'Eduard Carbonell, el director de l'Institut Mediterrània de Castelldefels, el Ferran Sant, i l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, que ha estat acompanyat pel regidor d'Educació, el Ramon Amador, el regidor de Joventut, el Cristian Undamal, i el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa. Escoltem el reconeixement fet per part de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes.
6: La verdad es que es un placer llegar a este punto del curso, esta clausura, con todos vosotros, con esas caras sonrientes,

0: anys que no han obtingut el títol de graduat d'ESO i que volen incorporar-se al món laboral o continuar la seva formació amb un cicle formatiu de grau mitjà. Escoltem ara la valoració que ha fet el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
1: És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs s'han reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs han acompanyat a aquests joves, i aquesta setmana, doncs, ara en parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs hem tingut altres cloendes de, per exemple, l'estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professorat que hi ha darrere, doncs estan doncs molt compromesos amb aquesta activitat.
0: Durant el curs han estat 41 els joves que han participat en aquests programes repartits en 4 especialitats formatives. Ens explica més sobre les modalitats la tutora del PFI, l'Angie Benavent.
2: Tenim 4 modalitats. Una és auxiliar, totes són auxiliar, doncs auxiliar de comerç i atenció al públic. L'altra és auxiliar de serveis de restauració i cuina. Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis. I auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics. Tenen una estructura, els 4 perfils tenen la mateixa estructura. Hi ha mòduls de formació general, que en els 4 perfils són iguals, que estem parlant de matemàtiques, comunicació, que entraria castellà, català, anglès, noves tecnologies, TIC, món laboral o entorn, potser. Després aquesta formació general és compartida amb els 4 perfils i després també és compartida les PRL, que seria la prevenció de riscos laborals, que l'han d'aprovar sí o sí doncs, per poder anar a pràctiques. I després cada perfil té els seus mòduls de formació professional, que en aquest cas doncs, aprenen l'ofici de cada perfil. Els cuiners doncs, a cuinar i a servir sala, el tema d'electricitat doncs, també a fer tots els canals d'electricitat i de més, i, bueno, i així amb els 4 perfils.
0: Enguany la participació ha estat repartida entre aquests diferents mòduls. 7 alumnes en el mòdul d'auxiliar de serveis de restauració i cuina, 15 en auxiliar de muntatge i instal·lacions electròniques en edifici, 9 alumnes en auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics i 10 alumnes en auxiliar de comerç i atenció al públic. Els seus objectius principals són proporcionar formació professional bàsica, fomentar el creixement personal i social dels joves i afavorir la seva inserció laboral o la continuïtat educativa. Escoltem a la tutora, l'Angie Benavent.
2: Aquí hi ha diverses sortides. Després del PFI doncs, poden anar al món laboral, com bé dius, amb aquesta titulació, no? Amb aquest certificat professional, tot i que és molt bàsic. I després, doncs, si treuen, hi ha una normativa, que és que si treuen més d'un 3 en comunicació i en matemàtiques, doncs poden anar a un grau mig a través de les proves d'accés. I seguir estudiant, llavors tenim una miqueta de tot. Hi ha gent que segueix estudiant, hi ha gent que se'n va al món laboral, hi ha gent que funciona molt bé a les pràctiques i el contracten després, però potser podem veure que un gran volum segueix estudiant, no? Llavors és una mica reenganxar el gust per aprendre i seguir creant el camí, no? Que és una mica el que necessiten.
0: Un programa desenvolupat en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. L'acte de cloenda que va ser ahir dilluns ha estat un reconeixement a l'esforç i a la dedicació de l'alumnat, així com a la tasca del professorat i dels centres col·laboradors. També s'ha posat en valor la importància de la cooperació i la solidaritat com a eixos transversals d'aquest programa. I pel que fa al regidor d'Educació, Ramon Amador, ens explicava ahir aquí a Ràdio Castelldefels que també aquesta setmana és el torn de

0: Les cloendes de les aules sèniors.
1: Demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelfest tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de l'UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps. I també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes. No? I aprendre, ja ho sabem, no té edat.
0: Castelldefels commemora aquests dies el Dia Mundial de les Persones Refugiades, que se celebra cada any el 20 de juny amb una programació d'activitats sota el lema «Podries ser tu, podria ser jo». La proposta, impulsada des de l'àrea de Pau i Solidaritat, vol sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de les persones refugiades i desplaçades a la força i posar en valor la importància de garantir-ne els drets, la protecció i la dignitat. Les activitats van començar ahir dilluns 15 de juny a la Sala Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado amb un cinefòrum que va incloure la projecció de la pel·lícula Aya i un debat posterior. L'activitat formava part també del Festival Itinerant de Cinemes Africans, el FICAT, i aquest dimarts 16 de juny a la plaça de l'Església s'ha acollit aquest matí la gincana Activat pels Refugiats amb la participació de l'alumnat dels instituts de Castelldefels. La jornada ha inclòs també la lectura d'un manifest juvenil en què els joves expressen el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones refugiades. I la programació continuarà divendres 19 de juny a les 12 del migdia, també a la plaça de l'Església, amb una lectura del manifest de la jornada sota el títol «Podria ser tu, podria ser jo». I escoltem ara el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
1: Hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest. I això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu de també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair.
0: Una lectura d'un manifest juvenil que contribueix a conscienciar joves sobre la realitat de les persones refugiades en el marc d'aquesta commemoració d'aquesta jornada internacional. Escoltem el regidor d'Educació, el Ramon Amador.
1: És més, una lectura manifest juvenil, que es diu, lectura manifest juvenil del Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes, i el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional. I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
0: Segons les Nacions Unides, més de 120 milions de persones es troben actualment desplaçades per la força arreu del món a causa de conflictes armats, violència, persecucions, fins i tot crisis climàtiques, fam o altres situacions que obliguen a fugir del seu lloc d'origen. L'ACNUR defineix una persona refugiada com aquella que es troba fora del seu país per una por profunda de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o opinions polítiques i que no pot o no vol acollir-se a la protecció del seu país d'origen. Aquesta commemoració Castelldefels se suma a la Crida Internacional per recordar que darrere de cada xifra hi ha històries de vida i que l'acollida, la solidaritat i la defensa dels drets humans són responsabilitats compartides. Catalunya ha registrat un augment del 50% en les denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic en els últims 5 anys. La xifra correspon a dades dels Mossos d'Esquadra presentades conjuntament amb Alzheimer Catalunya Fundació. Eleva així a 1.766 denúncies registrades només al 2025, una dada que totes dues institucions han fet pública en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de persones grans celebrat ahir. Des de l'Ajuntament de Castelldefels, l'àrea de serveis socials ofereix acompanyament i suport tant a persones grans com a les seves famílies. N'escoltem la Raquel Sanz.
2: Nosaltres atenem a famílies de totes les franges d'edat, no? Però des de serveis socials una part molt important és l'atenció a persones grans majors de 65 anys. I en aquest àmbit ens podem trobar moltes situacions de maltractament a la gent gran o de no bon tracte que de vegades es detecten en la nostra intervenció del dia a dia. No tant perquè la persona acudeix a serveis socials per denunciar aquesta situació, sinó perquè en l'exploració del cas o quan comences a veure les dinàmiques familiars es detecta que es donen situacions d'abús o de no bon tracte, ja sigui psicològic, econòmic, també moltes vegades hi ha un factor important a nivell d'abús econòmic, no? I després també hi ha casos de maltractament físic o negligència també.
0: L'àrea de serveis socials treballa així de manera coordinada amb altres organismes i professionals per activar quan calgui els protocols i les mesures de protecció necessàries.
2: Com a treballadors de serveis socials tenim l'obligació d'informar la Fiscalia perquè prenguin les mesures adients i es comencin els procediments d'ofici per vetllar per la seguretat i integritat de la persona. També tenim els nostres mecanismes interns i hi ha equips especialitzats en el maltractament a la gent gran que assessoren els professionals, no?, amb diferents perfils des de geriatres, juristes, treballadors socials, psicòlegs, no?, que ens donen el recolzament per tractar aquests casos d'una manera integrada i completa, no?, per poder atendre a la persona de la millor manera possible i protegir-la.
0: Els principals delictes registrats l'any passat van ser el maltractament a la llar, el trencament de la condemna i les amenaces. El perfil de les víctimes és majoritàriament femení. Un 66% de les dones ateses eren dones i el 34% homes. Pel que fa a la franja d'edat, el 74% de les víctimes tenien entre 65 i 79 anys. El projecte Oblit Zero, impulsat pel CMR Catalunya des del 2021, ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament i ha tingut un impacte en més de 300 familiars, cuidadors i professionals. S'explica també que moltes agressions passen a l'entorn familiar i l'estigma de que això passi dificulta de vegades que se'n parli. Escoltem a la Raquel Sanz.
2: Hi ha un número molt important que és per part dels fills, no? Llavors a la gent gran li costa moltíssim de denunciar perquè quan saben les conseqüències que tindrà per el seu fill si la persona denuncia, doncs hi ha encara molta por, no? Mm-hmm. I això és un problema molt greu. També hi ha un tema de gènere, també encara és la dona la que pateix gran part d'aquests maltractaments a la llar. I hi ha un edatisme també en aquest sentit, no? Perquè sembla que el maltractament a la dona és més aviat està pensat per dones joves i no, encara hi ha moltes dones grans que no es fa visible aquestes situacions de maltractament, no? Tant per part de les parelles de vegades o dels propis fills.
0: També des de l'àrea d'Ajuntament i l'àrea de serveis socials formen part d'entitats de cooperació i treball en xarxa al Baix Llobregat. Escoltem a la tècnica, la Raquel Sanz.
2: existeix un servei que es diu SEAP, que és aquests professionals que ens donen orientació i recolzament per tot aquests casos de maltractament que es detecten que existeix un no bon tracte a la gent gran o persones amb dependència, i ens assessoren i ens orienten per com podem enfocar de la millor manera, perquè al final cada cas és diferent. Cada cas té unes casuístiques, no?, particulars, i s'ha de veure la millor manera d'atendre'l i de plantejar-lo, no? Sempre intentant buscar la millor manera de que aquesta persona pugui estar atesa si surt de la llar, o si es queda a la llar, pues, amb qui o de quina manera es pot garantir la seva integritat i la seva seguretat.
0: Així mateix, pel que fa al personal de serveis socials de l'Ajuntament, ens confirmen que es manté la formació contínua en diferents àmbits per adaptar-se així a les noves realitats socials i als recursos disponibles. En el cas de l'atenció a les persones grans, aquesta actualització constant és clau per saber com actuar de la manera més adequada i oferir un bon servei a la ciutadania.
3: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: La música tornarà a omplir els carrers de Castelldefels amb motiu del Dia de la Mundial de la Música, una jornada que convida músics de tots els estils i nivells a compartir el seu art amb el públic de manera gratuïta i oberta. Enguany, la ciutat celebra la seva 7a edició, una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes de Música amb el suport de l'Ajuntament de Castelldefels. L'objectiu així és apropar a les entitats musicals, els grups i artistes, als veïns i veïnes, tot promovent el talent de la ciutat i fomentant la convivència a través de la música. La cita és diumenge 21 de juny, amb més de 300 músics que ens oferiran 65 propostes musicals i que ocuparan un total de 14 punts de la ciutat entre actuacions fixes i cercaviles. Un rècord en aquesta festa de la música al carrer, tal com el senyala el regidor de Cultura, el Cristian Undamal.
4: Un rècord històric. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? de que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també 4 entitats participen a fer cercaviles per tota la ciutat, com l'Armandal, l'Associació de Costaleros de Castelldefels, els Toneros o Entre Tambores, no? Que faran també dinamització en diferents punts de la nostra ciutat. I musicals, la veritat, molt, sobretot jovent, que també és el que ens agrada molt, que participen en aquestes iniciatives, no? I és que hi ha moltes. La plaça Església, les festes de Can Roca enguany també. També, com a novetat, també tenim un espai al barri de Vistalera, just davant de l'edifici de l'Associació de Veïns. La plaça Joan 23, la platja... Bueno, hi ha un munt d'activitats que la veritat és que podrem gaudir.
0: Durant tota la jornada, els escenaris de la ciutat s'ompliran de ritmes i melodies, oferint una experiència cultural única i inclusiva per a tots els públics.
4: Totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
5: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
4: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
0: Sense importar l'estil musical, l'edat o l'origen dels participants, la música esdevindrà el llenguatge comú que unirà a la ciutat en una gran festa al carrer. La festa musical vol ser una festa popular gratuïta que s'obre a tots els participants que vulguin participar, i aquest esdeveniment combina tots els gèneres musicals i es dirigeix a tota mena de públic, amb l'objectiu de popularitzar la pràctica musical i també que tots els joves i adults de totes les condicions socials s'hi familiaritzin gent a través de diferents expressions musicals. L'aire lliure es converteix així en el seu camp d'acció, als carrers, també les places, els parcs i els jardins. Els músics s'ofereixen a tocar gratuïtament i el públic pot accedir lliurement a totes les actuacions.
6: ¿No tienes plan para este 21 de junio? No te preocupes, que yo te propongo uno. Te espero el domingo 21 de junio en Castelldefels, que se celebra la Festa de la Música al Carrer. Eso quiere decir que en diferentes puntos de la ciudad habrán un montón de artistas ofreciendo música maravillosa, 100% en directo y además todo gratis. Personalmente, yo te espero en la Plaza de la Iglesia a las 21:45 para realizar un concierto con mi banda completa. Yo soy Annie Red y voy a estar con mi banda tocando a esa hora. Además, participarán otros artistas como Conchi Moreno, que estará interpretando uno de sus temas nuevos. Así que, ¿te lo vas a perder? Ven a disfrutar de la música en directo y apuesta por la cultura. ¡Besitos, familia!
0: El Servei de Dermatologia de l'Hospital de Viladecans impulsa per tercer any consecutiu una campanya de conscienciació per promoure bons hàbits de cura de la pell entre infants, joves i famílies. Sota el lema "La pell té memòria, protegeix-la avui", la iniciativa vol reforçar la prevenció dels efectes de les radiacions solars, especialment durant l'estiu, quan l'exposició al sol i les altes temperatures incrementen els riscos per a la salut cutània. La campanya compta enguany amb la col·laboració de Voleibum Castelldefels, el club de vòlei platja, arrelat aquí al municipi, que es converteix en imatge de l'acció de salut pública. L'objectiu és aprovar el missatge preventiu a la població més jove a través de l'esport, l'activitat lliure i també els espais de lleure. La cap de dermatologia de l'Hospital de Viladecans, la doctora Yolanda Fortunyó, alerta dels perills de l'exposició solar sense protecció i de la importància d'adquirir bons hàbits des de la infància.
7: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben segut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta, és el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient.
0: Fortunyó també recorda que les previsions situen el càncer de pell com el segon més freqüent cap a l'any 2040, per davant del càncer de colon i el de pulmó. Escoltem a la doctora Yolanda Fortunyó.
7: Aquesta és una previsió que s'ha fet a nivell internacional i realment aquestes xifres són molt, molt, molt alarmants. Això també ho estem veient al dia a dia aquí a l'Hospital de Viladecans. A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge, amb accés directe a quiròfan, 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
0: Segons les dades facilitades per l'Hospital de Viladecans, prop del 80% dels tumors cutanis es podrien evitar prevenint les cremades i l'exposició intensa al sol, especialment durant els primers anys de vida. Per això, la doctora recomana, entre d'altres coses, fer servir la protecció solar.
7: Tothom, en general, el que hem de tenir en compte és que el sol surt els 365 dies de l'any. No és només a l'estiu que ens hem de protegir o el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció... Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell. Les recomanacions són bueno, evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protector solar.
0: Per la seva part, el president del Voleibum Castelldefels, el Jordi Serra, destaca la importància d'implicar el món de l'esport en aquesta tasca de conscienciació. Els ajuntaments de Castelldefels i Viladecans també participen en la campanya amb accions de difusió als seus municipis i amb l'organització de sessions formatives adreçades als professionals de lleure. L'objectiu és reforçar els coneixements en prevenció i fomentar conductes responsables davant del sol, especialment en aquells entorns on els infants i els joves passen més temps a l'aire lliure. L'Ajuntament de Castelldefels posarà en marxa aquest estiu un pla de xoc vinculat a les festes locals i als esdeveniments organitzats al municipi, amb l'objectiu de contribuir a fer d'aquests espais entorns més segurs i controlats. La iniciativa s'impulsa des de l'àrea de participació ciutadana i es planteja com una actuació específica per a les festes que se celebren a Castelldefels, segons explica la regidora de Participació Ciutadana, la Mariana Ortega.
8: Este año también, a través de una subvención, hemos optado por poner desde el área de participación lo que es el plan de shock, que al final se trata de una actuación que hacemos en las fiestas de los, bueno, las fiestas que tenemos aquí en Castelldefels, que ahora en la época estival pues hay más de a lo mejor que en el resto del año, tanto las fiestas de barrio como los eventos organizados por el ayuntamiento.
0: En concret, el pla de xoc preveu la instal·lació d'una carpa informativa en aquestes celebracions atesa per persones joves i formades per desenvolupar aquesta tasca preventiva i d'acompanyament. A la carpa, els professionals informaran sobre els riscos associats al consum de l'alcohol i altres substàncies. Ho escoltem en paraules de la regidora.
8: Evidentemente, sea un espacio seguro para todo el mundo. El consumo de alcohol y de otras sustancias, pues nosotros bueno, es la carpa, el plan de shock, ¿no? Los profesionales explican y ponen muy claramente lo que implica, es decir, los problemas que puedes tener, las consecuencias que puedes tener, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y después, pues están también vigilantes, ¿no?, de que la fiesta se vaya desarrollando dentro de los límites normales.
0: Es busca així que la festa es desenvolupi dins un marc segur per a tothom. Aquests equips estaran pendents del desenvolupament de la celebració d'aquestes festes per contribuir al manteniment dins d'uns límits normals i afavorir un ambient segur i responsable.
3: Ha estat notícia aquest dijous.
0: El programa Fem Esport als Barris s'ha convertit en una proposta pionera i d'accés universal a Castelldefels per fomentar l'activitat física entre la població adulta. Escoltem a la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
9: És un programa pioner i que vam començar l'any passat amb moltes expectatives, però que veritablement les expectatives han superat la realitat final. Estem molt contents i molt contentes de quina ha estat la rebuda, la participació. Ens hem trobat en moltes dones, sobretot, perquè una de les dades que volia compartir és que més del 90% de les participants són dones, que és un programa que està pensat també en clau de gènere per facilitar aquesta conciliació. I la veritat és que ens acomiadem amb moltes ganes de continuar innovant, en continuar creixent cara a la temporada que ve.
0: Aquesta iniciativa completament gratuïta és la primera de les seves característiques al municipi i que vol oferir a la ciutadania una alternativa per mantenir una vida activa i saludable. En aquesta segona temporada, l'activitat s'ha consolidat amb una alta participació i una presència molt majoritària de dones, un fet que posa de manifest la bona acollida i la necessitat d'aquest tipus de propostes en el nostre entorn. Escoltem-ho en paraules de la tècnica d'esports.
9: Quan ens vam començar a plantejar de quina manera podíem promoure, no?, aquest accés universal a la pràctica de l'activitat física i, per tant, incidir sobre la salut de la nostra comunitat, del nostre municipi de Castelldefels, era un dels objectius, no?, aquesta mirada interseccional, que tant se diu, no?, aquesta mirada transversal per poder arribar a tota la població, però també per facilitar a aquelles persones que tenen més hàndicaps, més inconvenients, per poder conciliar, doncs, per diferents motius, ja sigui raó de sexe, de gènere, d'origen, capacitat econòmica, ja sigui pel que sigui, doncs poder arribar-hi, no? I aleshores aquest és el punt més dolç, de fora banda del volum, que és molt important, aquestes 2.500 participacions en les activitats, el fet de poder haver arribat a aquell públic al que ens dirigíem inicialment. I per nosaltres això doncs és molt, molt positiu.
0: Aquesta tarda se celebra l'acte de cloenda d'aquesta segona temporada a la plaça de l'Església, que servirà per acomiadar-se fins a la tornada de les vacances d'estiu. Les activitats es reprendran el pròxim 1 d'octubre.
9: Aquesta tarda doncs, fem aquesta cloenda a la plaça de l'Església a les 5:30 i esperem que s'hi puguin sumar totes les persones possibles. Repartirem samarretes també a modo de festa del programa per vestir tot a Castelldefels de verd. Valorem l'any que ve potser allargar una miqueta més el programa, que també tenim moltes peticions que el juliol, escolta, encara volem continuar gaudint dels espais. Ja veurem com ho plantegem.
0: El programa s'ha incorporat al programa de prescripció social promogut per l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, una mostra del seu impacte positiu i de la seva rellevància social. A més, aquesta temporada que finalitza s'ha incorporat a una nova proposta dins del programa, el cicle de tallers per dones de més de 45 anys, que reconnecta amb el cos d'un mateix. Una iniciativa adreçada a acompanyar les dones en una etapa vital clau com són la perimenopausa i la menopausa. Escoltem-ho amb paraules de la tècnica d'esports.
9: Aquest cicle de tallers vam sortir arrel d'una jornada que vam fer al voltant del Dia Mundial per la Salut Femenina, i vam recollir molta demanda, moltes aportacions per part de les usuàries participants de la falta, la manca d'espais per compartir, per connectar amb dones en la igualtat de la situació, no? En aquest moment vital que la salut doncs, requereix d'altres cures, que et requereix d'un coneixement per poder-ho fer, per poder-te cuidar, per poder-te mantenir, per preparar aquesta nova etapa, no? Perquè és un antes i un després, és una transició també que cadascuna de les dones viu diferent, que hi ha diferents situacions. I, ostres, a partir d'aquí vam començar a pensar, vam contactar amb Míriam de Fitretour, que és una gran aliada, una gran professional, i juntament amb ella vam fer aquest cicle de tallers, que han estat un total d'11, un per mes.
0: Aquests tallers s'han dut a terme entre els mesos de setembre i juliol de temàtiques diverses relacionades amb la salut, el benestar físic i emocional, els canvis hormonals, l'activitat física i també els hàbits saludables. L'acollida ha estat excel·lent amb totes les sessions completant les places disponibles i obtenint una valoració molt positiva per part de les persones que hi han participat. Més de 350 dones s'han beneficiat d'aquesta proposta durant el primer any d'implementació, un èxit que ens encoratja a afrontar la propera temporada amb il·lusió, consolidant el cicle i incorporant novetats i nous continguts, segons assenyalen des de l'àrea d'esports. Una altra novetat important és la posada en marxa al juliol d'una oferta especial d'activitats adreçades a la joventut sota el nom Activitat Funcional. Ens ho explica la tècnica d'esports, l'Helena Bermejo.
9: Aquest programa està destinat en una part, no?, a l'edat adulta, I tenim també doncs, aquest sector de població, no? Aquests joves, aquestes joves, que també els agrada moure's i que també necessiten alternatives que estiguin ajustades a les seves necessitats. I d'aquí que surt aquesta activitat del Fem Esport Jove, que està més encaminada a activitats funcionals, més crossfiteres, més amb materials tipus kettlebells, sacs, gomes, en un entorn doncs, que ara l'estiu ve molt de gust, no? La platja, l'ambient aquest d'estiuet, i ho farem de la mà de l'Emory, que és un monitor molt potent que tenim aquí al Fem Can Roca, que s'hi diu molt amb l'activitat i que esperem que tinguem també doncs, una gran rebuda i ojalà se'n giri feina i puguem incorporar aquesta activitat al programa cara a la temporada vinent.
0: Les activitats estan adreçades a joves de 16 a 25 anys i es faran els dimecres i divendres a la platja, concretament al Passeig Marítim 159, molt a prop de la zona de kitesurf de platja Castelldefels. Les activitats que conformen aquest programa són totalment gratuïtes. És necessària, però, la seva reserva prèvia de la plaça a través de la web d'entrapolis.com. Castelldefels es tornarà a omplir del 25 al 28 de juny d'il·lusionisme i prestidigitació de primer nivell en la tercera edició del Festival Internacional Castelldefels Màgica, després de l'èxit dels dos anys anteriors. Escoltem l'Anaí Trèbol, directora artística del Festival de Màgia.
10: Hem de dir que la programació ens ha costat, però hem aconseguit figures molt importants. Tenim des de la gala internacional, que tenim el Handre un altre cop, que és que com ja el tenim com a mitja dubtat, que ens va costar molt perquè tiré, perquè coincideixen les dates amb el Congrés Nacional que es fa per tots els mags. I es van tots cap allà, i el Handre ha renunciat a anar allà per tornar aquí. Tenim a la Solange Cardinale, que va estar de finalista a l'America's Got Talent, que fa canvis de tratges. Tenim l'Arcadio, que és un dels millors manipuladors que hi ha. Tenim el Gaetan Blum, que ve des de França, que és un dels millors mags còmics que hi ha al món. Tenim d'obertura el grandíssim Junque, que això és meravellós. Jo no sé ni com ho hem aconseguit que vingui, que aquest senyor sortia moltíssim al formiguer. És l'Hormiguero. Us en recordeu aquella mítica programa que van fer que li tallaven el cap a un col·laborador i van tancar la emissió i van fer com que veritablement l'havien tallat el cap i fins al dia següent no es va aclarar i es va fer firar i tal? Pues aquest era el Junque i el tenim de gala inaugural.
0: Durant 4 dies, la nostra ciutat es torna a transformar en un escenari ple de fantasia, emoció i moments inolvidables que faran volar la imaginació de grans i petits. I diumenge, 28 de juny, la plaça de les Palmeres acollirà la gala de cloenda del festival.
10: Tenim de clausura el Maglari, que aquest el coneixem
5: bueno,
10: tots.
5: El Maglari, impressionant.
10: El Maglari és Catalunya, és màgia, és referent. No només és un bon mag, sinó que a més és un increïble showman, és veritat. Tenim el sopar entre els estels que ve el Toni Montana, que és campió del món de mentalisme, que fa unes meravelles, té una sensibilitat increïble, que jo el recomano moltíssim. Tenim l'Anna Blau, com sempre, programació, que sempre s'ofereixen a participar i col·laborar. Tenim el Rayback, tenim el Selvin, que vindrà amb els seus ninots i amb la seva màgia a fer de tot. Tenim la Maga Melanie, que ha participat a programes de televisió espanyola, a TV3, ha fet de tot, ha estat al Got Talent, ha estat de tot, a la plaça que hi ha de la moda, que hi ha fora, el dissabte a les 7 de la tarda, fent una actuació increïble, que fa alguna gran il·lusió, alguna cosa.
0: I també hi ha programats tallers de màgia que es faran a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Escoltem a l'Anaí Trèbol, la directora artística del Festival de Màgia.
10: Uf, és que tenim moltíssima gent. Tenim els tallers de màgia a la biblioteca, que tindrem una petita fira amb paradetes que podreu aprofitar, mirar, comprar màgia per fer nosaltres. I tenim els tallers, que jo us recomano, que s'omplen de seguida, però de seguida, que els mireu i us apunteu als tallers de màgia, perquè és una meravella. I dintre del Margarita Xirgo també farem una actuació el dissabte de... Jo aprofitant, jo tinc una escola de màgia, doncs venen els alumnes de l'escola de màgia a fer-nos màgia i veureu gent de totes les edats fent màgia i com l'edat, l'habilitat, no és res un impediment. Màgia podem fer tots i som tots.
0: Tot i que la gran majoria dels espectacles són gratuïts, n'hi ha que requereixen entrada o invitació prèvia. És el cas, per exemple, dels tallers, però també de les propostes com la Gran Gala Internacional o el sopar màgic amb les estrelles. La venda d'entrades i la reserva de places ja està oberta a través de la web d'entrapolis.com. A més d'això, diverses guinguetes i restaurants de la platja acolliran entre dijous 25 i diumenge 28 de juny espectacles de màgia que animaran a les persones assistents. Tot plegat és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració de l'Escola de Màgia 3 de Trèvol, que omplirà durant 4 dies els jocs més emblemàtics de la ciutat amb actuacions de conegudes figures del món de l'il·lusionisme.
3: Ha estat notícia aquest divendres.
0: Les obres de la construcció del tercer centre de salut de Castelldefels, l'àrea bàsica de salut de la Muntanyeta, ha encarat la recta final i la Generalitat ha anunciat que podria entrar en servei a la tardor. Escoltem el doctor Ramon Morera, coordinador dels ambulatoris de la ciutat, que ens parla sobre la posada en marxa del centre de salut.
11: El Muntanyeta ja està acabat. Ara tenim que procedir a l'equipament entre el Servei Català de la Salut, que és la conselleria, i el CASAP. El CASAP és un consorci entre l'Ajuntament i l'ICS que gestiona Can Bou, gestiona el CUAP i gestionarà el Camp Muntanyeta. És un consorci 100% públic i part de l'equipament el fem des d'aquest consorci. La nostra intenció és, abans d'arribar a l'estiu, que pugui estar equipat i si queda alguna cosa que arribi al setembre i a l'1 d'octubre posar-la en marxa.
0: El nou equipament reforçarà els serveis d'atenció primària, de pediatria, de salut mental d'adults, de salut mental infantojuvenil i el servei de rehabilitació i fisioteràpia, en disposar de més espais i nous serveis. Permetrà redistribuir l'activitat assistencial, ampliar la capacitat organitzativa dels serveis i donar resposta al creixement demogràfic. Escoltem el doctor Ramon Morera.
11: En primer lloc, ho notaran tots els ciutadans de la ciutat, el benefici. En primer lloc, perquè Can Bou i Muntanyeta es veuran descongestionats, que ara són dos equipaments dels que tenen més persones de tota Catalunya. Per tant, tots els ciutadans notaran el seu CAP més descongestionat. A més, incrementarem el nombre de professionals de tot tipus. Incrementarem administratius, incrementarem TECAIs, auxiliars, incrementarem treballadors socials, incrementarem amb psicòlegs, incrementarem amb infermeres, incrementarem amb metges de família, incrementarem amb pediatres. Per tant, tindrem més professionals sanitaris de la ciutat per atendre la nostra població i tindrem més espais. Per exemple, rehabilitació, que és un dels serveis més congestionats de la ciutat i que hi ha llargues llistes d'espera. Ara tenim 200 metres quadrats per atendre la població de Gavà i Castelldefels. Podríem dir que a Castelldefels hi toquen 100 metres quadrats de rehabilitació. En el nou equipament en tindrem 450 només pels ciutadans de Castelldefels. Per tant, multiplicarem per 4 la capacitat en metres quadrats de l'espai de rehabilitació que falta ens fa. Però també tindrem més espais per atendre adults, per atendre la salut mental infantil i la salut mental d'adults, etc etc. Per tant, l'equipament espongerà els serveis actuals donant més espais i més professionals i això té que repercutir directament en una millor atenció.
0: Un dels aspectes destacats del centre de salut serà l'atenció pediàtrica centralitzada. Escoltem el doctor Ramon Morera.
11: Fem un centre pediàtric, una clínica pediàtrica a Muntanyeta, on sí que és veritat que concentrem tota l'atenció pediàtrica, però augmentarem el nombre de professionals, especialment de pediatra, i sobretot, per primera vegada, tindrem especialitats pediàtriques. Per tant, els nens que tinguin algun problema cardiològic, pneumològic, d'al·lèrgies, que abans tenien que ser ateses a l'hospital, o una pèrdua d'audició o el que sigui, aquesta nova clínica pediàtrica, aquest centre de salut infantil que tindrem a Muntanyeta, podrem fer més proves de les que podíem fer ara als nens i, a més, tenir-los una atenció especialitzada si la necessiten, a part del dia a dia de l'infermera del nen i del pediatre del nen, que el fet de poder augmentar la plantilla, doncs, també donarem millor servei.
0: L'ABS de la Muntanyeta serà gestionat pel Consorci Castelldefels Agents de Salut, el CASAP, el mateix instrument que gestiona l'equip d'atenció primària de Can Bou des de fa anys. La posada en marxa de la nova ABS de la Muntanyeta suposarà també una nova etapa de coordinació professional per garantir un funcionament eficient i una atenció de qualitat a tota la ciutadania. Escoltem el doctor Ramon Morera.
11: Primer és que els professionals, que és el que estem treballant, es coneguin i treballin projectes compartits. Can Bou treballava els seus projectes, Castell els seus, i tenim que aconseguir que els dos equips treballin els projectes conjuntament. I han començat, per exemple, amb activitats de formació que abans cada un feia la seva, que les més estratègiques, per exemple, ara hem estat fent formació en otorrino, sigui comú als dos equips. Per tant, si a l'hospital o els nostres professionals de referència ens tenen que formar a otorrino, ho facin els dos equips per igual. I aquesta serà una línia de treball, fent formació als dos equips per igual. I una de les potes també molt important que estem treballant és treballar plegats amb l'Ajuntament. L'Ajuntament pot aportar molt amb salut, no? Perquè la salut no és únicament l'atenció mèdica o el medicament, la salut és molt més. És l'atenció que dona l'infermera o les activitats que pot desplegar l'Ajuntament. Per tant, també estem treballant molt intensament amb l'Ajuntament, que té moltes ganes de fer coses amb salut, perquè tots junts puguem arribar més enllà.
0: Tot i la valoració positiva de la seva obertura, l'Ajuntament demana que la creació de l'ABS de la Muntanyeta no sigui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia efectiva de millora del sistema públic d'atenció primària. Per això, l'Ajuntament ha demanat més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. A més, des de l'Ajuntament es reitera que la ciutat necessita tenir assistència hospitalària i és per això que ha formulat un conjunt d'aportacions al projecte anunciat per la Generalitat.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les zones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, als pares, als avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure, doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament en un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvelt. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal i si l'arrenques es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa...
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció i també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa.
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure de quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors tan boniques i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana,

0: va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist volallada damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
1: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent. Una pa...
2: Tonteries teves, Maria.
3: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
1: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
3: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
0: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu:
2: mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
0: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que neix de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que neix de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... sé caminar molt bé, com si fos una model.
0: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
0: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
0: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram, tot dient-li:
1: té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
0: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i, tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa:
2: a veure on anirà a parar la ruda llavors.
0: Cull unes roses ben perfumades i, com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. El porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana, des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i, agafant el ram, el col·loca dins. I la Maria diu:
1: quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses, no pas com tu. Espera a veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
0: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria. Queda decoratiu, però el lloc d'honor continua sent pel ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.

0: gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiteries que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
1: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tant per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
0: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
2: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
0: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
2: És ben cert que la bellesa no és el físic, la bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
3: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
4: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
3: I els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
4: Uau.
3: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en un unicorn preciós.
4: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
3: Com no?
4: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i a donar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
3: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quant val?
3: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
4: "I el pare on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
4: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
4: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença. Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat i t'ho has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs. Vinga, marxem a la biblioteca.
0: I tant, i tant.

0: Anem a la biblioteca i avui presentem un conte que, mira, em fa una especial, però molt especial, il·lusió, Lluís. Vaig veure per les xarxes, no me'n recordo si Instagram o bé Facebook, un nen que explicava d'una manera molt oberta i natural com se sentia en relació als altres nens. Aquest nen del que parlo té autisme i en parlava d'una forma tan extrovertida, tan clara, i definir amb tanta precisió els seus sentiments i les seves emocions que realment em vaig enamorar d'aquest nen. El conte es diu «Soc la pera». Va dir: «Jo veig a tots els altres nois i noies com si fossin pomes i jo sóc la pera». Per cert, el protagonista es diu Pau. Ens en parles una mica del conte, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Jo també penso que sóc la pera quan he acabat algun guió d'algun conte.
0: Ah, que bo.
1: Vinga, va, el Pau és un nen molt especial. Sovint se sent diferent als altres nens i nenes. En aquest llibre, dia a dia, anem coneixent la vida del Pau i entenent per què se sent així. Amb la voluntat d'abordar un tema tan sensible com és l'autisme i amb el propòsit de conscienciar sobre aquest trastorn de desenvolupament, el Pau ens explicarà les seves rutines, les seves emocions i sentiments perquè així podem ajudar a comprendre totes les persones que tenen aquest trastorn i desfer-se de mites i estereotips. I és que, com diu el Pau, quan la majoria de persones són pomes, és difícil ser una pera. Tot i així, això no és un obstacle per ell i ens convida a pensar i a dir que al final tots són fruites.
0: M'encanta el Pau i la forma com està vivint l'autisme. Realment és un exemple a seguir, Lluís. Així doncs, recomanem a tothom el llibre «Soc la pera», de l'autor Pau Brunet i de l'editorial Patio.
1: I amb la Laura ben penedida i el seu pare convertit un altre cop en humà, aprenent que el millor regal del món és tenir-se els uns als altres, arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb,
1: sí.
0: Sí, amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
1: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans el Pot Petit i el seu unicorn.
0: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui, però recordeu que la vostra setmana que ve us esperem a la mateixa hora a la vostra emissora de ràdio local gràcies a la xarxa de comunicació local d'arreu de Catalunya i Andorra. Passeu una magnífica setmana.
1: Vinga, sigueu molt feliços. Estimeu molt la família. No demaneu tants capritxos. I ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui en compte d'allò més únic.
2: Vinga.

0: De nou amb tots vosaltres a...
1: L'Hora del Conte!
0: I com cada setmana, hi serem durant mitja hora intentant que us ho passeu d'allò més bé.
2: Avui som els de sempre, l'Ona Martí, la Mercè Sánchez i un servidor, en Lluís Miquel García, i com convidada especial, igual que la setmana passada, la Jana Martí. Què tal, Jana?
3: Molt bé, amb ganes d'estar amb tots els nens i nenes de l'Hora del Conte.
0: Us explicarem tres contes. Descobrirem la paraula perduda de la setmana.
2: I us recomanarem un bon llibre.
0: I ens acomiadarem, com sempre, amb molt bona música.
1: I el conte què?
2: Ja va. Us agraven a la biblioteca?
3: Em passaria hores revisant llibres i còmics, que també m'agraden.
0: Per què ho preguntes, Lluís?
2: Molt senzill, perquè en el primer conte d'avui tota l'acció passa a la biblioteca. Sabeu que totes les biblioteques tenen un misteri i que en la nostra hi n'hi ha un de misteri?
0: No tingueu por. Ja sabeu que tota l'Hora del Conte és fantasia. Es tracta del fantasma de la biblioteca, un conte escrit pel Lluís, el Lluís García, on la Meritxell, la Clara i l'Ona estaven concentrades en els seus apunts, quan de sobte se'n va anar la llum.
3: Continua.
2: A veure, tots teniu ganes d'escoltar-lo, ho entenc, però serà millor que agafem els papers i expliquem el conte a tots els nens i nenes de l'Hora del Conte. Us sembla?
0: Escoltem el fantasma de la biblioteca. Quina por!

0: Era una tarda freda de tardor i tres noies es trobaven estudiant juntes a la biblioteca del poble. La Meritxell, la Clara i l'Ona estaven concentrades en els seus apunts, envoltades de prestatgeries plenes de llibres que semblaven observar-les en silenci. La llum tènua dels focus del sostre creava una atmosfera misteriosa i alhora tranquil·la, perfecta per concentrar-se en les seves tasques acadèmiques. De sobte...
1: Ei, què està passant?
2: Un altre cop? A casa també se'ns va anar la llum i a la nit.
1: Com és que estem totalment a les fosques? Aquí a la biblioteca haurien de tenir llums d'emergència, no?
3: Sí, és estrany. No s'han encès els llums. No es veu res.
0: La biblioteca es va sumir en la foscor total. La llum se n'havia anat. Les noies es van mirar sorpreses, preguntant-se què podia haver passat.
2: Hi ha algú?
1: Ningú diu res.
3: Noies, crec que estem soles.
0: Tot i que van alçar la veu amb un intent que algú els digués què passava, no van obtenir cap resposta. Semblava que només elles tres eren a l'edifici. Assegudes a les seves cadires, enmig del silenci, una veu misteriosa va ressonar a la sala, xiu-xiuejant un missatge incomprensible que les va omplir de calfreds.
2: Hola? Hi ha algú?
4: No pertorbeu la pau de la meva biblioteca.
2: Ai! Què ha sigut això?
1: No s'ha entès molt bé. Alguna cosa de la biblioteca.
0: L'apagada va durar uns interminables 5 minuts, durant els quals les noies van tenir la sensació que alguna cosa sobrenatural estava passant al seu voltant. Se sentia un so. Era com si milers de llibres estiguessin passant els seus fulls alhora. Quan per fi va tornar la llum, les noies es van trobar amb una escena esgarrifosa.
2: Ei, mireu! El meu llibre està en blanc.
1: El meu també.
3: I el meu?
0: Els llibres que tenien a sobre de la taula, que abans estaven plens d'informació, ara estaven en blanc. És més, tots els llibres de la biblioteca s'havien quedat sense lletres, com si haguessin perdut tot el coneixement que contenien. Sorpreses i amb por, les tres amigues van començar a examinar els llibres, intentant desxifrar què havia passat. Va ser llavors quan l'Ona va aixecar la vista i va veure una figura etèria, flotant en l'aire davant d'elles.
3: Ai, mireu allà, què és?
0: Era un fantasma amb ulls buits i una presència inquietant que glaçava la sang. Les noies no podien creure el que veien i van sentir una por profunda envaint els seus cors. El fantasma els va parlar amb una veu xiu-xiuejant i lúgubre.
4: Sóc el guardià de la biblioteca.
2: I què vols? Per què ens espantes d'aquesta manera?
4: No pretenia espantar-vos. Durant segles he estat aquí protegint els coneixements que contenen tots els llibres.
1: Però si aquí ja estan protegits, els tenen molt ben cuidats.
4: No us ho penseu pas. Un malvat bruixot ha llençat un encanteri que ha fet esborrar tota la saviesa de les pàgines, deixant la biblioteca en aquest estat de buit. Però vosaltres em podeu ajudar?
0: Les noies es van sentir amb la responsabilitat que se'ls presentava i havien d'ajudar el fantasma. Els va encomanar la missió de desfer l'encanteri i tornar la informació perduda als llibres, abans que tot fos massa tard. Amb valentia i determinació, les tres noies es van acostar als prestatges, disposades a enfrontar qualsevol desafiament que se'ls presentés. A mesura que treballaven juntes, les noies van descobrir pistes i secrets ocults als racons de la biblioteca, desxifrant un antic enigma que els portaria a la clau per trencar l'encanteri. Amb enginy i astúcia, van aconseguir desfer la màgia del bruixot malvat, tornant la vida i la saviesa als llibres de la biblioteca.
4: Gràcies, noies. Heu pogut salvar la saviesa dels llibres. Us estaré eternament agraït. Crec que mai més el bruixot tornarà a fer de les seves.
0: Amb un somriure melanconiós, el fantasma es va esvair en el no-res, mentre la llum de la lluna es filtrava per les finestres. Les noies es van abraçar, sentint-se victorioses i unides per la increïble aventura que havien viscut juntes. Des d'aquell dia, la Meritxell, la Clara i l'Ona van continuar sent amigues inseparables, recordant amb emoció la tarda en què van desafiar el fantasma de la biblioteca i van tornar la màgia a les seves pàgines. I encara que la vida les va portar per camins diferents, sempre van guardar al cor el record d'aquella nit de misteri i valentia que les va unir per sempre més.

0: Sabeu què? Que quan em disposo a veure una pel·lícula a la tele, intento que no em faltin mai les crispetes.
1: I això? A què ve?
2: El Lluís ens està dient això perquè ha vist que el proper conte que portem és la llegenda del blat de moro.
0: Bueno, potser és un conte o una llegenda, eh? Però en tot cas ens explica d'on ve la procedència del blat de moro.
1: Fa molts anys, les tribus índies estaven en guerra entre si. Una pobra velleta i el seu net anaven de campament en campament buscant una tribu que els acollís, perquè no tenien família.
3: Finalment, van arribar al país d'uns indis que els van acollir de bon grat. El cap de la tribu els va dir que es podien quedar, però haurien de passar gana perquè les collites eren escasses i no tenien gaire menjar.
2: Ai, pensava que explicaries més. Tinc ganes de veure com continua. Segur que la senyora velleta i el seu net tenen molt a fer en aquesta història. Seran ells que inicien el conreu del blat de moro?
0: Pot ser, pot ser. En tot cas, escoltem la llegenda del blat de moro.

0: Fa molt de temps, les tribus índies van entrar en guerra les unes contra les altres i va fer-se molt difícil de circular perquè cadascú sospitava que els viatgers eren espècies de les tribus adverses. Malgrat això, una pobra vella i el seu net anaven de campament en campament tot buscant una tribu que els acollís de bon grat, perquè no tenien ningú de família, però per tot arreu els rebutjaven. Finalment, un dia van arribar al país d'uns indis que els van convidar a seure a prop del foc i menjar amb ells. El cap de la tribu va dir a la velleta:
1: «Us podeu quedar amb nosaltres si no teniu por de la fam. No hi ha massa collita a les nostres terres, però el poc menjar que tenim ens el repartirem amb vosaltres a molt de gust».
0: I l'àvia va contestar:
2: «No necessitem gran cosa, i jo treballaré per vosaltres. M'ocuparé dels nens mentre els seus pares van a buscar menjar».
0: L'endemà, com sempre, els homes van marxar de cacera. Les dones se'n van anar a collir fruita, plantes i a buscar l'aigua. Els nens es van quedar sols. Quina sort que tenien de poder jugar tot el dia sense que ningú no els digués res. Sí, però no tenien res per menjar. Els pares tornaven de caçar o de la collita cap al vespre i els seus petits estómacs trobaven el dia molt llarg. Aquell dia, doncs, els nens van jugar molta estona i, quan ja començaven a estar cansats, la velleta els va cridar. S'hi van acostar estranyats. Un d'ells va preguntar:
3: «Què fas, àvia?»
2: «Us preparo un puré de blat de moro»,
0: va contestar la velleta, remenant un puré espès dins d'una olla immensa. Els nens no n'havien vist mai, però quan el van tastar, en van demanar més. Quan tots van estar ben tips, van seure al voltant de la velleta arrupits com pollets al voltant de la mare gallina, i ella va començar a explicar-los històries meravelloses. I a partir d'aquell moment, cada dia va ser igual. Gràcies al blat de moro de la velleta, els nens ja no van conèixer més la gana i, a més, aprenien tota mena de contes. Van passar els mesos i cada dia la velleta semblava més cansada, però preparava, com sempre, el menjar dels nens. Un dia ja no va tenir prou força per aixecar-se, però al migdia el nen va trobar al seu costat l'olla plena de puré. Ella li va dir:
2: «He sembrat blat i ha crescut molt bé, però s'ha de regar i segar. Te n'hauràs de cuidar tu i els altres nens».
0: Aquestes van ser les seves últimes paraules, però va continuar fent el puré fins que les noves espigues van ser madures. Aquell dia, quan el seu net va entrar a la tenda, no la va trobar. Ningú no la va veure mai més. S'havia transformat en blat de moro. Encara avui, si mireu una espiga embolicada amb les seves fulles, li veureu fils de plata. Són els cabells de la velleta que ha portat el blat de moro perquè els nens indis no pateixin més de gana.

0: No heu sentit mai la frase "Aquesta és l'espasa d'Excalibur"? Qui aconsegueix treure-la d'aquesta enclusa? Serà el rei d'Anglaterra?
1: Això és d'una pel·li, oi?
2: Bé, sí, d'una no, de vàries. Però nosaltres parlem del conte del rei Artur i la seva espasa Excalibur.
1: Més que conte, és la llegenda de com un noi que era aprenent de fuster, gràcies al mag Merlí, es va convertir en el rei Artur.
0: Excalibur és l'espasa llegendària de l'Artur, al qual se li han donat certes propietats extraordinàries al llarg de moltes versions del mite i de diverses històries i narracions. Nosaltres avui us portem una història curta, però que de ben segur us transportarà a l'edat mitjana i les lluites entre cavallers.
1: Escoltem el rei Artur i la seva espasa Excalibur, una llegenda medieval de les bones.

0: Molt abans de que el nostre estimat personatge fos el rei Artur, era un patge que vivia en un castell amb Sir Hector, l'amo, i el seu mandrós fills, en Kai. L'Artur, un nen prim, treballava sense parar. Gairebé abans de l'alba, saltava del llit i anava al bosc a tallar llenya. Després, portava la llenya al castell. També ajudava a la cuina, fregant plats i olles. Pensava que, si ho feia tot bé, potser li nomenessin cavaller. Era aprenent de fusteria, netejava les armes dels senyors i escombrava el terra, tot amb molt bona voluntat. Però un dia va aparèixer un núvol de fum a la sala del castell i d'ell va sortir un vell que li va dir:
1: «Sóc el mag Merlí i vinc a educar l'Artur».
0: Sir Hector i Kai van riure molt i van respondre:
2: «L'Artur no necessita les seves lliçons».
1: «Doncs jo opino que sí»,
0: va insistir en Merlí. En Merlí va fer una demostració dels seus poders fent caure neu sobre Sir Hector i Kai. Pare i fill tremolaven de fred i li van demanar que parés la màgia. Després d'això, Merlí va eliminar la neu i es va girar cap a l'Artur dient-li:
1: «Ara et toca a tu. Et transformaré en un ocell i anirem a recórrer el món. Així és com s'aprèn».
0: Dit i fet, l'Artur es va convertir en ocellet i va arrencar a volar, però va caure a la casa de la bruixa Mim, que es va posar molt contenta al veure'l.
3: «Em quedaré amb tu i tindré en Merlí en el meu poder».
0: Però en Merlí, que venia darrere, va aparèixer i va dir:
1: «Vinga, Mim, torneu-me a l'Artur».
3: «Estàs parlant de l'ocellet? Si ho vols, vine a buscar-lo».
0: Tot d'una, la Mim es va transformar en un horrible drac amb les gargamelles obertes davant de l'encantador. En Merlí va desaparèixer quedant el seu barret sobre el terra. La Mim el va aixecar i va veure un conill que es va transformar en guineu i va decidir córrer darrere seu. El duel va continuar, convertir-se cada un en un animal capaç de vèncer l'altre. No era qüestió de mida, sinó de rapidesa i intel·ligència. La Mim, desesperada, es va tornar dinosaure, mentre en Merlí es convertia en el virus del sarrampió. Contagiat el dinosaure, ja no era enemic per a ningú, i d'aquesta manera en Merlí va guanyar. L'Artur, que era encara un ocellet, va volar cap al castell. Allà la seva educació va continuar. En Merlí li va fer conèixer l'aigua transformant-lo en peix, i després, convertit en esquirol, l'Artur va recórrer el bosc. Estava aprenent molt. L'hivern següent, Sir Hector va dir a l'Artur:
2: «El meu fill i jo anem a Londres a participar en un torneig en el qual el vencedor serà coronat rei. Vindràs amb nosaltres com a escuder d'en Kay».
0: L'Artur es va sentir encantat de ser escuder. Va preparar els cavalls per Sir Hector i per en Kay, així com un ruc per ell. Van viatjar diversos dies i en Kai anava planejant el que faria com a rei d'Anglaterra, quan per fi van arribar a Londres. Els millors cavallers del regne participaven en el torneig. Quan finalment en Kai es disposava a sortir, aquest va ordenar a l'Artur:
4: «Aneu a buscar la meva espasa».
5: «Vaig, senyor, ara mateix»,
0: va respondre l'Artur, que va sortir corrent. El nen estava espantat. En aquell moment s'havia adonat que havia oblidat portar l'espasa.
5: «Oh, m'he oblidat l'espasa. I ara estic perdut. On aconseguiré una espasa per en Kay?».
0: En aquell instant, l'Artur va veure una cosa estranya. Una espasa clavada en una pedra.
5: «Quina sort que tinc! Una espasa! Se la duré en Kay».
0: Quan va tornar amb l'espasa, Sir Hector va veure que no era l'espasa del seu fill. L'Artur li va explicar el que havia passat, però ningú el va creure. No obstant això, en la pròpia espasa es trobava escrit: «Qui aconsegueixi arrencar aquesta espasa de la pedra serà nomenat per dret de naixement com a rei d'Anglaterra». I vet aquí un gos i vet aquí un gat, el conte del rei Artur i l'espasa Excalibur s'ha acabat.

0: Ja són unes quantes paraules perdudes que en tenim mercè. Aviat podrem editar un diccionari de les paraules que, si no les utilitzem, desapareixeran. Bé, a veure, quina paraula ens tens preparada?
1: La paraula d'avui és empiocat. No sé si l'Ona o la Jana l'han sentida mai, aquesta paraula, empiocat. L'heu sentida mai?
2: No, jo no.
1: No? I si us dic que avui em posaré el llit quan arribi a casa perquè estic empiocada...
2: Ah, és clar. Doncs mira, avui a la meva classe hi havia 5 alumnes empiocats. De fet, teníem examen de biologia.
1: Ah.
3: Una altra paraula per a la meva llibreta. Us he dit que al costat de la paraula sempre hi faig una frase i així m'aclareixo millor? Mireu, a la paraula d'avui posaré... Alguns alumnes, quan tenen examen, fan veure que estan empiocats i es queden a casa a estudiar.
1: Que bona! Molt bé, Jana. Ona, li has donat una bona i aclaridora idea.
0: Gràcies, Mercè. La propera setmana t'esperem amb una altra paraula. I ja sabeu, si en teniu alguna, ens ho podeu dir aquí a l'hora del conte a través del correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Ens portes alguna novetat de Sant Jordi, Mercè?
1: Un conte que té com a objectiu donar a conèixer a nens i nenes de totes les edats els misteris de Montserrat, un dels indrets més singulars i representatius de Catalunya. Parlem dels quatre bandolers d'Enric Gomà.
2: Trobo encertadíssim que en aquestes dates parlem de Montserrat a través d'un conte. Els més menuts tenen l'oportunitat de descobrir el parc natural de Montserrat i d'una manera divertida i alhora didàctica, fent una excursió pels racons més emblemàtics de la muntanya de la mà del conte Quatre Bandolers.
3: Amb la visita, els petits podran viure sobre el terreny les aventures de l'Oriol, el Vladimir, la Maria i el Jan.
1: Aquests joves aprofiten una excursió amb els seus pares a Montserrat per viatjar en el temps i conèixer el mític bandoler del segle XVII, Ataulf Malanyanes.
0: L'aventura transcorre pels paratges més populars del parc, des del monestir fins al cavall Bernat.
3: Amb viatge inclòs al funicular de Sant Joan. Una història i un entorn màgics, magnífics, que serveixen de ganxo per portar a terme una visita guiada en família. D'aquesta manera, els més petits reviuen les aventures dels quatre bandolers al mateix temps que descobreixen la muntanya.
2: Mireu, m'han vingut ganes d'anar a Montserrat i viure en directe aquesta aventura dels quatre bandolers. Recordeu, Els quatre bandolers, escrita per Enric Gomà, editat per l'Abadia de Montserrat i amb unes il·lustracions magnífiques d'en Lluixot, recomanat per nens i nenes a partir de 4 anys.

0: Us heu passat bé?
1: Molt bé.
2: Molt.
1: Sí, molt.
2: Genial.
0: I esperem que els nens, nenes, pares, avis, tiets que escolten l'hora del conte també s'ho hagin passat molt bé. Jana, espero que vinguis més sovint per acompanyar-nos a l'hora del conte.
1: Ho faré, segur que ho faré.
0: De la Ona i de la Mercè ja no ho dic, segur que la propera setmana les tindrem aquí.
2: Sí, tant que sí, Lluís, no podríem pas passar sense la nostra cita setmanal.
0: Doncs ens acomiadem per avui. Des d'una granja de gallines, marxem amb la música dels Pot Petit i la seva gallina Tica.
2: Fins la propera setmana que ens tornem a veure, així que esteu atents a aquesta hora. No falteu a la cita i mentre no arriba l'hora, us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte molt, però que molt bonic.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Coc-coc-coc-coc! Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució...

0: oreneta, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, cuba l'ou, li has de donar moltes golfureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, oreneta!

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Comença Ràdio i Escola. Temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Un projecte radiofònic dels centres de primària i secundària, conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal.
3: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Molt bona tarda a tothom. Avui tornem a ser aquí amb molta il·lusió perquè aquest és el nostre últim programa de ràdio d'aquest curs. Per aquest motiu, avui venim amb moltes ganes de gaudir d'aquest darrer programa i de tancar aquesta aventura tan especial de la mateixa manera que la vam començar. Amb entusiasme, treball en equip i moltes ganes de passar-ho bé. Ens acompanya un nou grup de nens i nenes de 6è de l'Escola Antoni Gaudí, que han preparat les seves seccions amb molt d'esforç i dedicació. Així doncs, donem la benvinguda als protagonistes de la primera secció, en Pau, en Michael i la Jasmina. Què tal? Com esteu avui?
1: Molt bé.
0: Com porteu això de participar en l'últim programa de ràdio del curs? Esteu nerviosos? Esteu bé? Teniu ganes?
2: Una mica nerviós, però molt emocionat.
0: Perfecte. I vosaltres?
3: També una mica nerviosa.
4: Sí, nerviós, però sortirà tot bé.
0: Sortirà genial. Ens podríeu explicar una miqueta què és el que més us ha agradat de preparar la vostra secció, sense revelar gaire el tema principal?
4: Pues el que més ha sigut escriure i...
0: Molt bé, redactar la secció, buscar informació, sí?
4: Sí.
0: Sí? Perfecte. Doncs ara sí, ha arribat el moment de començar aquest últim programa. Esperem que el gaudiu tant com nosaltres.
4: Bona tarda a tothom. Som el Pau, el Michael i la Jasmina. I avui us donem la benvinguda a una nova secció de ràdio. El tema d'avui segur que us farà recordar la infància. I aquest és... els dibuixos animats! En primer lloc, us parlaré d'una sèrie que segur que gairebé tots i totes heu vist alguna vegada. Peppa Pig! Peppa Pig és una sèrie infantil molt popular entre els més petits. La protagonista és la Peppa, una porqueta molt alegre i curiosa que viu amb la seva família. La mama Pig, el papa Pig i el seu germanet, George. En cada episodi, la Peppa viu petites aventures del dia a dia, com anar a l'escola, jugar amb els seus amics, visitar els avis o saltar els bassals de fang, que és una de les coses que més li agraden. Aquesta sèrie destaca perquè és molt divertida, fàcil d'entendre i també ensenya valors com l'amistat, la família i compartir moments amb els altres. Personalment, quan jo era petit, m'agradava molt veure aquesta sèrie amb la meva germana. Ens ho passava molt bé i compartíem una estona junts davant la televisió. Per acabar la meva part, us deixaré amb la cançó més coneguda de la sèrie, que segur que us sona molt.
5: Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig. Peppa Pig.
4: Ara dono pas al meu company Michael, que us parlarà d'una altra caricatura molt famosa. Endavant, Michael!
2: Hola a tothom! Com bé ha dit el meu company Pau, jo sóc en Michael. Continuem amb la secció de dibuixos animats i ara us parlaré de... Bob Esponja! Bob Esponja és una sèrie de dibuixos animats creada per Steven Hillenburg l'any 1999. El protagonista és en Bob Esponja Pantalons Quadrats, una esponja molt optimista i divertida que viu dins una pinya al fons del mar, a la ciutat de Fondo de Bikini. Allà treballa el crustaci cruixent fent hamburgueses i vivint moltes aventures amb els seus amics. El seu millor amic és en Patrici Estrella, que és molt simpàtic però també molt despistat. També hi ha el calamar Tentacles, el seu veí que sempre està enfadat i cansat de les seves bogeries. Cada capítol és molt divertit perquè passen situacions absurdes i plenes d'humor. A més, la sèrie ha tingut tant d'èxit que també han sortit pel·lícules, videojocs i moltíssims productes i joguines, entre d'altres. Segur que tots heu vist alguna vegada una motxilla, un estoig o fins i tot una ampolla d'aigua de Bob Esponja. Personalment, quan jo era petit, estava molt enganxat a aquesta sèrie. Era pràcticament l'únic que mirava i m'encantaven els personatges i les seves aventures. Ara escoltaré una de les cançons més conegudes de la sèrie.
6: ¿Estáis listos, chicos?
7: ¡Sí, capitán!
6: ¡Más fuerte!
7: ¡Sí, capitán!
6: ¡Él vive en la piña debajo del mar!
7: ¡Bob Esponja!
6: ¡Su cuerpo amarillo absorbe su más.

0: i fins aquí la meva part. Ara dono pas a la meva companya Jasmina, que ens parlarà d'una sèrie molt coneguda arreu del món.
1: Hola a tothom, jo sóc la Jasmina. Gràcies, Michael, per donar-me pas. Ara us parlaré d'una de les sèries més famoses i seguides del món. Pokémon. La història comença en un petit poble anomenat Pallet Town, on el protagonista, l'Ash Ketchum, inicia el seu viatge com a entrenador Pokémon. El professor Oak li dona el seu primer Pokémon i a partir d'aquí comença una gran aventura. Durant el seu viatge, l'Ash recorre diferents ciutats amb el seu company Pikachu, un dels Pokémons més coneguts i estimats de la sèrie. En cada ciutat hi ha un gimnàs Pokémon amb un líder especialitzat en un tipus diferent de Pokémon, com roca, aigua o foc. L'objectiu principal és aconseguir totes les medalles dels gimnasos per poder participar a la Liga en Pokémon i convertir-se en el millor entrenador. A més, durant l'aventura també apareix el Team Rocket, una organització que intenta robar Pokémons per als seus propis interessos, cosa que provoca moltes situacions divertides i emocionants. Personalment, jo no mirava gaire Pokémon quan era petita, però sí que és veritat que és una sèrie molt famosa i que milions de persones la segueixen encara avui dia. A continuació, escoltareu una de les cançons més conegudes, a veure si us sona.

0: Pokémon!
1: Bé, hem fet un viatge per alguns dels dibuixos animats que han marcat la nostra infància. Per posar el punt final, no podia faltar un dels més estimats i recordats arreu del món, Doraemon. Doraemon és una sèrie molt popular que combina humor, aventura i ciència-ficció. Explica les vivències de Nobita, els seus amics i en Doraemon, un gat robot vingut del futur que utilitza invents sorprenents per ajudar-los en les situacions del dia a dia. Personalment, guardo molts bons records d'aquesta sèrie perquè la mirava amb el meu germà cada matí i cada tarda. Segur que molts de vosaltres també la recordeu amb estima. I ara us deixarem amb un fragment d'una de les cançons més famoses de la sèrie.

I abans d'acabar, volem explicar per què hem escollit aquest tema. Hem triat parlar de dibuixos animats perquè formen part de la infància de moltes persones i ens aporten molts records divertits. A més, aquestes sèries no només

0: Abans el estil era diferent i havíem altres personatges.
1: Perfecte, tots penseu igual, més o menys?
2: Ara també és més inclusiu i hi ha més, com, s'inclou més en gent més diferent.
1: Perfecte, molt bé. Els estereotips ara han canviat moltíssim i està tot més inclusiu. Genial. I tu, Pau, què penses?
3: Jo penso que han canviat molt perquè abans la televisió era en blanc i negre i canvia totalment la sèrie.
1: Molt bé. I d'aquests dibuixos dels quals ens heu parlat, quin personatge us feia riure més de tots els que heu mencionat? Si haguéssiu d'escollir un, o quin dels dibuixos animats preferiu, us agrada més?
3: A mi el que més m'agradava era Doraemon perquè m'agraden molt els invents.
1: Molt bé, jo també veia Doraemon de petita, m'agradava molt. I vosaltres?
0: Jo, Bob Esponja, i el meu personatge preferit és el Calamar Tentacles, perquè sempre estava molt amargat i sempre, Bob Esponja, para, em feia riure molt.
1: Molt bé, perfecte. Doncs, moltes gràcies per aquesta secció tan divertida i per fer-nos viatjar als records de la infància. Ara continuem el programa i donem la benvinguda a la Gara, al Luca i en Felipe. Endavant!

0: Bona tarda. El meu nom és Gara i els meus companys són el Felipe i el Luca. Avui us parlarem sobre... la mitologia grega. Us sorprèn que us parlem d'un tema tan antic? Potser sí, però la veritat és que la mitologia grega encara és molt present avui en dia. Però primer de tot, què és exactament la mitologia grega? El meu company Luca us explicarà perquè ho entengueu millor i després parlarem de déus, deesses, criatures i fins i tot de com tot això apareix avui dia a pel·lícules, llibres... Endavant, Luca!
1: Hola a tothom, jo sóc el Luca. Comencem parlant dels déus i deesses més importants de la mitologia grega. Segons les llegendes, al principi només existia el caos, una mena de buit immens. Després, van aparèixer Gea, la deessa de la Terra, i Urà, el déu del cel. D'ells van néixer els titans, uns éssers molt poderosos, que van governar el món durant molt de temps. Més endavant, els déus olímpics, liderats per Zeus, van derrotar els titans en una gran guerra i es van convertir en els nous governants de l'univers. Entre els déus més importants hi trobem Zeus, déu del cel i dels llamps, Posidó, déu del mar, i Hades, senyor de l'inframont. Segur que aquests noms us sonen, oi? Ara la meva companya Gara us explicarà d'un dels més coneguts, Zeus.
0: Moltes gràcies, Luca. Com bé ha dit el meu company, jo us parlaré de Zeus. Zeus és considerat el rei dels déus i és un dels més poderosos de tota la mitologia grega. Els seus pares eren Cronos i Rea i és conegut com el déu del tro i dels llamps. Normalment se'l representa amb un llamp a la mà perquè podia controlar les tempestes i els fenòmens del cel. A més, Zeus vivia a l'Olimp, juntament amb altres déus importants,

0: i des d'allà observava el món dels humans. Personalment, el que més m'impressiona de Zeus és el seu poder i la manera com apareix a tantes històries diferents. I ara el meu company Luca us explicarà més coses sobre Hades i Poseidó.
1: Gràcies, Gara. Zeus tenia dos germans molt importants, Poseidó i Hades. Després de derrotar els titans, els tres germans es van repartir el món. Zeus es va quedar al cel, Poseidó al mar i Hades l'inframón. Poseidó era el déu del mar i podia provocar tempestes enormes i terratrèmols amb el seu trident. Els marinens li tenien molt respecte perquè creien que podia decidir si un viatge aniria bé o malament. Hades, en canvi, era el déu de l'inframón, és a dir, el món dels morts. Tot i això, no era un déu malvat, simplement governava aquell regne fosc i misteriós. Personalment, Hades és un dels més els déus que més m'interessen perquè sempre apareixen envoltat de misteri. De fet, a mi m'encanta la mitologia grega. De petit ja hi ha molts llibres sobre mites i històries dels déus grecs. Ara el meu company Felipe us explicarà algunes de les criatures més estranyes i terrorífiques de la mitologia grega. Endavant, Felipe!
2: Hola a tothom, jo sóc el Felipe. Comencem amb una de les criatures més famoses. La medusa. La medusa era un ésser mitològic amb serp al lloc dels cabells, però el més terrorífic no era el seu aspecte, sinó el seu poder. Qualsevol persona que la mirés directament als ulls es convertirà en pedra immediatament. Finalment, un heroi grec molt conegut, anomenat Perseu, va aconseguir derrotar-la, però no ho va fer d'una manera molt intel·ligent. En comptes de mirar-la directament, utilitzava un escut brillant com si fos un mirall per veure el seu reflex. Així va poder evitar convertir-se en pedra. La medusa és una de les criatures més conegudes perquè apareix en moltes pel·lícules, videojocs i llibres actuals. Imagineu-vos trobar-la per el carrer, jo crec que sortiria corrents.
1: Mare meva, Felipe, a mi tampoc m'hauria agradat trobar-me la medusa. Però ara us explicaré una criatura molt diferent. Heu vist alguna vegada Harry Potter? Recordeu aquell ocell que podia curar ferides i reneixia de les seves pròpies cendres?
3: Sí, el fènix!
1: Exacte, ho heu endevinat. El fènix és un ocell mític molt especial perquè, quan mor, es crema i després torna a néixer de les seves pròpies cendres. Per això, el fènix simbolitza la renovació, la força i la possibilitat de tornar a començar. Segons algunes llegendes, el fènix tenia plomes de colors daurat i vermell, semblant al foc, i era un animal molt savi i màgic. També es deia que les seves llàgrimes podien curar ferides. Personalment, és una de les criatures mitològiques que més m'agraden perquè representa esperança.
0: Tot i que aquestes històries són molt antigues, encara avui continuen presents a la nostra vida quotidiana.
2: Sí, és veritat, però on podem trobar la mitologia avui en dia?
0: Doncs, per exemple, en moltes pel·lícules i sèries. Un cas molt conegut és el de Thor, el superheroi de Marvel. Tot i que prové de la mitologia nòrdica, comparteix característiques amb déus antics com Zeus, perquè també controla el tro i porta una arma poderosa. També hi ha sagues molt famoses com Percy Jackson and the Olympians, on els déus grecs encara existeixen al món actual. Personalment, crec que aquestes històries fan que la mitologia sigui molt més divertida i interessant per als joves.
1: I no només apareix al cinema o als llibres, també la trobem en expressions del dia a dia. Per exemple, segur que heu sentit alguna vegada l'expressió «el taló d'Aquiles». Aquesta frase ve d'un heroi grec anomenat Aquiles. Quan era petit, la seva mare el va submergir en un riu màgic perquè fos invencible. Però el va agafar pel taló i aquella part del cos va quedar vulnerable. Per això, avui aquesta expressió per parlar del punt feble d'una persona.
2: És molt curiós veure com històries tan antigues encara formen part de la nostra llenguatge. I ara, abans d'acabar, el Luca us explicarà la última llegenda de la mitologia grega.
1: Escolteu bé, perquè aquesta història és molt interessant. Fa molt de temps, Atenea, la deessa de la saviesa, va desafiar una teixidora anomenada Aracne a veure qui feia el millor tapís. Aracne era tan bona teixint que fins i tot els déus es van quedar impressionats. Però Atenea es va enfadar perquè Aracne era molt arrogant i es creia millor que els déus. Com a càstig, Atenea la va transformar en una aranya, continuant-ne a teixir per sempre més. I segons aquesta llegenda, així és com van aparèixer les aranyes i les seves teranyines.
0: I ara sí, ha arribat el moment trist de la nostra secció. Ens hem d'acomiadar. Ens ha encantat compartir aquesta estona amb vosaltres i parlar sobre aquest món tan fascinant, ple de déus, monstres i llegendes. Moltes gràcies per escoltar-nos.
4: Genial, nois i noies, heu fet molt bona feina. Quina secció més interessant. Hem descobert personatges molt poderosos, històries curioses i fins i tot expressions que continuem fent servir avui dia. De tots els personatges i criatures que heu explicat, quin us ha semblat més interessant o sorprenent?
0: Jo crec que potser la medusa, perquè és molt interessant com amb la mirada pot convertir a una persona en pedra o... i és pues, molt increïble.
4: Molt bé. I la resta, què en penseu?
1: A mi m'agrada molt el Fènix perquè m'agrada molt l'esperança i el foc.
4: I el que representa, no?
1: I el que representa.
4: Perfecte. Després de tot això que ens heu explicat, us faig una pregunta així una mica curiosa. Us agradaria viure una aventura al món de la mitologia grega o preferiu quedar-vos al segle XXI?
2: A mi m'agradaria perquè podem viure una experiència de fa milers d'anys i és una experiència única que pots vivir a la teva vida.
0: Jo crec que també, però a la vegada és molt perillós i potser em quedaria allà, però al segle XXI també està bé.
1: Vale. Jo
4: més o menys un viatge que... fugaz, no? Ràpid,
0: sí,
4: anar
0: sí.
4: I tornar.
0: Sí.
1: Jo el que, com la Gara, perquè de tots els llibres que he llegit de la mitologia grega és molt perillosa i els déus no són bons, perquè si els fas enfadar, pues, una mica...
4: Pots tenir alguna conseqüència
1: sí,
4: negativa.
1: Sí.
4: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta secció tan interessant i per apropar-nos a un món tan fascinant com és el de la mitologia. Ara continuem amb el nostre programa amb els següents protagonistes, que són la Megan, en Víctor i l'Adriana. Som-hi!
3: Això és Ràdio i Escola a Ràdio Castelldefels.

0: Bona tarda a tothom. Jo sóc la Megan i avui estic amb els meus companys Adriana i Víctor. Avui farem una secció una mica diferent perquè debatrem sobre diferents temes que ens interessen molt i que segur que vosaltres també teniu opinió. Parlarem sobre l'educació, les xarxes socials, la lectura i també sobre els animals. Així que ara sí, comencem.
1: Per iniciar aquest debat, tractarem el tema de l'educació i del sistema escolar. Una qüestió molt important en la societat actual i que genera opinions molt diverses.
2: Però això és un tema enorme. Hi ha moltíssimes coses a comentar.
1: Sí, però sobretot ens centrarem en aquells aspectes del sistema escolar que es podrien millorar.
2: La veritat és que jo també crec que hi ha algunes coses millorables. Per exemple, penso que passem massa hores a l'escola i quan arribem a casa encara hem de fer deures. Hauríem de tenir més temps lliure.
1: Tens tota la raó, Adriana. Tu què creus, Megan?
0: Jo no hi estic del tot d'acord. És veritat que passem moltes hores a l'escola, però també crec que hi ha que aprenem moltes coses importants i que els professors ens ajuden molt, en tant als estudis com al nostre dia a dia.
2: Això és cert, Megan. I què en penseu dels deures?
1: Uf, els deures són un altre tema important. Jo crec que hauríem de tenir menys deures. Després de passar tantes hores a l'escola, també necessitem temps per descansar o jugar o estar amb la família. A més, hi ha dies que tenim molts exercicis, diferents assignatures i acabem molt, molt cansats.
0: Pot ser veritat, però el treball a casa també ens ajuda a aprendre encara més. Tinc raó o no? Per exemple, quan practiques exercicis a casa, recordes millor el que has fet a classe. A més, si no repassíssim una mica, potser ens costaria més preparar exàmens o entendre alguns temes. En definitiva, els deures tenen aspectes positius i negatius i cadascú en té una opinió diferent.
2: Bé, després d'haver parlat sobre l'escola i els deures, ara passarem a un altre tema que també forma part del nostre dia a dia, l'internet. D'una manera o altra, està molt relacionat amb l'educació i amb la manera com aprenem i ens comuniquem actualment.
0: I què us sembla això de les xarxes socials?
2: Doncs a mi em semblen una mica perilloses en alguns aspectes, però també he de reconèixer que m'agraden i les faig servir molt.
1: A mi no m'agraden gens ni mica!
0: I això per què, Víctor?
1: Perquè la gent simplement fa tonteries. Les fa servir per perdre el temps i veure vídeos o imatges que no són adequades a la nostra edat. Crec que tenen masses coses negatives i poden arribar a ser un problema si no ens en fa un bon ús.
2: Bé, és veritat, però també és divertit això d'estar online.
0: Sí, és cert que fan moltes tonteries, però la Diana té tota la raó. També és cert que poden ser molt divertides, sobretot quan veus vídeos a TikTok o Instagram, perquè t'entretenen i fas passar l'estona.
1: No és gens divertit anar veient nois o noies fent balls o explicant la seva vida, però a mi és molt millor llegir.
2: A veure, llegir és molt millor per diferents motius, però...
0: Sí, llegir és millor, però no té res a veure. Jo no hi llegeixo gaire, però quan ho faig m'agrada i m'enganxo fàcilment. I tu, Adriana, acostumes a llegir?
2: Sí, jo llegeixo i m'agrada molt. De fet, ara aprofito per recomanar una saga de llibres. Es diu Els gats guerrers.
1: Doncs llavors ja està. No, vosaltres ho teniu clar. Llegir és millor. Per a mi no hi ha cap dubte. Tot i això, cadascú té els seus gustos i les xarxes socials també tenen el seu públic. Tornarem de seguida amb l'últim tema.
0: I ja que estem debatent sobre diferents temes, vull parlar d'un que m'interessa molt. Endivineu quin és?
3: Segur que són els animals!
0: Com ho sabíeu? Què en penseu? És millor adoptar o comprar una mascota?
2: Jo crec que és millor adoptar, perquè hi ha molts animals als refugis que necessiten una família i una segona oportunitat.
0: Totalment d'acord. Així els dones una segona oportunitat i una nova vida.
1: Sí, però també hi ha persones que prefereixen comprar perquè volen una raça concreta o un cadell petit.
2: Sí, però també és cert que les protectores hi podem trobar cadells. I a més, d'aquesta manera ajudem a reduir l'abandonament i donem una oportunitat als animals que ho necessiten.
0: Per aquest motiu, adoptar és una opció més solidària. És cert que costen una protectora i veure els animals en gàbies, però sabem que és per un bon motiu futur.
2: Gàbies? Bé, però també hem de pensar que els animals dels zoològics també viuen en espais tancats.
0: Sí, però en alguns casos aquests animals poden no ser completament feliços perquè viuen en captivitat i depenen molt de les condicions que estan.
2: Sí, potser seria millor protegir-los en el seu hàbitat natural.
1: Vinga, ja està. No ens podem passar tota l'estona debatent temes diferents. No acabaríem mai. Ha estat un plaer compartir opinions amb vosaltres. Gràcies per escoltar-nos.
4: Perfecte, avui ens heu portat una secció molt diferent.
5: No només ens heu informat, sinó que també ens heu fet reflexionar sobre temes que formen part del nostre dia a dia. I jo us pregunto, si haguéssiu de continuar el debat durant 5 minuts més aproximadament, de quin tema creieu que encara sortirien més opinions diferents? Del d'educació i deures, xarxes socials, la lectura o els animals?
2: Jo crec que de les xarxes socials o l'escola.
5: Vale, els altres què en penseu?
0: Jo també.
5: Sí, hi hauria com més opinions diverses i contradictòries?
1: Jo crec que els animals, però també els que han dit les meves companyes.
5: Vale. I què penseu que és el més difícil de fer un debat? Escoltar els altres, defensar la vostra opinió o finalment arribar a un acord?
0: Arribar a un acord.
2: Arribar a un acord.
1: Arribar a un acord.
5: Sí, estem d'acord. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona tan interessant i per animar-nos a pensar i a reflexionar, que fa molta falta avui dia. Continuem amb la següent secció, que serà presentada per l'Olivia, en Migueu i en Mauro. Endavant, nois i noies.
6: Hola a tothom. Som en Migueu, l'Olivia i en Mauro.
7: I avui viatjarem per diferents parts del món, parlant d'alguns països preferits, dels nostres països preferits. Descobrirem on es troben geogràficament, quines són les seves ciutats més importants, les seves tradicions, la gastronomia i tot allò que els fa únics i especials. Cada un de nosaltres us parlarà d'un país diferent que ens agrada especialment.
6: Mauro, vols començar? De quin país ens parlaràs?
8: Jo parlaré del Japó, un país que m'encanta per la seva cultura, les seves tradicions i la seva gastronomia.

0: El Japó és una conjunt d'illes situades al nord de la de l'oceà Pacífic i la seva capital és Tòquio. És un país molt modern, però al mateix temps conserva tradicions molt antigues, com els samurais, els temples o les cerimònies del te. Un dels llocs més visitats és Tòquio, una ciutat famosa pel seu temps budistes, santuaris sintoistes i palaus imperials. Alguns dels llocs més coneguts són el Fushimi Inari Taisha, el Kiyomitsu Dera i el bosc de bambú d'Arachiyama Bamboo Grove.
1: Wow, sembla un país increïble. I què ens pot explicar sobre el menjar?
0: La gastronomia japonesa és famosa arreu del món pel seu equilibri, la seva frescor i la seva presentació. Destaquen plats com el sushi, el ramen, la tempura, el yakitori, el onigiri i l'okonomiyaki, que és una mena de pizza japonesa.
2: I quina és la roba tradicional de Japó?
0: La peça més típica és el kimono, una típica llarga amb mànigues amples que es porta amb una cinturó anomenat obi. Actualment es fa servir sobretot en cerimònies, festivals i casaments tradicionals.
2: Molt interessant, Mauro. Doncs ara em toca parlar a mi del meu país preferit, l'Uruguai.

0: L'Uruguai és un país d'Amèrica del Sud, conegut per les seves platges, la seva tranquil·litat i la seva bona gastronomia. La seva capital és Montevideo, una ciutat molt bonica i situada al costat del mar. Algunes de les ciutats més visitades són Punta del Este, famosa per les seves platges i el turisme, Colònia del Sacramento, una ciutat històrica amb carrers molt antics i encantadors.
1: Què tal el menjar? Ja m'està entrant gana.
0: Doncs a l'Uruguai es mengen plats molt típics, com l'asado, els chivitos o la pascualina. L'asado és una mena de barbacoa molt tradicional i és molt important en la cultura uruguaiana. També és molt famosa la música. Un dels estils més coneguts és el cuarteto, una música molt alegre i divertida que es balla molt a les festes. La música que s'ha escoltat al començament de la meva secció era precisament un exemple d'aquest estil.
2: Que bé sona tot això. Ara em toca a mi parlar de la meva terra natal, Brasil.

0: Brasil es el país más grande de América del Sur y es famoso por la seva alegría, la música y los esports. La seva capital es Brasilia, pero una de las ciudades más conocidas es Rio de Janeiro, famosa por las seves playas y el Cristo Redentor. Al Brasil es practican muchos esports, pero el más popular es el fútbol. También destacan el surf, el vóley, la playa y la capoeira, que combina art marcial, danza y música. El Brasil también es conegut por la seva diversidad natural. Allá hi trobem la selva amazónica, considerada la selva tropical más grande del mundo, y la habitat de milers d'espècies animals vegetals.
1: I el carnaval també és molt famós.
0: Sí, el carnaval de Brasil és un dels més coneguts del món, amb desfilades, disfresses i música samba. Pel que fa al menjar, alguns plats típics són la feijoada, el pão de queijo i el brigadeiro, un dolç molt popular fet amb xocolata.
2: La veritat és que tots aquells països són fascinants i tenen coses úniques que el fan especial. Cadascú destaca per la seva cultura, la seva gastronomia, la seva música, les tradicions i els paisatges tan diferents que hem descobert avui.
0: Esperem que tot aquest petit viatge pel món us hagi agradat i que també hagueu après algunes curiositats sobre el Japó, Uruguai i el Brasil.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Ens retrobem molt aviat.
0: Fins la propera!
3: Genial! Quin viatge tan interessant ens heu fet avui per diferents parts del món. Hem passat del Japó a l'Uruguai i al Brasil descobrint cultures, menjars, tradicions i paisatges molt diferents. Si poguéssiu fer les maletes ara mateix i viatjar a un d'aquests tres països, quin escolliríeu i per què?
0: Jo estaria principalment entre el Brasil i el Japó.
3: Per què?
0: Perquè a Brasil tinc molta família, aproximadament 100 persones.
3: Molt bé.
0: Familiars. I és un país que m'encanta per el menjar específicament i tot això que ja us he dit. I al Japó també perquè tinc molta curiositat per saber la cultura i tot això. I a mi, que sóc una persona que li agrada molt l'anime, que és típic d'aquest país, m'agradaria molt viatjar allí per veure com és.
3: Perfecte. I vosaltres, què en penseu? On aniríeu?
1: Jo aniria a Uruguai, més o menys com el Migueu, perquè tinc quasi tota la meva família allà i també el Brasil m'interessa molt saber com és el carnaval.
3: De Brasil, molt bé,
1: sí.
3: És molt típic.
1: Molt bonic.
3: Què ens pots explicar del carnaval?
0: Uf!
3: És tan impressionant i fascinant com diuen?
0: Sí, ho
3: sí?
0: És. Totes les calles ahí...
3: Els carrers
0: plens de gent, amb molta
3: decorats, música,
0: sí,
3: ambient.
0: Música, molta gent, tambors...
3: I quan dura el carnaval al Brasil, ho saps, més o menys?
0: Aproximadament una setmana.
3: Molt bé, perfecte. I ara que arriba l'estiu, teniu pensat fer algun viatge o alguna escapada aquest any? Amb la família heu organitzat alguna cosa o de moment res?
4: Res,
3: de moment res?
0: A veure, jo... pensem que vindrà el meu tiet, però no estem segurs, i també estem pensant sobre anar a Itàlia, però nada està assegurat.
3: Molt bé, encara no hi ha res decidit.
0: Sí.
3: Genial, doncs moltes gràcies per aquest viatge tan complet i per fer-nos descobrir una mica més el món. I ara sí, arriba el moment de donar pas a l'última secció del programa, que serà presentada per l'Adrià, la Gala, la Mia i en Santi. Endavant!

0: Bon dia a tots i a totes. Jo sóc l'Adri i avui la Gala, la Mia, el Santi i jo us parlarem sobre un tema que segur que coneixeu molt bé. Les tendències! Avui descobrirem quines xarxes socials estan més de moda, com vesteixen els joves actualment, quines expressions fan servir més, quins són els productes virals del moment i, finalment, les cançons més populars d'aquest any. Primer començarà la Gala, parlant-nos del TikTok. Endavant, Gala!
1: Hola a tothom, jo sóc la Gala i avui us parlaré de TikTok. TikTok és una de les xarxes socials més populars entre els adolescents i els joves. De fet, moltes persones hi passen una mitjana de 40 minuts al dia. A TikTok es comparteixen vídeos curts, normalment d'entre 30 segons i 3 minuts. Hi podem trobar balls, reptes virals, tutorials, vídeos d'humor, hauls, receptes i moltes altres coses. Una de les coses que més agrada és que pots editar els vídeos amb filtres, efectes especials i música de fons perquè quedin més divertits i originals. Però sabeu d'on surt TikTok? Aquesta aplicació es va crear a la Xina l'any 2016, encara que al principi es coneixia amb el nom de Musical.ly. Un any després es va convertir en TikTok i va començar a fer-se famosa arreu del món. Personalment, crec que TikTok és molt entretingut, però també és important controlar el temps que hi passem. I ara la meva companya Mia us parlarà sobre la moda actual i la compararà amb la d'abans. Endavant, Mia!
2: Moltes gràcies, Gala. La moda és una manera d'expressar-nos i de mostrar la nostra personalitat. Però les tendències canvien molt amb el temps. Per exemple, als anys 2000 estaven molt de moda els crop tops, els pantalons de tir baix i els xandalls de cotó. També era molt habitual portar pinces de papallon al cabell i fer-se monyos. En canvi, ara, al 2026, la moda és bastant diferent. Actualment es porten molt els texans amples, les camises amb tonalitats blaves i les bambes de marques com Converse, Nike o Adidas. Quan els i les joves es vesteixen per sortir, moltes vegades porten roba de colors foscos o vermellosos. Pel que fa als pentinats, avui dia és més habitual portar els cabells solts i amb un estil més natural i desenfadat, sense pentinats massa complicats. Personalment, a mi m'agrada més la moda actual perquè crec que és més còmoda i variada. I vosaltres, quina preferiu? Ara donaré pas al meu company Santi, que ens explicarà una expressió viral molt curiosa. Endavant, Santi!
3: Hola a tothom, jo sóc el Santi i avui us parlaré del meme 6-7. Aquest meme s'ha fet molt viral entre els anys 2025-2026, sobretot entre la generació Alpha i la generació Z. Tot va començar gràcies a Tylen Kinney, un jugador de bàsquet universitari dels Estats Units, conegut també com a Mr. 6-7. Durant una entrevista després d'un partit, li van preguntar què li semblava un cafè de Starbucks i ell va respondre fent un gest estrany amb les mans i dient 6-7. A partir d'aquell moment, molta gent va començar a repetir aquesta expressió a TikTok i a les xarxes socials. El més curiós és que 6-7 no té un significat concret. De vegades s'utilitza per dir més o menys, més igual o simplement com una broma divertida. Personalment, em sembla increïble com una frase tan simple es pot fer tan famosa gràcies a internet. I ara arriba el moment dels productes més virals. L'Adri ens farà un rànquing molt interessant. Endavant!
0: Hola de nou, jo us parlaré dels productes més virals del moment. Productes que s'han fet molt populars i que molta gent jove està utilitzant o recomanant. Preparats? Preparades? Comencem el rànquing. Número 5. El capibara de peluix. És un peluix molt suau i adorable d'un capibara, un animal que s'ha fet molt popular. Número 4. El Nido Cub. És un cub antiestrès que pot aixafar amb les mans i serveix per relaxar-se. Número 3. L'Stick Pad. és un suport adhesiu de silicona que permet enganxar objectes sense necessitat de cola ni imants. Número 2. La Stanley. És una ampolla reutilitzable molt famosa entre els adolescents que s'ha convertit en una autèntica tendència. I finalment, el número 1, el Rainbow Mystery Dumplings. Uns squishies antiestrès molt acolorits i divertits que s'han fet supervirals a TikTok. Personalment, el que més m'agrada és el Nido Scoop, perquè és molt relaxant. I ara, per acabar la nostra sessió, ens parlarà de les cançons més escoltades aquest 2026. Endavant!
2: Hola una altra vegada. Ara us comentaré algunes de les cançons més populars d'aquest any 2026. El rànquing quedaria així. En el número 5, End of Beginning, de Joe.

Aquesta cançó s'ha fet viral anys després gràcies a les xarxes socials, especialment per la seva melodia nostàlgica i emotiva. En el número 4, Swim, de BTS, un dels grups de K-pop més famosos del món.

Aquesta cançó destaca pel seu ritme modern i la seva energia, típica del pop coreà actual. En el 3, The Fade of Ophelia, de Taylor Swift.

És una cançó pop amb referències literàries al personatge d'Ofèlia de Shakespeare, combinant una història clàssica amb un estil molt actual. En el 2, Back to Friends, de Somber.

una cançó recent que tracta sobre les relacions personals i el pas de l'amistat a altres tipus de vincles, amb un estil suau i melòdic. I, finalment, en el número 1, Golden, de Huntrix, de la pel·lícula K-Pop

0: És una cançó molt enèrgica que combina música pop i elements de K-pop dins d'una història d'acció i fantasia. Personalment, crec que aquest any hi ha molta varietat musical i cançons per tots els gustos.
1: I ara sí, ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Esperem que us hagués agradat la nostra sessió sobre les tendències actuals i que hagueu après coses noves sobre TikTok, la moda, els memes, productes virals i la música. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins la propera!
2: Genial! Ens heu fet una secció molt dinàmica i molt actual, a part d'interessant. I ens heu fet un repàs molt complet de les tendències actuals, xarxes socials, moda, memes, productes virals i música. Després de preparar aquesta secció, hi ha alguna tendència que abans no coneixíeu i que us ha sorprès especialment? Per exemple, la del memes, coneixíeu la història? La de 6-7, coneixeu de què anava o com va sorgir? O no ho teníeu molt clar, això?
3: Jo el que no sabia era que TikTok abans es deia Musical.ly.
2: Uh-huh, que tenia un altre nom.
3: Sí.
1: I jo no sabia que era la Style.ly ni el Nidos Cube. Però el Nidos Cube el vaig descobrir després de 3 dies d'anar practicant això. I, bueno, la Style.ly, pues, la vaig buscar per internet i em va sortir.
2: Molt bé, el vas conèixer després de fer el rànquing, no?
1: Sí.
2: Genial.
0: Jo, el de 6-7, sabia que venia d'un jugador de bàsquet, però no sabia com havia sigut.
2: No sabies la història del tot.
4: Jo sí, jo no sé.
2: Coneixies totes les tendències?
4: Sí.
2: Molt bé. Estàs molt actualitzada, a la moda, avui dia. Molt bé, doncs, què us ha semblat l'experiència de participar a la ràdio? Us ha agradat?
4: Sí.
2: Què em podríeu dir? Sí. Quina seria la valoració global de participar en aquest últim programa?
1: Pues, bueno, et ve molts nervis, la veritat.
2: Però que després no és tan difícil.
1: Sí, però ara a l'última part em vaig ficar molts de nervis.
2: Bueno, ha anat molt bé, no?
1: Sí,
2: ha anat molt bé. Doncs ara sí, donem per acabat el programa d'avui i també el d'aquest curs. Ha estat una experiència molt enriquidora per a tots i totes. Hem après molt, hem treballat en equip i hem descobert el món de la ràdio des de ben dins, Vull felicitar especialment els nens i nenes de 6è per la feina feta al llarg de totes les seccions i de tots els programes i esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i, per suposat, doncs, tornar a continuar participant en aquest projecte durant molts més cursos. Fins aviat i moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
5: Això és Ràdio i Escola a Ràdio Castelldefels

Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs efectivament, com cada dimarts, el Partit Popular en aquest espai, i avui ens acompanya Cristian Undamal, el regidor de Cultura i Joventut. Molt bon dia.
2: Bon dia, Anna, què tal?
0: Doncs comencem a parlar de la Festa de la Música el proper 21 de juny, que plega amb molts concerts enguany, no?
2: Sí, gairebé són 300 músics que pisaran les diferents escenaris de la ciutat. La veritat que és un rècord històric. Pràcticament estem comptant uns 58 propostes musicals durant tot el dia i gairebé quasi totes locals. La veritat és que som molt agraïts de que la gent artística de Castelldefels s'adheri a aquestes iniciatives que formem part de l'Ajuntament i que un any més és un èxit, no? Ja van començar l'any passat que havien 36 propostes musicals, enguany ja són 58, o sigui, ja és una bogeria el que ens trobarem a la nostra ciutat, però en tots els estils musicals. I la veritat és que també estem molt agraïts a això, no? que tots els artistes vulguin sumar-se en aquesta iniciativa. Jo crec que es fa ciutat, fa comunitat, i la veritat és que podrem veure de tots els estils durant tot el dia, no només concerts fixes, sinó també cercaviles. Enguany també quatre entitats participen a fer

0: però serà molt difícil. També, sobretot, el que està enfocat és als veïns del voltant, que puguin gaudir del seu barri, de propostes musicals locals, de tots els estils, i jo crec que venen propostes molt, molt interessants.
1: Durant tot el dia, quan comença i quan acaba la festa?
0: Comença a les 10 del matí i finalitzarà pràcticament a 10:45 aproximadament.
1: I com deia, varietat de propostes, estils molt diferents, no?
0: Molt diferents. La veritat és que ja enguany sempre ens, totes les propostes musicals que s'adhereixen són molt variades i podem trobar del heavy metal, el rock, el pop, el reggae, l'urban. És que hi ha un munt, la veritat.
1: I gairebé totes aquestes propostes són d'artistes de Castelldefels.
0: Sí, exacte. Hi ha moltes propostes i gent que no coneixíem, que ens han escrit i volem participar. Jo tinc una banda també. Serà el primer cop que participa a la meva ciutat i donar-los aquesta oportunitat, la veritat és que nosaltres ens omple d'il·lusió.
1: Doncs després del 21 de juny arriba la Revetlla de Sant Joan, amb l'arribada també, com és habitual, de la Flama del Canigó.
0: Exactament, això ho fem també amb els gratacims i els buscaires, ja és una tradició de molts anys, porten la Flama del Canigó des del centre de la ciutat, on comença també amb el correfocs i amb els tabalers de la ciutat, i després ja s'adreixen, dirigeixen a la part de la muntanyeta, on faran la lectura del manifest i actuacions musicals també amb artistes locals, i també pot repartir en coca, cava i una mica de sopa.
1: Doncs parlàvem abans, quan referíem a la celebració de la Festa de la Música, uh-huh, al talent local, i justament fins al 30 de juny estan obertes les inscripcions per participar a la nova convocatòria dels nous talents.
0: Exacte, hi ha molta gent que esperava aquestes inscripcions, enguany la veritat és que ve amb moltes novetats. Sí, és veritat que repetim aquest format de fer-ho al castell, perquè crec que potència també la proposta artística dels joves de la nostra ciutat, amb un jurat professional, també gent del sector de l'indústria musical que també estarà al públic veient les propostes, a veure si alguna li interessa, però la novetat també molt important és la que sempre fèiem amb música, amb cant, però enguany fem amb dansa. Dues propostes totalment diferents, cadascú té els seus premis, però sempre, no? El primer premi seran 1.000 euros més actuació a la Festa Major, el segon seran 650 euros i el tercer premi són 350 euros. La veritat és que ens omple molta il·lusió tornar que sigui un format d'èxit per als joves de la nostra ciutat, que la veritat és que en un lloc emblemàtic com és el Castell, doncs ens animem que no, que les dates seran del 17 al 19 de juliol, tot junt. I res, i animem a tot el jovent que ens estigui escoltant a que es puguin escriure fins al 30 de juny. Podreu seguir l'enllaç a través de la web de l'oficial de l'Ajuntament, sí, o de la compte, per exemple, de Castelldefels Cultura, que tenen ja l'enllaç directament per la inscripció.
1: Hi ha uns requisits destacats per participar-hi?
0: Pues les edats són de a partir dels 12 anys fins als 35 anys i de propostes poden ser qualsevol. O sigui, són persones que visquin a Castelldefels o que també vagin a un centre educatiu, tant educatiu com extraescolar, com música, dansa, també es podran inscriure. No? I us animem a tots, la veritat. Jo crec que l'originalitat, jo sempre ho dic a tots els joves, l'originalitat sempre suma punts, i així que jo crec que qualsevol proposta serà guanyadora, això segur, i que com l'any passat serà molt difícil escollir el guanyador, doncs jo crec que enguany també.
1: Doncs parlant de dansa, d'aquesta nova especialitat dels nous talents, per què continua la proposta Viudansa a la ciutat?
0: Exacte, Viudansa la veritat és que està agafant una bona acollida per la ciutadania de Castelldefels, l'assistència en tots els actes ha sigut tot un èxit. Just fa uns dies vam poder veure un dels actes que és el social de Salsa Bachata, realment únic perquè vam poder unir les tres escoles de Salsa Bachata, que és Dance Me, Jara Dansa i Salsa Malecón, totes juntes, amb un èxit de participació, pràcticament gairebé durant tot el dia vam poder passar més de 5.000 persones a la plaça de les Palmeres per gaudir d'una cultura latina que està agafant cada cop més adients aquí a Espanya. I la veritat és que totes les actuacions, no? I després de veure les propostes que hem viscut, sens dubte també a la plaça hem pogut veure un de companyies internacionals amb un gran reconeixement a nivell mundial. També tenir la Laura Fúnez, que jo crec que és una de les ballarines a nivell referent, que jo crec que uns anys la veurem a grans escenaris ballant i l'hem tingut aquí a Castelldefels, no? I després ja ve el 4 de juliol que farem la gala de clausura als Jardins del Castell, on podrem veure la companyia de Comset, que és una companyia cubana que directament ha vingut a Barcelona a preparar-se per al Festival de Viudansa i que està uns dies aquí, que el podrem veure el 4 de juliol, i també veurem algunes novetats i un resum de com ha anat el festival, no? Però el festival té molt bona acollida perquè realment hi ha

0: actes com la plaça Església, amb propostes també de talent local, on podem veure gairebé quasi 1.000 persones que han pogut veure aquests espectacles. El teatre, per suposat, també pràcticament sold out en totes les propostes que hem portat del festival. I del talent local, realment, no? Perquè també és un dels protagonistes nostres. Jo crec que el talent local ha tingut un pes molt important en aquest festival i que el que volem saber sobretot és veure que de cara a l'any que ve també estudiar totes les coses que hem de corregir i que el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels sigui un referent de, no només de la comarca, sinó de la província i de tot l'estat espanyol. I això estem treballant. La veritat és que Viudansa ha vingut per quedar-se.
1: Molt bé. El que ha finalitzat ja també és la temporada de teatre estable, preparant la següent.
0: Exacte. Sí, la veritat és que la temporada del teatre d'enguany ha sigut tot un èxit. Abans era impossible parlar-hi d'un sold out o d'unes entrades eixaurides a un qualsevol espectacle i ja l'hem vist com algú ja habitual del Teatre Plaça i la veritat és que les propostes han sigut molt variades, no? Enguany també hem ficat molta dansa. Per posar-te una dada, realment som del pràcticament pocs o l'únic municipi de gairebé de tota Catalunya que ha posat molta dansa al Teatre Plaça, o sigui que també aquest reconeixement de la Diputació de Barcelona és d'ahir. També posa el Festival Inajena, no? Que ha estat sent tot un èxit d'assistència, tots els espectacles que hem fet. No? La veritat és que hem començat molt fort i que estem treballant en unes propostes molt interessants per tots els gustos, per totes les edats a partir de setembre i que les entrades segurament les posem ja a la venda a finals de juliol.
1: I ens referim també a la Biblioteca de la Platja Carme Romaní, que ja comença un any més doncs, les seves activitats, ho farà a partir de l'1 de juliol.
0: Exacte, la Biblioteca Platja Carme Romaní, la veritat és que és un dels centres culturals més esperats per la zona del barri de la platja, però també per la ciutadania de Castelldefels en general, la veritat, perquè som l'única platja de la biblioplatja que té tota Catalunya, i totes les propostes que fem per totes les edats, les propostes literàries, el fons documental en general que té la Biblioteca Carme Romaní també és molt interessant, és un lloc també molt privilegiat davant del mar i comencem això, com has dit, no? A partir de l'1 de juliol, aquesta temporada de Biblioplatja que durarà fins a finals d'agost, també no només amb el fons documental que ja té la biblioteca en si, sinó també amb activitats infantils i que també seran adherides a totes les festes que vinguin, amb festes del mar també hi haurà activitats i la veritat és que és un lloc fantàstic per desconnectar i que animem tota la gent a que visiti la biblioplatja.
1: Molt bé, doncs activitats com sempre per a les famílies i també, com sempre, funcionarà amb el sistema de préstec de documents.
0: Exactament, sí, exacte. Qualsevol persona que pugui doncs, portar-se un llibre, també ara que els nens ja comencen les vacances i els pares ja crec també ho estan desitjant per poder gaudir els seus fills, doncs podran gaudir de qualsevol prestatgeria, no? Qualsevol llibre infantil o també adult i llegir-s'ho tranquil·lament a la platja, a la seva casa o a qualsevol espai verd de la nostra ciutat.
1: A més, està també la premsa del dia per si un es vol seure allà i llegir-la tranquil·lament.
0: Sí, aquest diria que és una de les activitats més concorrides que té la Biblioplatja, perquè al matí la veritat és que molta gent ve a la Biblioplatja pues, veure les notícies del dia, amb totes les propostes, tant no només polítiques i no de la societat, sinó de culturals, esportives, i la veritat és que és un lloc on la gent pot descansar una mica, de gaudir del silenci que pots gaudir d'aquell lloc i passar un bon temps, perquè també s'està de meravella.
1: Però continua funcionant també al llarg de l'estiu l'altra biblioteca, la Central o la Mare. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que concentra també aquests dies les aules d'estudi o que ofereix el seu espai com a aules d'estudi.
0: Exacte, la biblioteca també de Ramon Fernández Jurado també estarà obert tot l'estiu, a part perquè també som un refugi climàtic, es pot d'alguna manera descansar del calor que ens espera, que ja estem una miqueta patint, però també això, no? Les aules d'estudi que van començar a principis de maig i ja aquest divendres finalitzem, però la veritat és que això ha tot un èxit d'assistència perquè en total estem gairebé entre els 7.000 i 8.000 alumnes que han visitat la biblioteca de la nostra ciutat i després totes les activitats que hi ha plenes també. La participació ha sigut molt elevada. La gent, jo sempre ho he dit, que la biblioteca serà el motor de la cultura de la nostra ciutat, és un espai molt referent i que poden gaudir no només del gran fons documental que té la biblioteca, que ja és un referent també, sinó també de totes les activitats o els espais que tenen el mateix edifici.
1: Però hi ha una novetat també relacionada amb les escoles d'estudi enguany.
0: Sí. Bueno, enguany fem dos extraordinaris, que és el 20 de juny i el 27 de juny, que també seran horaris extraordinaris per a persones que vulguin preparar-se per setembre o per qualsevol cosa que vulguin preparar-se, també tindran aquests dos dates per poder també estudiar.
1: Doncs el seu àmbit depèn també de joventut i en aquest sentit la proposta Jove Estiu s'ha dit que ha tingut bona acollida perquè ja està, ha fet sold out també.
0: Sí, exacte. La veritat és que sempre que venim sempre diem sold out, però és que està passant. No, sí, la veritat és que el Jove Estiu ja és una iniciativa que es fa de fa molts anys i la veritat que enguany en menys d'una setmana es van finalitzar les inscripcions perquè es van esgotar completament i això amb una iniciativa, la veritat és que l'equip de joventut fa unes bones propostes endavant el mes de juliol, on la veritat és que el jovent que participa en aquestes activitats del Jove Estiu tenen molt èxit, la veritat és que també fan molta comunitat, fan molta pinya entre ells, i la veritat és que és molt bonic veure que quan finalitza l'estiu doncs, gent que ens no es coneixia ja són amics, no? I que després de quan comença la temporada educativa també visiten junts l'espai jove per participar a totes les activitats que es fan, i és molt bonic, no? Perquè fan aquesta comunitat, aquesta pinya, i que es creen molt amistats noves que són màgiques, pràcticament.
1: Vaja, que els joves també participant estava pensant en una altra activitat a la nit, una altra moguda, que és una proposta d'oci alternatiu.
0: Exacte, també. Que té una bona acollida, la veritat, és que hi ha gent que conec i em diu, hòstia, vaig veure les activitats del Jove Estiu, que juguen al vòlei o que juguen a la certa, que són les activitats que el jovent sempre demana, però també de totes les iniciatives esportives, no? Del vòlei, el bàsquet, el futbol sala. Bueno, la veritat és que el jovent ho ha acollit amb molt bona acollida. És un realment, com dius, no? Un oci totalment saludable i que també fa consciència i que també coneixes noves amistats, nova gent, fas comunitat i que el jovent sempre estigui unit, que en aquestes iniciatives s'omple d'il·lusió.
1: Doncs continuem parlant del jovent perquè fa poc que es va realitzar una reunió, no sé si la Cloenda ara ens explica millor, de l'EPA, Espai de Participació dels Adolescents. En què consisteix aquesta proposta?
0: Pues mira, era una de les propostes a l'equip de govern quan van començar l'any 2023, que era crear, ja existia el Consell de la Infància, però també crear el Consell de la Joventut, no? I aquest Consell de la Joventut, amb el tècnic es van fer un estudi de com fer-ho de manera oficial, no? I van començar amb els instituts. I bueno, el Consell de la Infància és el que genera i que creiem que l'hauríem de donar molta importància per al fet de decidir totes les polítiques joves de la nostra ciutat, no? Del futur i el present, bueno, el present i el futur del que està vivint Castelldefels, els reptes que ha de veure Castelldefels a les polítiques de joventut i donar-los aquesta importància, no? Que els joves prenguin aquestes decisions i de la mà de l'Ajuntament i de l'alcalde i tot l'equip de govern doncs, prendre aquestes decisions, no? De com volen la seva ciutat, iniciatives, propostes que podem portar a terme, i la veritat és que els joves que han pogut participar estan molt contents. La veritat és que alguns ja m'han dit que no volen marxar, que volen que sigui ampliant això, i això és el que estem treballant, en que el Consell de la Joventut s'hi creixi, que representi realment a tots els estils i els gustos i pensaments dels joves de Castelldefels, i que aquest Consell decideixi també el futur i els joves puguin gaudir de la seva ciutat.
1: I quines propostes s'han fet fins ara o la darrera reunió que va mantenir aquest Consell, què aportacions s'han fet?
0: Pues mira, del Consell de la Joventut s'han sortit moltes propostes, sobretot el tema de polítiques verdes, medi ambient, ecologistes, el tema de cuidar el nostre entorn, que també s'està molt bé. S'ha treballat també molt en el tema de propostes culturals, propostes d'oci saludable, alternatius, perquè representin realment els gustos dels joves. També estem treballant en això. També el tema esportius, el tema de propostes esportives, que es valoren molt també el tema de, com hem parlat ara, de la nit una altra moguda, valoren molt aquestes tipus d'iniciatives, però que crec que hi volen més també, no? I també propostes de tema educatius, el tema espais, habilitar els espais per als joves. També s'ha parlat molt del futur de Castelldefels, com ells, els joves, volen el futur de Castelldefels en general, no? El tema de poder viure aquí, de com podem enfocar-ho. Bueno, s'han sortit moltes iniciatives que l'Ajuntament agafa aquests deures del jovent i comença a treballar-los a partir d'allà perquè totes les seves propostes es compleixin.
1: Ja la propera reunió serà la tardor.
0: Exacte. Ja ha començat amb un altre nou equip, la veritat. Comença amb un nou equip que entra ja de l'EPA, perquè sempre fan aquests relleus, però sí, és veritat que els equips que surten intentem agafar-los perquè també creguin, facin de consellers o d'assessors del Consell de la Joventut, no? I la veritat és que, bueno, ells ho valoren també positivament, i cada cop que surtin o entrin nous equips, pues, unir tots perquè decideixin, no?, les polítiques de joventut de la nostra ciutat.
1: I amb l'Espai Jove, què passa durant l'estiu? A l'agost tanca les seves instal·lacions?
0: No, l'agost realment torna a obrir amb un horari no habitual. Sí, és veritat que s'utilitzen per aules d'estudi. Sí, és veritat que els tallers de música i cant sí que no ho fem perquè finalitzem ara a finals d'aquest mes, però tots els espais estan habituals per fer comunitat, també per preguntar qualsevol cosa als tècnics, i ja a setembre ja comencem ja amb tota energia, amb totes les activitats i molt esperades per al jovent.
1: Clar, imagino que ara també hi ha moltes consultes referent als programes Erasmus o intercanvi a l'estranger i pel que fa referència als joves, com es poden moure a l'hora de viatjar, oi?
0: Sí, és una cosa que a mi m'interessava molt mantenir i que s'havia deixat de fer, que és el Moute Internacional, sobretot perquè moltes joves ho deien, no? Saps què? Jo ara començaré un Erasmus a la uni, o vostè tinc una proposta, o vull fer algun tipus de beca que treu la Unió Europea per poder treballar o fer qualsevol treball a la Unió Europea, o tot el tema de l'au pair o assessorament. Pues aquest servei serveix per això, no? per assessorar-te en tot moment de tots els avantatges que només té també l'Ajuntament, sinó, o d'altres administracions públiques, o el que té o que té també la Unió Europea en polítiques de joventut. La veritat és que és un servei que té molta bona acollida i que el jove no ho agraeix, no? Que l'Ajuntament tingui aquest servei realment per poder fer també, doncs, una aventura a la Unió Europea, aprendre un idioma, aprendre una nova cultura, i que vinguin aquí millor preparats del que havien sortit, no?
1: Clar, tant si volen estudiar com si volen treballar, en aquest cas, no?
0: Exactament.
1: I assessorament en les dues situacions.
0: Sí, hi ha moltes propostes de fer una beca o una pràctica, també pràctiques. Vull fer una pràctica no només aquí a Barcelona o a Castelldefels, sinó vull fer una beca a Polònia. Doncs la Unió Europea et busca aquestes propostes i t'assessora en tot moment.
1: Molt bé, doncs emplacem a tothom a visitar els carrers de la ciutat, les places, el proper 21 de juny amb motiu de la Festa de la Música, perquè des del matí fins a la nit Castelldefels bullirà la música.
0: Sí, hi ha un moment que pararem perquè hem de respectar, a veure, hem de dir que ara Espanya està jugant al Mundial, justament el dia diumenge juga a les 6 de la tarda a Espanya Aràbia Saudí, i hem de parar una mica, perquè també el jovent m'ho han demanat molt, en plan, podem parar, sisplau, a les 6 per veure Espanya i després ja continuem? I jo, vinga, vale. Perquè és un moment molt especial, encara que ahir no vam tenir molta sort a guanyar el primer partit, però sí, farem aquest impàs, que és més de 6 a 8 de la tarda, que farem aquest parón perquè la gent pugui veure'l. I després gaudir això, no només del Dia de la Música, també, sinó el 4 de juliol, la gala de clausura dels Jardins del Castell a partir de les 9 de la nit, amb la companyia de Concept i també sorpreses que vindran durant tota la nit.
1: Molt bé. Et molt atents precisament a aquesta cloenda del Viudança, també a la Festa de la Música, a la Revetlla de Sant Joan, també, i en totes les activitats que depenen del Departament de Cultura i Joventut. Doncs moltíssimes gràcies, Cristian Undamal. Alguna cosa a afegir?
0: Res més, a vosaltres. Ja comença l'estiu, amb moltes ganes, gaudir de totes les festes que venen, de tot el que s'ha preparat al part de l'equip de cultura, també de la meva companya Cristina Festes, que estem segurs que a la ciutat li agradarà.
1: Doncs en parlarem precisament a la regidora de festes la festa major d'estiu, que és per autonomàcia la festa més destacada del calendari de festes de Castelldefels, no?
0: Exacte, sí. Hi ha gent ja pel carrer, a la Cristina li pregunta molt, però qui vindrà? Bueno, jo això ho anunciarem en breus.
1: I a vostè el tornarem a convocar perquè també tindrà una participació destacada l'àrea de cultura a la festa major.
0: Sí, molta, enguany, molta, la veritat és que molta.
1: Moltíssimes gràcies, Cristian Undamal, regidor de Cultura i Joventut pel Partit Popular. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres. Bon estiu.
1: Bon estiu.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Doncs efectivament, en aquest cas Esquerra Republicana de Catalunya es visita i en aquest cas la seva portaveu l'Ajuntament de Castelldefels, Rita Borque. Molt bon dia, senyora Borque.
4: Hola, molt bon dia.
1: Doncs comencem a parlar d'actualitat a casa nostra perquè, tot i que demà és el dia de la celebració de la commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades, avui es fa una lectura a les 12 del migdia d'un manifest.
4: Sí, durant tota la setmana hi ha hagut activitats aquí a Castelldefels. Demà les Nacions Unides va declarar-ho com el Dia Internacional de les Persones Migrades per donar visibilitat a aquestes persones, per despertar la solidaritat i la empatia, no?, cap a aquestes persones. El lema que hi ha a Castelldefels és un lema molt encertat, que és "podria ser tu, podria ser jo", perquè a vegades ens oblidem que fins i tot els nostres avis, alguns besavis, alguns pares, van haver d'emigrar en l'època de la dictadura, i sembla que ens oblidem molt ràpidament, no?, moltes d'aquestes persones que han tingut persones migrades per força major, bé per raons polítiques, bé per raons econòmiques, se n'obliden, no?, i ara veus com l'extrema dreta està introduint el seu missatge contra les persones migrades d'una forma molt contundent. Moltes d'aquestes persones que han tingut familiars migrants compren aquest missatge i penses, ostres, l'empatia on ha quedat, no? Les persones que migren no ho fan perquè volen, hi ha sempre alguna qüestió o bé econòmica o bé ara cada vegada més hi ha persones migrades per situació climàtica, que això ens podria passar, dintre de molts anys, sí, a nosaltres, sí. Per qüestions de guerra, per raons polítiques, fins i tot per la condició de gènere. Aleshores, és molt necessari visibilitzar que darrere de cada persona migrada hi ha una situació que ella no ha escollit, que ella no ha volgut, i que moltes persones es queden pel camí. Ja no només, per exemple, a Àfrica, des dels diferents països fins a aconseguir arribar a la Mediterrània o a l'Atlàntic, que moren molts pel camí, sinó després, ho sabem tots, quan agafen les pateres i tal, mora molta gent. Aleshores, crec que des del punt de vista dels drets humans hem de ser molt reiteratius amb aquesta qüestió i no cansar-nos de repetir i de que la gent pugui ser capaç d'entendre que una persona, quan se'n va del seu lloc, és perquè realment ho necessita, no perquè vol.
1: Doncs avui se celebra, com dèiem, es llegirà un manifest reivindicatiu a la porta de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església, i demà realment és el dia on es commemora aquest Dia Mundial de totes les persones refugiades migrants.
4: Sí, avui a les 12 és la lectura del manifest a la plaça de l'Església, que qui vulgui venir doncs serà molt benvingut i benvinguda.
1: Canviant de tema, senyora Borque, perquè vostès van assistir a una reunió a la Federació, a la seu de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Castelldefels.
4: Sí, vam estar convocats per la Federació de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels, i aquesta reunió venia una mica motivada perquè es veu que feia un any i mig que es demanava una reunió amb l'Ajuntament per parlar d'una problemàtica concreta, que és la que ens van presentar en aquesta reunió, i l'objectiu que tenia aquesta reunió era intentar arribar a un acord sobre com, què fer, no?, perquè determinades necessitats que hi ha, en concret, en aquesta reunió es va parlar del passeig marítim, necessitats que tenen els veïns i veïnes de tot el passeig marítim, comencin d'alguna manera a veure la llum, no?, d'alguna manera a buscar solucions, no? Vam sortir doncs, amb el compromís de que realment es faria com una comissió entre grups polítics i veïns i veïnes, i la federació, evidentment, per intentar buscar un punt en comú a partir del qual podrem intentar arribar a acords per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la platja. Allà se'ns van presentar problemàtiques com l'asfalt, per exemple, al passeig marítim se'ns van passar fotos, està molt degradat, i si aneu a passejar ho veureu, o passejeu amb el cotxe, es veuen uns sots que justament ara estan asfaltant perquè passarà el Tour, i això no és el que hauria de ser, hauria d'estar asfaltat sempre, no? Perquè la veritat és que estava molt deteriorat. Se'ns van mostrar també com s'aprofita qualsevol espai per posar una zona blava d'aparcament, i la comparativa amb el centre era com, ostres, tenen tota la raó, que potser són coses que no no te pares a pensar, no? Però, per exemple, amb les cantonades que són corbes, aquí a la plaça del centre tenim una ratlla groga que no pots aparcar, i en canvi a la platja s'aprofita per posar aparcaments de zona blava, amb la qual cosa és fàcil d'arribar a la conclusió de que hi ha una feina recaptatori important, no? Per altra banda, deia la persona que ho presentava, que a més des d'aquí volem felicitar perquè va fer una feina excel·lent, deia que realment el passeig marítim, quan comença a fer calor, és un pàrquing. I realment, de fet, l'article que jo he presentat al castell precisament va d'això, no? De que l'altre dia van venir uns amics que viuen a Vilanova, a prop del passeig marítim de Vilanova, i es van sorprendre del col·lapse que hi havia un diumenge a la nostra zona de platja. Es deia, no teniu pàrquings, això és una locura. De fet, algun policia et diu, no?, que cada vegada tenen més intervencions per baralles per l'aparcament, però intervencions amb baralles greus, no? No allò que et baralles i ja està. Aleshores, clar, tot això requereix un canvi de model de ciutat realment, no? També es parlava dels pòsters de llum que hi ha al mig de les voreres i de que no hi ha arbres. Hi ha un tros del passeig marítim que realment a l'estiu és sufocador, no? Entre el ciment que desprèn tanta calor i que no hi ha ombres, home, es fa dur viure en aquesta zona. Bé, és el que nosaltres vam manifestar, que nosaltres evidentment estem disposats a fer les reunions que calguin, però també veiem que hi ha algunes solucions que passen pel model de ciutat que volem, i uns partits tenim un model de ciutat i altres en tenen uns altres. S'ha d'intentar buscar l'equilibri. Jo crec que és positiu que en aquestes reunions participin els propis veïns, perquè a vegades els partits polítics podem pensar una cosa, però realment no és la necessitat concreta que tenen els veïns i veïnes. I el que sí que demanaria és que el govern actual, que tant diu que és el govern més participatiu, realment, si se'ls demana una reunió, atenguin, no?, a les persones, perquè no és l'única vegada que ha passat, ni hi ha moltes altres entitats ha passat que no reben a les peticions, no cedeixen a les peticions que es reben, no? Per això, al final, vam pensar, bueno, doncs si no ens reben a nosaltres, els convoquem nosaltres a la federació. I el motiu d'aquesta reunió va ser això, no? Nosaltres som optimistes en el sentit que som dialogants i que volem arribar a acords. Ara veurem com tot això anirà creixent, no? Perquè jo crec que també ens haurem d'acostumar, no?, a entre els partits polítics que pensem diferent i els veïns, de com intentar arribar a punts, que segur que algun punt comú tindrem, i començar a partir d'aquí i anar fent, perquè evidentment jo quan escoltava pensava, ostres, això requeriria un pacte de ciutat a llarg termini, perquè en 4 anys és impossible fer una transformació del passeig marítim. Llavors, clar, això ha d'haver una voluntat política darrere de tot això, perquè els partits polítics a vegades, no?, només pensen en els 4 anys, i jo crec que s'ha de fer una política valenta i pensar en projectes a llarg termini, perquè si no la ciutat en determinades coses quedarà sempre enquistada, no? I bé, jo sóc optimista i espero que a partir de després de l'estiu, quan comencem a fer aquestes reunions, fructifiquin, perquè la voluntat dels veïns hi som, i els polítics el que hem de fer és treballar per cobrir les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
1: Doncs deixem de banda aquest tema i passant de nou a l'actualitat. Avui finalitza el curs acadèmic a Castelldefels i amb algunes demandes per part sobretot de les AFAS, les associacions de famílies, de que hi hagi més aules climatitzades.
4: Sí, és una llàstima que arribem al final del curs i sabent, perquè això ja fa... Ja fa 2 o 3 anys que de forma més accentuada estem veient que el canvi climàtic és una evidència, que les temperatures altes arriben cada vegada més i que els nostres nens i nenes pateixen aquestes calors. De fet, l'altre dia sortia un informe de la Societat de Pediatria on deia que els nens i nenes pateixen molt més la calor que els adults, a part de les condicions de treball dels professors i les professores, lògicament, no? I aleshores ens sembla com una mica greu que s'hagi arribat a dia 19 de juny i no s'hagi fet com una política d'actuació ràpida per solventar aquest problema. Esquerra Republicana de Catalunya en els pressupostos va incloure com a condició que es dediquessin 100 milions d'euros precisament a la refrigeració de les aules, en el que es diu el Pla Clima. Aquests milions permetrà la climatització de 100 escoles o instituts que afectaran a 29.000 nens i nenes i a milers de professors i professores, lògicament. I aquí a Castelldefels, dintre del pressupost, estava inclosa la climatització de l'Institut de les Marines i del CERT, de Josep Lluís CERT. El que passa que nosaltres també creiem que com ajuntament, malgrat no tinguem les competències directes, sí que ho podem fer, no s'hagi fet una inversió. O sigui, s'han fet uns pressupostos, s'han fet modificacions de crèdit, es posen més diners a promoció turística, a diferents àmbits, i no s'ha posat ni un duro en climatització de les aules. Aquí és una cosa que nosaltres creiem que ha de ser una prioritat del govern municipal, tal i com es va fer amb les escoles Bressol en el seu moment, a l'anterior mandat, i creiem que ja no és només el ventilador, perquè és que ens deien a pediatres que si estàs a 35 graus, un ventilador et solventa molt poc, perquè l'aire que t'envia també és aire calent, no? Llavors, creiem que s'ha de climatitzar les aules, no només les àrees comunes, que al final sí que representa un petit refugi climàtic dintre de cada escola, però clar, les classes no pot anar tothom en una àrea comuna a fer classes. Aleshores, és un tema que reivindicarem i serem molt pesats perquè és fonamental i veiem que cada dia, cada any, els mesos de calor es van allargant i les condicions han de ser favorables tant pels nens i les nenes com al professorat.
1: Aquest cap de setmana és intens pel que fa a l'activitat cultural i d'oci a la ciutat, perquè se celebren les festes al barri de Can Roca, que l'any passat no es van fer per una qüestió puntual de logística, podríem dir. Arriben de nou i també se celebra aquest diumenge el Dia Mundial de la Música amb actuacions a molts carrers i moltes places de la ciutat.
4: Sí, efectivament. Anirem, per suposat, a les festes de Can Roca. Es va començar les festes dels barris amb la festa de Vista Alegre i ara tindrem continuïtat fins al primer cap de setmana de setembre. I nosaltres el que volem és animar la gent a qui participi, perquè les festes de barri no només és un espai on anar a passar-t'ho bé. Una festa de barri representa comunitat, representa cohesió social, salut, perquè anar a passar-t'ho bé amb els teus veïns i veïnes i fer convivència, no? I això també és salut mental, no? Que sabem que hi ha molta gent que pateix de solitud i això el que d'alguna manera fomenta són les relacions humanes i també el sentiment de pertinença a un lloc, que això és molt important. I en una ciutat com la nostra, que cada vegada ens arriba gent de més alt poder adquisitiu que no té arrels a la ciutat, és molt important de potenciar-ho des dels barris. Així que nosaltres animem a tothom a que vagi a la festa de Can Roca i a totes les festes dels barris, perquè totes tenen la seva peculiaritat i les seves característiques i és molt bonic de conèixer i de participar-hi. Així que nosaltres endavant, perquè són moments bonics per viure. I efectivament el diumenge se celebra el Dia de la Música. En l'anterior mandat ja es va establir com un dia de gaudir, no? De que la ciutadania tingui accés de forma gratuïta doncs, a diferents estils musicals, a molts grups que són de la pròpia ciutat i bueno, recalcar, no? que tot el que és cultura ens enriqueix com a persones, el que dèiem, no? Ens afavoreix a la salut i de fet l'altre dia va haver una conferència a l'aula Exentia que ostres, dius, mare meva, com realment la música pot afectar tan positivament en l'estat d'una persona. I la cultura és vida, és convivència i és enriquiment personal i amb el qual nosaltres també ho gaudirem i animem a la gent que surti al carrer, encara que faci calor, hi haurà algun lloc més fresquet perquè la música ens fa més persones i ens ajuda molt, ens va molt bé.
1: I a banda d'aquestes activitats, hi ha previst una bicicletada.
4: Sí, la plataforma Salvem la Pineda demà ha organitzat una bicicletada que sortirà a les 10 del matí des de la plaça de l'Ajuntament i recorrerà pel passeig marítim i retornarà a la plaça de l'Ajuntament en marxa lenta per reivindicar que no s'ha fet aquesta vegada la festa de la bicicleta com es feia altres anys. Sí que es fa el tour, però el que nosaltres defensem és que des del govern municipal el que s'ha de promoure i el que s'ha de treballar és el dret a la mobilitat sostenible, perquè la mobilitat és un dret. I bueno, estem veient com en el seu moment es va treure l'Avinguda Pineda, el trosset de l'Avinguda Pineda del carril bici, i jo que passo per allí cada dia és que me n'adono que és una autèntica aberració per a aquella gent que s'havia acostumat a anar a les escoles amb els nens amb la bicicleta, que o bé van per la vorera, que és un perill perquè no són voreres tan amples com per anar segurs, o bé han deixat d'anar amb bicicleta, no? I allò que nosaltres volem fomentar o que des de les escoles es vol fomentar, com és la mobilitat sostenible, fer ciutats pensades més per les persones, seguim veient que la ciutat prioritza el cotxe per davant d'altres maneres de fer, no? Llavors aquí hi ha contradiccions a vegades amb el govern municipal, no? Perquè s'adhereixen a ciutats per caminar, però en canvi la nostra ciutat no està feta, no està feta pensada en bicicletes, pensada en persones que volen caminar. L'hem de fer molt més humana, hem de fer més espais d'ombra perquè la gent camini millor, en millors condicions. I aleshores, bé, des d'aquí nosaltres el que volem és doncs això, difondre que demà hi ha aquesta acció, que creiem molt important. Nosaltres hi serem, per suposat, i a no defallir en la lluita per tenir aquest dret a una mobilitat sostenible, perquè crec que en l'època que vivim és fonamental que també tinguem cura d'això, i la mobilitat sostenible és una de les passes per cuidar el nostre planeta i per cuidar la nostra salut, que la fi i a la cap les condicions del planeta ens afecten també a nosaltres, tant a nivell físic com a nivell mental.
1: I tot preparat ja per celebrar la Revetlla de Sant Joan, aquesta activitat que concentra tantíssimes persones, sobretot a la platja de Castelldefels, preparat ja l'operatiu de seguretat, impulsat per la policia local, perquè tothom estigui tranquil aquella nit i s'ho passi bé, sense... Sí. Sense haver de lamentar res.
4: Sí, des d'aquí fem una crida a això i sobretot, bueno, a totes les edats, perquè realment no només és la joventut, que a vegades també veus persones d'edat més avançada que també fa moltes bestieses aquesta nit. Demanem això, que la gent gaudeixi de debò, perquè no cal fer actes incívics per gaudir, que gaudeixi de debò, que sigui cívica i sí que sabem que s'està bueno, que aquest dispositiu és un dispositiu enorme que no hauria de fer falta, però la realitat és aquesta, no? La prevenció és important i sabem que bueno, que moltes guinguetes fins i tot han dit que no obren aquella nit i el que sí que ens agradaria dir en aquest sentit és que a la concentració la nit de Sant Joan és molt gran, és enorme, però que ara comença a haver també molta concentració a la platja en diumenges normals en aquesta època. Em refereixo, per exemple, a aquestes festes que ara sí que es poden fer en els xiringuitos, que es veu que en algun moment alguna s'ha desmadrat una mica en quant a l'aforament. No voldríem retornar al que va passar a la platja el 2015, que els veïns estaven desesperats, de que era una platja de festa, i això comporta doncs, que atrau a persones al millor més conflictives, es veu més, i no voldríem retornar en aquell moment, per la qual cosa demanem que s'hi posi una mica de seny amb això, que s'intenti regular, perquè és que ens veiem a venir que en algun moment hi pot haver algun problema i la prevenció és fonamental i aquí demanem que el govern municipal s'hi posi seriós. I per altra banda, ja que estem parlant de platges, també denunciar d'alguna manera que a vegades aquest equip de govern té moltes contradiccions. Fa dos o tres diumenges va haver un acte entranyable i espectacular quan es van deixar tortugues cap al mar, que va ser preciós, un acte preciós, però alhora som una de les dues ciutats de tot el litoral que no ha prohibit fumar a les platges. Què comporta això? Comporta un efecte crida, evidentment, un efecte crida. Ja, en un vídeo que havíem fet nosaltres havíem dit que ens convertiríem en el Cendrer del Baix Llobregat, però és que també ens vegi de Barcelona, no només del Baix Llobregat. I això també comporta molts residus precisament que van al mar i molts residus que poden afectar a la fauna del mar. I aquestes tortugues, moltes d'aquestes tortugues, han hagut d'anar al CRAM per ser rehabilitades justament per això, no? Aleshores, hem de tenir una certa coherència. A les guinguetes es pot fumar, però a la platja no es pot fumar, no s'hauria de poder fumar, no només pels residus, també per les molèsties que causa a les persones del voltant. I, a més, això comporta que també es perdin ajudes de la Diputació que van a parar al manteniment de les platges i que van a parar al socorrisme. Aleshores, això també ho volíem denunciar perquè, al final, l'any que ve serà obligatori, això. Aleshores, home, anticipem-nos, perquè deien que es faria una campanya perquè la gent agafés consciència i no fumés, però és que la campanya jo no l'he vist, almenys a dies d'avui no l'he vist. Aleshores, també volíem denunciar això perquè considerem que és un tema molt important, també.
1: I anem a un àmbit nacional perquè l'expresident del govern, Rodríguez Zapatero, continua declarant.
4: Sí, ha sigut una notícia que ens ha sorprès i que ens decepciona una mica, no? De tota manera, també hem de dir que la presumpció d'innocència ha d'estar per davant de tot, però, com sabeu, Esquerra Republicana està molt compromesa amb el tema de la corrupció. De fet, som l'únic partit que amb 95 anys d'història no té cap cas de corrupció i si alguna vegada a nivell local ha aparegut alguna sospita, s'ha tallat de forma radical, perquè és com una cosa que portem al nostre ADN, amb la qual cosa em sap molt de greu, no? Que en aquest cas el senyor Zapatero, no? Però que gent de l'esquerra, que és els que d'alguna manera ho hauríem de portar a dintre, no? Estiguin involucrats en aquestes qüestions. De tota manera, també dir que s'està embrutant per part de l'oposició, de PP i Vox, s'està embrutant molt la política amb aquesta qüestió, perquè veiem que ells no són cap exemple, precisament, no? Que els casos que hi ha de corrupció al PP són innumerables i amb àmbits molt grans i molt greus. De fet, el nostre president, el senyor Junqueras, sempre diu, no? Que ell ha estat a 5 centres penitenciaris i els companys que hi havia per corrupció eren molt majoritàriament gent del PP, no? Llavors a nosaltres també ens sap greu que s'embruti tant la política, perquè sí que hi ha casos de corrupció a la política, però no tots els polítics són corruptes i això fa molt mal. Això fa molt mal a l'hora de que un ciutadà s'informi bé i acabi votant l'extrema dreta, que precisament no és el millor model, no? de persones no corruptes, i de fet a Vox ja hem vist diversos casos també interns de corrupció. Aleshores, això ens fa molt de mal, però des d'aquí estem compromesos a la lluita contra la corrupció, però esperarem a el que dictamini la justícia, perquè en l'època del procés, no sé si la gent se'n recorda, que molts polítics independentistes, ja no només d'esquerres, perquè el senyor Junqueras, el germà del senyor Junqueras, els van estar a sobre intentant buscar si trobaven alguna petita punta de sospita. Tenim altres, com el senyor Trias, que es va demostrar que tot el que s'havia dit dels seus diners a l'estranger, tot era mentida, a la qual cosa nosaltres en aquell moment ja vam advertir precisament al PSOE, quan van aprovar el 155, que això ens estava passant a nosaltres, però podia passar també a altres partits i ara està passant. Amb la qual cosa nosaltres ens mantenim prudents fins que la justícia realment ho demostri, perquè en sabem de què va. I sí, demanar, sisplau, que no es faci aquesta guerra tan bruta, perquè estem confonent els nostres ciutadans i ciutadanes, els estem desviant del que realment és important, que són les decisions que s'han de prendre perquè els drets es garanteixin pels nostres ciutadans i ciutadanes i que les televisions només es parli d'això quan les necessitats en habitatge, en salut, en educació són tantes. No desviem aquests temes tan importants amb embrutar. Deixem a la justícia que actuï bé la justícia, perquè també a vegades hi ha sospites, però Confiem en això. Realment és un tema que és perillós. És perillós si no es tracta bé i des d'Esquerra, evidentment, estem en contra de qualsevol corrupció i lluitarem sempre contra la corrupció i la prova és la nostra història, que ho demostra.
1: Doncs parlant d'Esquerra, justament el proper 17 d'octubre es presenta ja formalment la seva candidatura a l'alcaldia de Castelldefels, a les properes eleccions municipals de l'any vinent, i serà acompanyada per la Lisenda Alemany.
4: Exacte, sí, jo ja vaig estar escollida per l'assemblea de militants d'aquí d'Esquerra Republicana i ens esperem a fer la presentació oficial, diguéssim, encara que tothom ja ho sap, el proper 17 d'octubre. M'acompanyarà Elisenda Alemany, la candidata per Barcelona. Estic molt, molt contenta i li agraeixo moltíssim que vulgui compartir aquest acte amb nosaltres. I sí, ara estem ja començant a treballar doncs, amb el que serà el comitè de campanya per estructurar una mica la campanya. L'executiva també en el seu moment escollirà la llista, que ja es presentarà més endavant. Estem contactant amb gent de diferents àmbits, de diferents barris, i bé, Esquerra Republicana estem treballant per tenir un projecte sòlid, creiem que som una alternativa sòlida, estem treballant com molt, molt seriosament i amb moltes conviccions, amb molta il·lusió i ganes de canviar les coses i estem incorporant gent molt vàlida i estem veient que tenim bona... ens reben molt bé quan fem propostes, no? I quan expliquem el que realment volem, no? Perquè tenim una idea molt clara de ciutat, la tenim claríssima. Volem treballar pels nostres veïns i veïnes. Hem estat durant aquests anys d'oposició escoltant entitats, associacions de veïns, a ciutadans que ens truquen per temes concrets. Això et dona molt la idea de la problemàtica real que viu la gent del carrer, que és on hem d'actuar i on hem de treballar, no? I sí, amb moltíssima il·lusió, ja arribarà el moment, però convidaré a tothom a que vingui a la meva presentació com a candidata perquè m'agradaria que fos un acte, no només de la presentació de la meva candidatura, sinó un acte de tothom, no? De tothom que vulgui venir, que tothom pugui dir la seva i de compartir il·lusió, perquè en tenim molta, ganes, que també en tenim molta, i també un espai perquè la gent es pugui manifestar, no? Realment, que és el que li agradaria, que voldria, així que, bueno, ja us convidarem quan
1: moltes
4: sigui
1: gràcies,
4: el moment.
1: Moltes gràcies, ahir serem. Pues, moltíssimes gràcies, Rita Borqué, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Castelldefels. Que vagi molt bé la revetlla i tota la setmana vinent.
4: Exacte, gaudiu molt del cap de setmana, de la revetlla, de tota la setmana. Gràcies.
1: Gràcies a vostè, bon dia.
5: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castel de Fels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castell de Fels Coffee.
0: Pues efectivament, i com cada dijous, al Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest espai, ja ens acompanya Cristian Guillamón, dels regidors. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna, i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí.
0: Perquè no s'ha escoltat.
3: Molt bé, molt bon dia i moltes gràcies una vegada més per poder estar aquí i un salut, una salutació als nostres oients.
0: Molt bé, doncs comencem parlant del procés que va determinar que Eva López, l'actual portaveu del partit aquí a Castell de Fels, sigui la cap de llista per les properes eleccions municipals.
3: Correcte. Aquest dilluns, no l'anterior, vam fer finalment l'assemblea del PSC, que va participar més de 40 persones, o sigui, va ser una assemblea multitudinària, i la veritat és que bueno, només va haver-hi una candidata, que va ser la Eva, i realment pues, va obtenir la majoria de tots els vots, la majoria absoluta, o sigui, no va haver cap vot en contra, i la veritat és que això creiem que és un gran pas pel nostre partit, sobretot perquè, clar, nosaltres veníem d'una situació on la nostra consellera d'Educació, tothom pensàvem que podia ser la pròxima candidata, però bueno, al final la política és així, és molt ràpida, els canvis són molt, molt ràpids, i bueno, vam guanyar la Generalitat, el nostre president ja va confiar en l'Esther Niubó com a consellera d'Educació i, clar, va tenir una feina pues, més gran que és la nostra candidata, no? Llavors hem estat, com bé saps, hem estat un any i pico pues, que no sabíem ben bé quina era la situació. Finalment això ja ha quedat completament clar i ara el que tenim és una candidata que des del meu parer com a ciutadà i com a membre del PSC d'aquí de Castell de Fels, crec que és una persona que és una persona arrelada a la ciutat, una persona més que ha treballat tota la vida, o sigui, ha tingut negocis aquí a Castell de Fels, ha treballat en Castell de Fels, a més porta 12 anys com a regidora, per tant coneix l'Ajuntament, coneix totes les associacions, coneix la nostra ciutat i els seus problemes, i és una persona sensible als problemes de la ciutat i de la ciutadania, i per això crec que és el seu moment, que crec que és una persona que pot aportar molt cap a la ciutat de Castell de Fels per la seva experiència tant dintre com fora de la política, i de fet amb les diferents carpes i amb les reunions que hem tingut amb els veïns, doncs tothom ho ha vist com una cosa natural, o sigui, ningú s'ha sorprès de dir, ostres, i tu per què? No, al revés, la gent diu, ah, pues molt bé, pues sí, perquè tu ja portes molt de temps, coneixes la ciutat, o sigui, que ha sigut una cosa natural, una cosa consensuada, una cosa majoritària, i a més, el partit en aquest punt també ens va demanar, el partit a nivell nacional es va reunir amb l'executiva local, i el que ens va demanar era que nosaltres mateixos busquéssim un candidat de consens, que ell el partit ho recolzaria. El partit, doncs, ja sabem que els partits tenen potestat, potestat per decidir, però en aquest cas el partit va ser generós i el que ens va demanar l'executiva local va ser precisament que el candidat sortís de nosaltres, de Castell de Fels. I jo crec que això també ho hem de posar en valor. O sigui, jo crec que el perfil que té l'Eva és un perfil molt adient per poder ser la nostra alcaldessa, i crec que coneix la ciutat, i el partit en aquest cas ho ha vist també amb bons ulls que hagi sortit d'un procés de primàries, per dir-ho d'alguna manera, dintre del partit. Bueno, ara ja comença la campanya, la precampanya, perquè la campanya no comença fins al minut, però bueno, ja tot els partits també en moment va fer la presentació dels seus candidats aquest dissabte, el dia 13. Rita també ha sigut escollida d'Esquerra Republicana. Crec que Nico també ha fet algun acte, per tant, jo crec que ja estem tots els partits enfilats cap a aquesta precampanya, i jo crec que

0: Y es la persona que liderará el nostre projecte i ha de fer l'equip pues, que sigui més representatiu, que ja estigui molt còmoda amb aquest equip. Jo crec que ho farà bé. Ho farà molt bé perquè l'Eva és el que et dic. Es coneix a molta gent, és molt coneguda i sap negociar i sap arribar a acords. I jo crec que ho farà molt bé.
1: Molt bé. En aquest context, aquests dies ho està declarant l'expresident Rodríguez Zapatero. Mm-hmm. Com valora doncs, aquesta situació a nivell local, des del PSC de Castelldefels?
0: Doncs mira, ahir mateix, Anna, vam tenir una carpa informativa aquí al barri de Vistalegre, no? I dintre de l'executiva teníem dubtes, no? Perquè en aquest mateix moment estava el nostre president Zapatero davant del jutge declarant pues, amb tota aquesta informació i tot aquest procediment que han fet. I jo vaig ser una de les persones que dintre de l'executiva vaig dir no, hem de donar la cara, hem d'estar al carrer i hem d'explicar el que passa. I la gent, hi havia gent que no et deia res, Anna, no parlaven a nivell local, i hi havia altra gent que deia, joder, con el Zapatero, no sé què, bueno. I al final, quan parles amb ells, la gent també es dona compte, Anna, de que arriba un moment que això és un acoso i derribo al govern de Pedro Sánchez. Acoso i derribo. Primer amb la seva dona, que a més, un sindicat ultra demanant que le retirin el passaport a la dona del president. O sigui, que jo no sé quin risc de fuga té la dona del president d'Espanya, que és algo inaudito. Després el seu germà, que a més hem tingut el judici, i tots els implicats que van contractar o que van donar la plaça pública al seu germà han dit que era el millor projecte, que no va haver-hi cap tipus de il·legalitat, que es va fer tot amb la màxima transparència en complint amb la llei. Pese a que vam estar mesos parlant de que va haver-hi un tracte de favor, per ser un tracte de favor, quan el Pedro Sánchez no era res dintre del Partit Socialista. O sigui, però bueno, no passa res, vale. I al final s'ha demostrat que no era així. Després, Víctor Aldama, parlant del Coldo, parlant de no sé què, i després resulta que també tenen vincles amb el PP, amb el senyor Tellado, converses. Al final, Anna, el que veiem i el que la gent ja comença a percebre és que la dreta, l'extrema dreta i la dreta extrema que tenim en aquest país, PP i Vox, estan embarrant i embrutant tant la política nacional, en comptes de treballar pel país, estan embrutant la política per intentar arribar al govern. Volen guanyar amb els jutges el que no van guanyar, el que no van poder guanyar amb les eleccions. Llavors, han agafat el president Zapatero, que, per cert, és molta coincidència que la informació que ha sortit sigui després de que s'hagi reunit el PP i Vox amb l'ambaixador dels Estats Units d'Amèrica a Madrid. Però, bueno, són coses, són coincidències, Anna. Però, clar, sí que és cert que el que sorprèn és que surti pues, la taxació de no sé quines joies, la influència de Plus Ultra, quan va haver-hi informes favorables, i ja hi ha hagut un judici on no va haver-hi cap tipus d'il·legalitat en l'adjudicació d'aquesta ajuda en aquesta aerolínia. I al final la gent, Anna, el que ens transmetia en aquesta carpa, quasi totes les persones que han volgut parlar d'aquest tema, és que hi ha un joc brut per part de la dreta. Un joc brut contra el govern. I ja és un todo vale. O sigui, ja no hi ha cap tipus de moralitat o d'elegància política per no derribar a un govern elegit democràticament i que ha arribat a acords amb altres forces polítiques i per això governa. I això és el que li dona ràbia, Anna. Llavors, a més, ahir Zapatero li va entregar al jutge una autorització, que això jo no l'havia vist mai i crec que no ho veig mai, però li va donar al jutge una autorització perquè investigués tots els seus fondos i tots els seus calés que tingués, de tota la vida i en l'estranger. O sigui, una carta oberta a tothom, aquest jutge pot anar a qualsevol paraís fiscal i dir-li, escolta, mira, aquest senyor m'ha dit que puc buscar tot el que tingui en el teu paradís fiscal. O sigui, això ho podria fer José María Aznar? No ho tinc clar, Anna. Això ho podia fer el senyor Feijó? Pues jo no ho tinc clar. Llavors, a mi el que me fa patir és que al final s'ataca el Partit Socialista, però qui surt més mal parat és la democràcia.

0: Anna. És la nostra política. És la confiança dels ciutadans i les ciutadanes en els nostres polítics. Perquè, per exemple, ahir me deia un senyor, és que tots els polítics són corruptos. Clar, jo li vaig dir, a veure, senyor, de polítics som a Espanya, o sigui, entre regidors, entre diputats, autonòmics, nacionals, són milers, desenes de milers de persones. Tots no són corruptes. Els nostres cossos de seguretat no són corruptes. Els nostres metges no són corruptes. O sigui, el nostre sistema funcionarial i polític funciona i no hi ha corrupció. Que hi ha casos de corrupció, sí que és cert, pot haver-hi, clar. Al final, les persones, hi ha persones pues, que no són fidels als seus principis. Però, clar, a mi el que em sap molt de greu és que amb aquestes informacions dels medis de comunicació, amb aquesta batalla bruta que està utilitzant el PP i Vox contra el Partit Socialista, el major problema que tenim és que la democràcia pateix, i pateix molt. I l'únic sistema que tenim per poder viure en comunitat, per poder fer que el nostre país funcioni i avanci, és la política. I la gent pues, cada vegada està pues, més desencantada amb els polítics i en la política, i això a mi em preocupa moltíssim, perquè al final, quan tu no creus en la política, votes a formacions d'extrema dreta que no van pel bon camí. I un cas el tenim, el cas més fort que tenim és el que està passant en Amèrica. Donald Trump, en el pitjor moment de popularitat que té, ens fica en una guerra amb Iran que li ha costat als Estats Units pues crec que 40 bilions de dòlars americans, o sigui, 40.000 milions d'euros, i ara resulta que arriba un acord amb Iran i li ha de donar fons de reconstrucció per 3.000 milions de bilions de dòlars. O sigui, arriba un moment que aquesta gent d'extrema dreta que arriba al poder perquè ho enfanga i desfà la política, al final, quan arriba, en comptes de treballar perquè la ciutadania i perquè el país pugui avançar, treballa per seus propis interessos. Per seus propis interessos. Com, per exemple, Javier Milei, que fa amb les criptomonedes, fa un anunci, tothom compra i resulta que després sembla que hi ha algun contracte que ell s'hi promocionava la moneda, li donaven la criptomoneda i li donaven calés. Llavors, clar, és un tema que des del Partit Socialista ens preocupa molt. Jo crec que l'exercici de transparència que va fer ahir el José Luis Rodríguez Zapatero ha de donar-li als nostres ciutadans i les nostres ciutadanes les eines i la confiança suficient per veure que no tots a la política són corruptes. I a partir d'aquí, jo el que animo als nostres ciutadans és que no només s'informin per mitjans de dretes i analitzin la informació i confiïn en els polítics que de veritat estem tot el dia treballant per millorar la seva vida i les seves condicions de vida.
1: Doncs tornem a Castelldefels per parlar d'una convocatòria que es va fer a la seu de l'Associació de Veïns i Veïnes de Castelldefels, la qual es volia parlar de diversos projectes de la ciutat.
0: Sí, correcte. Pues mira, vam mantenir una reunió a la FAP i va ser una reunió que van convocar a l'Associació de Veïns, la Federació d'Associació de Veïns d'aquí de Castelldefels, i una mica pues, van parlar de l'estat de la ciutat. Van parlar pues, dels problemes que hi ha a les voreres, dels problemes que hi ha amb l'asfaltat dels carrers, i sobretot el que ens va preocupar, Anna, és que els veïns el que demanaven és més transparència, més col·laboració o més participació dintre de les decisions. No? Clar, això és una cosa que nosaltres del Partit Socialista ja venim reclamant des de fa temps. Perquè, per exemple, tenim el CEM de Can Roca, l'antic CTC, que ara ja li hem d'anomenar CEM Centre, perdona, i resulta que aquest tema han posat una pancarta molt gran que diu amb tu farem d'aquest espai un espai... Bueno, però amb tu què significa? Perquè el procés participatiu encara no l'han posat en marxa, Anna. I resulta que ens enterem l'altre dia en la Junta de Govern que volen derribar la piscina. I no saben per què. A veure, si no has fet encara un procés participatiu, per què derribes la piscina? A lo millor has d'esperar a veure si els ciutadans volen o no volen aquesta piscina. I si no pot ser perquè hi ha un problema tècnic, explica-li als meus ciutadans i a les ciutadanes, escolta, nosaltres hem comprat el CTC, el SEM Centre, però resulta que la piscina pues, té un problema, el que sigui. No, jo no ho sé, Anna, perquè no tinc aquest informe. Però clar, veiem aquesta falta de transparència cap als ciutadans. Per exemple, quan es posen les lletres als barris, hi ha associacions de veïns que ens diuen a nosaltres no ens han dit res d'aquestes lletres, les han posat i punt i final, quan realment el barri té altres problemes. O, per exemple, con el Paseo de las Estrellas, de la fama ese que han posat. No hi ha un comitè amb les associacions de veïns i les associacions que decideixin a qui se li dona l'estrella. Se li dona l'estrella a qui l'equip de govern considera més oportú, Anna. Però ho paguem tots. L'alcalde es va fotre tota la campanya amb l'anterior alcaldessa dient que havia posat un cubo informatiu del que s'havia fet aquests últims anys a la ciutat per promocionar-se a ella i resulta que el que fa és pitjor que aquell cub. El que fa és utilitzar recursos de tots els ciutadans per donar-li les estrelles als seus amics o als seus coneguts o a qui millor li sembli. No, això ha de ser una decisió consensuada amb les associacions. Perquè, per exemple, tots són homes. Bueno, perdona, està el Futbol Club Barcelona, que no és un home, que no tinc res en contra dels homes, eh? Per suposar que se li ha de donar estrelles als homes. Però, home, el que s'hauria de fer és paritat. No tenim dones a Castelldefels que hagin fet coses importants per Castelldefels? Home, jo crec que sí, ja que a la biblioteca tenim una mostra. A partir d'aquí, Anna, veiem també pues, que fan inversions sense aquesta transparència amb els ciutadans i les ciutadanes, amb les associacions de veïns, o posen zones verdes sense parlar amb ells, o no posen zones verdes que li demanen les associacions de veïns perquè diuen que ja no volen posar més zones verdes fins que no passin les eleccions de l'any vinent. Llavors, clar, estem veient una opacitat d'aquest govern en algunes coses, en altres, però, bueno, arreglen el parc, doncs, els parcs que tenim, doncs, que sé, però també vam presentar nosaltres una moció que és que els parcs necessitaven una avaluació i una reforma. I a partir d'aquí, Anna, nosaltres no entenem aquesta forma de fer quan ells no van parar de dir que comptaríem amb els veïns, que farien una reunió amb totes les entitats i després resulta que no escolten a les entitats. Tancan les propostes de les entitats pues, per un tema tècnic, pues, que no hi ha diner, pues, que ara no és el moment. No, home, no. Hauràs d'atendre a les associacions de veïns i als veïns amb les seves demandes. A partir d'aquí creiem que no és corresponent que un govern que diu que no, que és molt haver i que vol escoltar tothom, després no faci els que els veïns els hi demana.
1: Doncs ahir coincidíem la primera de les sessions participatives, justament parlant de participació, a la que els veïns i les veïnes, tant dels barris de Vistalegre com de Can Vinader, podien participar respecte a la segona convocatòria del Pla de Barris que impulsa la Generalitat.
0: Correcte. Doncs pues mira, precisament, Anna, tu ho acabes de dir, la segona convocatòria. Però què va passar la primera? Pues la primera va passar que no va participar l'associació de veïns, que de fet l'associació de veïns estava molt emprenyada amb l'Ajuntament, i com no van participar, els projectes que van presentar pues, va fer que no entressin en la primera ronda de finançació dels barris i viles, perquè ara la Generalitat abans es parlava només de barris, però el nostre president i la nostra consellera van dir no, també de viles, perquè al final el que passava és que tots els fons anaven a la zona més urbana, per dir-ho d'alguna manera, i les petites viles no tenien. De fet, l'altre dia ens explicava el nostre president, el nostre company president Illa, que precisament una de les ajudes o part de les ajudes quan arriben a les viles que Catalunya té milers de viles, pues a lo millor arriba 1,5 milions d'euros i amb això arreglen tot l'asfaltat de tota aquesta vila de 3.000, 4.000, 5.000 habitants. Llavors, la millora que tenen aquestes viles és molt important. I dintre de Castelldefels tenim el barri de Vistalegre, amb uns greus problemes. Per exemple, ahir estàvem a la carpa i el que ens deien, per exemple, era que hi havia molta gent gran que no baixava de Vistalegre. No baixava. Perquè, clar, ja són grans i no poden pujar a baixar. Pues nosaltres li vam dir o li vam explicar quina era la nostra proposta, que no te la puc dir ara perquè no, que és un tema programàtic, però, sí. Però li vam donar i la gent deia, ostres, pues és una bona solució. Es queixaven, per exemple, de l'ascensor que tenim allà al costat de l'associació de Vistalegre, que funciona una setmana i tres no. I clar, això nosaltres ja ho vam dir, li vam dir al govern, Escolta, fem el que faci falta. Hem de posar un altre. Que hem de reformar completament l'ascensor, estarem amb vosaltres. Però el Vista Alegre ha de tenir. I després pues, tenim tot el tema d'urbanisme, tot el tema associatiu. A Can Vinader també hi ha carrers que les voreres, per exemple, són molt estretes i tenen amb les pilones, que això fa que no puguin passar ni un carro. Llavors també és un tema que nosaltres creiem que amb un bon projecte, en col·laboració amb les associacions de veïns, pot fer que aquests barris tinguin una millora molt, molt important. I, per tant, creiem que el que ha de fer l'Ajuntament és parlar amb ells i en aquesta segona convocatòria, a veure si tenim una mica més de sort, i els projectes que presenten són adients al que demana aquest projecte de millora de pla de barris de la Generalitat i els permet tenir aquesta ajuda i poder transformar aquests barris.
1: Doncs en el context que estem de ja temporada alta de l'estiu, sí, ja ha preparat l'operatiu de seguretat per que se celebri en normalitat la Revetlla de Sant Joan.
0: Correcte, sí. Revetlla de Sant Joan, Anna, que com sempre, nosaltres del Partit Socialista diem que s'ha de disfrutar, que a nosaltres és una revetlla tradicional i la veritat és que ens agrada molt. També dir que, bueno, que tinguem el màxim respecte i amb els animals de companyia, que també és un tema que els preocupa a molts ciutadans, perquè els gossos i els gatos ho passen molt, molt malament. I a partir d'aquí nosaltres el que demanem és pues bueno, que siguin unes festes en família, unes festes amb cap, amb responsabilitat, i que no hi hagi cap tipus de problemes o d'altercado dintre de la nostra ciutat. Llavors, bueno, sempre recordar que la platja feia uns anys que sí que es permetia fer celebracions amb foc, i s'ha de recordar que a Castelldefels això no es pot disfrutar de la platja, però no es poden fer segons quines activitats, i això crec que la policia ho publicarà. Si no l'ha publicat, ho publicarà. Crec que ja l'ha publicat, de fet, i bueno, pues que els ciutadans disfrutin al màxim. I parlant de la platja, pues, bueno, ja ha començat la temporada, ja tenim tardeos, ja tenim xiringuitos, que això sempre és la nostra marca característica. Però sí que creiem que la platja li hem de donar una empenta important, Anna. La platja està bé, fins ara teníem la platja que teníem, però cada vegada la sorra amb els temporals pateix més. Les dunes també, ara s'ha posat l'AMB ha posat aquesta passarel·la, aquesta prova pilot, precisament per respectar les dunes, per tenir-lo més controlat, que sigui més accessible la platja, que el govern la va inaugurar, però ha sigut un projecte també de l'AMB. I després tenim el passeig marítim, que nosaltres, Anna, de fet, l'Associació de Veïns d'allí del Baixador, una de les coses que reclama és que allò és una autopista. És una autopista i un pàrquing en superfície. Que no té que no té ombra, que les voreres estan malament, que la calçada està, l'asfalt està també molt malament. I la veritat és que és una cosa que nosaltres ja venim denunciant des de fa temps i creiem que aquest equip de govern ha tingut un problema. Ha tingut el problema de que nosaltres el 2023 anualment teníem uns 300.000 euros per anar renovant l'asfalt, no per fer una gran campanya. Anna, això sí que és cert, que nosaltres dintre del nostre pressupost, quan governàvem, no teníem cada any fer una gran campanya d'asfaltatge, però sí que teníem aquests 300-400.000 euros per anar renovant a poc a poc l'asfalt. Què ha passat en 2024, 2025 i 2026? Que aquest govern no ha fet res. Estem més per les festes que por los problemas de la ciudad. Y ahora el alcalde se ha dado cuenta que tiene que hacer una campaña extraordinaria de asfaltado. Por ejemplo, aquí en Bisbal Urquinaona el asfaltado porque estaba muy mal. Claro que ha pasado que este año ha llovido mucho, los autobuses pesan mucho porque cada vez son, al ser eléctricos, tienen un tonelaje superior. Entonces, lo que vemos, Ana, es que esta improvisación del gobierno, que no hace nada durante casi 3 años. Por cierto, en un vídeo nos echa la culpa al anterior gobierno, que yo creo que después de 3 años, Ana, ya está bien de echar la culpa a ese anterior gobierno que le dejó una deuda de 16 millones de euros, no de 50 o 60 como él nos ha llevado, y que no subimos los impuestos a los ciudadanos, y de repente dice que el problema de asfaltado es nuestro cuando lleva 2 años él sin hacer absolutamente nada. Y ahora se ha dado cuenta y tiene que invertir 1 millón de euros con una modificación de crédito que ha hecho de inmediato hace unos meses, precisamente para atender ese asfaltado que no ha estado atendiendo durante estos 2 años. Entonces, Ana, creemos que eso es un tema que también debemos de tenerlo en cuenta. Y el paseo marítimo, pues creo que debemos darle una vuelta y hacerlo más accesible, más caminable, que eso es importante, porque las ciudades deben comenzar a ser más ciclables y más caminables, y realmente es un tema que hay que darle una vuelta a nuestro paseo marítimo, porque es un activo que tenemos muy importante, y actualmente hay un trocito, sobre todo lo que va desde la Avenida de los Baños hasta el Fosbury, más o menos, que está ya anticuado y hay que renovarlo, que es lo que piden los vecinos. Y se lo han pedido al gobierno directamente, Ana. Por eso también lo decimos, que no es solo una propuesta nuestra, sino que los vecinos también lo ponen. Y a partir de aquí, pues desearle a todos los ciudadanos que disfruten de la temporada de verano, que la verdad es que nuestra playa es excelente, es una maravilla.
1: Y este fin de semana, para quien quizá no quiera dirigirse a la playa y quiera disfrutar de el municipio, de otros barrios, se celebran las tradicionales fiestas de Can Roque, también la fiesta de la música el domingo.
0: Correcto, o sea, este fin de semana ya comenzamos temporada alta de eventos. Tenemos el Viu Dansa, tenemos las fiestas de Can Roca, tenemos exposiciones de fotografía, tenemos lo de la música. Entonces, yo lo que animo a todos los ciudadanos y ciudadanas es que disfruten de nuestras actividades y que disfruten de nuestra ciudad, que la verdad es que es una ciudad viva, con cultura, con una playa excelente, y creo que pueden disfrutar muchísimo nuestros ciudadanos.
1: Muchísimas gracias, Cristian Guillamón, concejal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Fins a un altre moment, que passi una bona setmana, un bon dia i una bona revella.
0: Igualment, moltes gràcies.
1: Per suposat. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
1: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Pues efectivamente, y con nosotros Ramon Amador, regidor d'Educació i també de Pau Solidaritat per Som Castelldefels. Molt bon dia, senyor Amador.
3: Molt bon dia. Bon dia.
1: Estem acabant un curs que al final, la veritat, està sent molt convuls per la vaga del professorat, per cert.
3: Totalment, o sigui, no només per totes les reivindicacions, i que encara, i això sí que em sap molt de greu, que no s'ha arribat a un acord, o sigui, per part de tots els sindicats i la Generalitat, el Departament d'Educació, que sí que havien arribat a un principi d'acord, però es veu que, bueno, van fer una votació i no, encara, jo espero que bueno, de fet, les escoles, tots els centres educatius, acaben aquesta setmana. Jo espero que abans d'acabar el mes s'arribi a un acord, no? per després també començar el curs bé. No? Però bueno, jo, a l'acabar aquest curs, tinc una sensació molt positiva, al marge de tot el que està passant, no? Perquè ha estat un curs amb molta feina, han hagut molts projectes que es repeteixen cada any, però també d'altres de nous, i hi ha molts moments per recordar, no? Quan parlem d'aquí d'educació, moltes vegades pensem en això, en el professorat, en les escoles, en activitats o programes més concrets, no? Però darrere, com ho hem començat ja parlant, de tot això hi ha les persones. Hi ha persones que són equips directius, que són tot el professorat, el personal educatiu, famílies, entitats, l'Ajuntament, àrees d'educació, bueno, i també infants i joves. No? I crec que aquest curs jo l'acabo també d'una forma molt positiva, convençut d'haver-hi fet una bona feina i hem continuat demostrant una cosa molt important, no? Que Castelldefels és una ciutat que educa, no? Per això també el lema i de Castelldefels, ciutat educadora, no? I que educa, i això també és molt engrescador per l'Ajuntament, perquè els recursos i les competències que té l'Ajuntament, l'àrea d'educació, no és només dins de les aules, sinó també i sobretot fent molts esforços i molta dedicació fora de les aules. I això ocupa el que diem l'educació 360, que és una educació en totes les etapes de la vida.
1: Doncs s'acaba el curs escolar i, per tant, la cloenda de les diverses línies educatives, dels diversos nivells que es realitzen aquí a Castelldefels. Cloenda del programa PFI-PTT.
3: Exacte, doncs es farà d'aquí a no res, en un parell d'hores. És un programa doncs, de diversificació, doncs, d'acompanyament d'aquest col·lectiu, doncs, per mi també aquest moment i aquestes cloendes que es fan al llarg de l'any, d'aquest mes sobretot, a finals de maig i principis de juny, doncs, són moments molt, molt bonics, perquè darrere de cada cloenda no hi ha només una activitat que acaba, doncs els tècnics, el professorat, doncs és reconegut per aquesta cloenda i aquesta activitat que acaba, però doncs, hi ha també un esforç, un aprenentatge, i hi ha persones, i per mi això és el més valuós, doncs, que han crescut i que professionals doncs, han acompanyat a aquests joves. I aquesta setmana, doncs, ara, un parell d'hores, tenim aquesta cloenda, que és un programa personalment que m'emociona molt, no? Però també doncs, hem tingut altres cloendes, de, per exemple, l'Estiment, que el van fer la setmana passada, si no recordo malament, i com a administració doncs, tenim també un objectiu clar, no? Que és que cap jove es quedi sense aquestes oportunitats. I el PFI, tot el programa PFI, tot el professor que hi ha darrere, doncs, estan doncs, molt compromesos amb aquesta activitat, no? Tenim també demà i demà passat les cloendes de les aules sèniors. Aquí en Castelldefels tenim dues aules sèniors. Tenim l'aula sènior de la UPC i l'aula Experientia, que porta ja molt poc temps, i també tant les dues aules porten i tenen una llista d'espera immensa per la gent gran, no? I també educar. O sigui, per això el que he comentat, no? Que l'educació en totes les etapes de la vida doncs, s'ha de tenir cura i s'ha de tenir doncs, presència i responsabilitat. No? I aquestes aules, aules sènior, doncs, de fet són exemples molt bonics del que significa ser això, una ciutat educadora en totes les seves etapes. No? I aprendre, ja ho sabem, no té edat. De fet, tothom hauria d'aprendre constantment al llarg de la seva vida, no? I veure persones que després d'una vida plena d'experiències continuen tenint curiositat i ganes d'aprendre i de compartir doncs, i de relacionar-se, doncs és molt inspirador, no? I a vegades també hi ha altres projectes, i Laura Ciro també ho fa, que fan també acolliment d'infants i fan projectes també doncs, i en les escoles. L'altre dia també vam estar en la cloenda d'una entitat d'Alzheimer, que una escola, els Pins, doncs, portava els nens a l'equipament d'Alzheimer i jugaven amb les persones grans per jugar de jocs de memòria i de més, i va ser doncs, una experiència també molt, molt bonica.
1: Aquí he fet esment de la cloenda que es fa, com deia, d'aquí unes hores del PFI i PTT, i també de la cloenda de l'Eslora. Són programes que el que també pretenen al final és que no hi hagi abandonament escolar, inserir els joves o posar-los en contacte amb un món laboral en una edat molt incipients, però amb aquesta finalitat de recuperar de nou el plaer per aprendre.
3: Exacte, o sigui, de fet, tot l'objectiu, el principal, si hem de destacar un únic objectiu de tots aquests projectes, de tots els recursos que té l'àrea d'educació, de la meva prioritat com a regidor d'educació, si haguéssim de posar un focus, és reduir aquest abandonament escolar. És poder doncs, reconduir els joves, els no infants tant, perquè han d'estudiar fins als 16 anys, però sí que després hi ha un índex molt gran d'abandonament escolar. I projectes com l'Eslora, el PFI, que també ajuda, i altres projectes, l'Estiment també, doncs, que és per apropar la ciència i demés, doncs tots aquests projectes i d'altres, i altres tallers, activitats que fem per part de l'àrea d'educació, i no només de l'àrea d'educació, o sigui, aquí sí que tenim aquest objectiu molt arrelat a tot l'Ajuntament, a totes les àrees, esports, igualtat, cooperació, salut, solidaritat, salut, tot el medi ambient, també, que fa moltes activitats també el cap de setmana, i sobretot ara, a la Biblioplatja, cultura, doncs ara la policia inclús també, amb el seu agent tutor i altres activitats que fan els Mossos d'Esquadra també, fan tallers durant tot l'any. O sigui, tenim el mateix objectiu tots. I estem enfocats en aquest, en reduir aquest abandonament, no només l'absentisme, que l'absentisme és en aquesta etapa obligatòria, sinó també aquest abandonament i tots aquests projectes, tot el que fem és per reconduir, per poder doncs, aconseguir doncs, que aquests joves puguin doncs, tenir aquesta iniciativa. I tinc clar que ara, en la presentació, hi ha joves que reconeixeran que abans de començar el PFI no volien estudiar, i a l'acabar el PFI, perquè és el que toca ara avui, no?, la cluenda, continuaran estudiant, aniran a un cicle mitjà per continuar estudiant. I sobretot els pares et venen, els pares, mares, les famílies, et venen i et diuen, doncs, gràcies per l'esforç, per l'acompanyament, sobretot, d'aquest treball que feu des de l'Ajuntament per poder reconduir els nostres fills i poder recuperar-los i que continuaran estudiant. Això, doncs, és el que he comentat, no? És un dels moments més bonics que dius, mereix la pena continuar.
1: Doncs també es fa incidència a la part educativa que tenen les activitats extraescolars, que no són només programes referents a l'oci o a la diversió, sinó que també ajuden a complementar en diferents etapes educatives als estudiants.
3: Aquí també no ho he comentat, però també vam tenir la cluenda de les activitats extraescolars del Pla Educatiu Entorn. O sigui, nosaltres, aquest Pla Educatiu Entorn no és una creació de l'Ajuntament, no és una creació d'aquesta àrea d'educació, sinó que és un paraigües que surt del Departament d'Educació de la Generalitat. I tots els ajuntaments treballen sota aquest paraigües que es diu Pla Educatiu Entorn. I aquí, doncs, tot el que comentava, projectes, un treball transversal de totes les àrees, també doncs, agrair i reconèixer que darrere del PFI de l'Eslora, doncs, ja ho hem comentat, hi ha empreses municipals, hi ha empreses locals, hi ha organitzacions, hi ha empreses no lucratives, empreses, entitats no lucratives, com de treball d'esbarjo o de temps de lleure, que també recullen aquests joves per poder-los doncs, ensenyar una mica. No? O sigui, hi ha tot un col·lectiu, doncs, tota la comunitat educativa no és només formació, sinó també acompanyament per part d'aquestes empreses. No? Vam tenir fa molt poc, uns dies, aquesta cluenda d'activitats extraescolars. I aquí doncs, es veu també tot un recolzament per part de les AMPAs, les AFAs, totes les direccions, centres escolars, professionals, com recolzen aquestes activitats, com hem comentat al principi, fora escola. No? L'educació també és i s'ha de tenir cura d'importància després de l'horari lectiu, què passa amb els nostres infants? I també és un temps que educa. O sigui, tot el que fan, que és manualitats, és hip-hop, dansa, teatre, doncs també van comentar en el seu moment la cluenda d'activitats extraescolars, que són totes aquestes arts escèniques, tot el que fan durant tot el curs,
1: sí,
3: doncs ho presenten els pares i les famílies. I ja veus allà totes les famílies i els pares orgullosos, fent fotos als seus crios, perquè molts d'ells, dels infants, doncs és la primera vegada que pugen a un escenari i els veus allà com es diverteixen, com poden compartir tot el que han après, i això és molt bonic també. És, la veritat és que molt emocionant com veus a un nen dintre de l'escola d'una forma, però després d'anar en expressió, en teatre, en ballar, doncs els veus d'una altra forma. No? I això també és educar, és formar. I això també doncs, agrair la feina que fan totes les AFAs, AMPAs, entitats de temps lliure, que són unes quantes aquí localment, que treballen aquí localment, són persones que es dediquen, del municipi, que es dediquen a responsabilitzar-se d'aquestes activitats per als nostres infants. I això doncs, també s'ha de reconèixer doncs, i agrair aquesta feina.
1: Molt bé, en un altre àmbit del qual vostè és responsable, l'àmbit de la solidaritat. doncs arriba el dia per que es visibilitzin aquestes persones refugiades, aquestes persones que per raons de conflictes bèl·lics o d'altres tipus han de marxar de casa seva i en el seu altre lloc.
3: Sí, aquesta setmana, de fet, és el 19 d'aquest mes, que és el Dia Mundial de les Persones Refugiades, i el que fem des de pràcticament avui, tenim un programa durant tota la setmana, avui és una pel·lícula que es projecta aquí al Marí de Xirgo, una projecció cinematogràfica i debat, es diu la pel·lícula Aya, i doncs, va envers doncs, aquesta situació també mundial que ens afecta a tothom, de les persones doncs, desplaçades, refugiades, cada vegada sembla, és una qüestió humana que no sabem per què, però cada vegada hi ha més guerres, cada vegada hi ha més guerres, no ens posem d'acord i això doncs, afecta a tota la població. No? Des de l'Àrea de Solidaritat hem volgut doncs, treballar aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades de diferents mirades i, de fet, hem involucrat també perquè tinguin més sensibilització joves. I, de fet, també demà, em sembla que és demà, tinc aquí el... Sí, demà 16 hi ha una lectura d'un manifest, en aquest cas juvenil, per aquest Dia Mundial de les Persones Refugiades. I vindran a la plaça de l'Església doncs, més de 120 alumnes de primer d'ESO, de tots els centres de l'institut del municipi, a fer el seu manifest, a llegir la seva lectura del seu manifest, i això, doncs, alguna cosa, jo el que veig quan hi ha persones joves que som sensibles, doncs veig aquí també que com a ciutat estem treballant i hem fet doncs, els deures correctament, no? Perquè hi ha un relleu també d'interès, no? No només de persones grans, a vegades, i això passa també molt sovint en moltes entitats, que no hi ha relleu juvenil o d'altres persones més joves, més adultes, i aquí doncs, sensibilitzar a aquest jovent, doncs, per mi també doncs, és d'agrair, perquè darrere també hi ha una feina que fan tots els centres, tot el professorat doncs, és important. No? I els joves doncs, que entenguin que darrere de la paraula refugiat doncs, hi ha persones, això doncs, també és molt bonic i emociona. No? Hi ha famílies, hi ha històries de vida, somnis, projectes que de sobre doncs, per la guerra s'han vist interromput. No? I educar doncs, també és educar en aquesta sensibilització, en aquesta empatia, en drets humans, que també des de l'àrea de cooperació doncs, el que pretenem doncs, durant tot l'any és fer tallers i cursos a les escoles per poder educar en aquest aspecte més solidari.
1: A quina hora es farà la lectura del manifest?
3: Aquest divendres a les 12 a la plaça de l'Església.
1: Ahà, amb la participació, com diuen, de molts alumnes.
3: Això és demà. Demà a les 12 a la plaça de l'Església. Uh-huh. És més, una lectura manifest juvenil, que es diu. Lectura manifest juvenil, el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Vindran 5 grups de primer d'ESO, uns 125 alumnes. I el divendres 19, aquest divendres a les 12, ja serà una lectura del manifest també del Dia Mundial de les Persones Refugiades, però més institucional.
1: Molt bé. Mm-hmm. Amb aquestes activitats se celebrarà, es commemorarà, com dèiem, el Dia de les Persones Refugiades, les persones desplaçades. Mm-hmm. Altre esdeveniment on tindrà participació d'educació, a Castelldefels Màgica. Per què?
3: Bueno, doncs aquí, doncs, permeteu, doncs, aquí una petita llicència més personal, perquè ja sabeu que sóc mag, a mi m'agrada la màgia, és el meu hobby, no em dedico professionalment, no. De fet, faré, això és un spoiler, faré un truc de màgia amb un storytelling, ara a la cloenda del PFI, si voleu venir.
1: Doncs a veure, molt bé.
3: Però la veritat és que sí, per tercer any consecutiu, des de l'àrea de turisme, doncs s'han preparat aquest festival de màgia. Aquest any, impressionant. Venen artistes internacionals, hi ha molts espectacles familiars per la gent gran, activitats al carrer, a les places de les Palmeres. Bueno, és, la veritat és que és molt gran aquest espectacle, aquest festival. I què aporta l'àrea d'educació? Doncs nosaltres aportem, i això també va ser un des de l'inici, fa 3 anys, que volien doncs, tallers pels nostres infants. O sigui, de fet, acaben aquest divendres ja comencen vacances i la propera setmana és una setmana al final de mes que pràcticament les famílies encara no han marxat de vacances, comencen els casals, alguns encara tampoc han començat, començant el juliol. Llavors, tenir aquest festival i també doncs, divendres per la tarda, dissabte pel matí, dissabte per la tarda, diumenge pel matí, tenir oberts, no casals, de màgia, però bueno, molt semblant, eh? Són tallers de màgia infantil per poder aprendre, són gratuïts, s'han de reservar per la pàgina web del festival, que està castellfelsmagica.org, i la veritat és que doncs, la màgia és molt més que un truc, i per això també dediquem aquests tallers per als infants, perquè és sorpresa, és emoció, és compartir un moment amb persones que tenim al costat, és pujar a un escenari i difondre, és parlar en públic. O sigui, igual que hem comentat abans, totes les extraescolars, quan pugen a l'escenari, doncs, també la màgia doncs, obre un tarannà dintre de cada jove doncs, que pot educar també, no? Per poder doncs, empatitzar també amb el resta de companys o del seu públic o de les seves famílies. Ara és un bon estiu, un bon moment per aprendre màgia els nens, per després fer els seus petits shows de vacances a on estiguin per amb les famílies, no? I això doncs, és molt interessant, és molt interessant, és molt interessant. A més, per als adults, ja ho he comentat, hi ha una gala dissabte per la tarda, que vindrà ja ho heu vist per els carrers, que a les OPIs, en el Butlletí, el Castell i en les xarxes socials, no? Vindran artistes de renom com Alejandro, Junque, McClary, Màgic Andreu, i tot gratuït a la plaça de les Palmeres, no? Mireu el programa i les famílies, mireu el programa a la web i reserveu les tallers per als vostres fills i filles. I la resta d'actes, mireu també la web per reservar ja les dates.
1: No reserva seient, eh?
3: Seient no.
1: És un accés gratuït, però no són seients numerats. No. Parlant dels tallers, hi ha diferents nivells?
3: No. De fet, està pensat per primària, o sigui, fins a 11, 10, 11, 10, o sigui, són més per més petits, o sigui, a partir de 3, 4, 5 anys poden venir. En la descripció i publicació no es diu res de les edats, però és per primària. O sigui, primària, inclús també nens més petits, 3 anys, també podrien venir, perquè són coses també que els talleristes doncs, ho fan amb molt carinyo i estan amb ells, i les famílies doncs, veuran que són cosetes per realitzar molt fàcilment. O sigui, és el que he comentat, no? No és només el truc, no? El que poden fer, sinó és tot el que envolta la màgia, el fer el truc, que s'han de preparar, s'han de vestir guapos, tenen un catàleg de mag, han de seguir, i bueno, és també molt bonic també tot el que fan.
1: De fet, si sentim entrevistes amb la majoria d'aquests mags destacats o de renom o populars avui en dia, molts d'ells asseguren que es van iniciar a la infància.
3: Totalment. O sigui, jo crec que coneixeu la història del Mago Pop, que va venir aquí abans de ser Mago Pop, no? Van tenir aquí al Teatro Plaza i va actuar inclús en diferents centres escolars aquí al municipi, eh? Abans de ser...
1: Molt, molt jovenet.
3: Molt jovenet, sí, era molt jovenet, no? Però, de fet, tots aquests mags tenen la seva història ja per de començar des de bon inicis de la seva edat, no? A partir de 7, 8, 10 anys, a fer el començament dels seus petits trucs, la seva exposició pública, doncs tot això també és formació, és educació, per poder després, a mi també, doncs, a mi aquest hobby, la màgia, doncs, m'ha permès després parlar millor, crec, en públic, i no tenir la por d'estar sobre l'escenari i estar una mica més còmoda.
1: Doncs aquesta setmana finalitza ja, com acabamos donde lo empezamos, no? Acaba ja el curs escolar, ara hi haurà intensiu a les aules,
3: sí.
1: I quan s'acaba doncs, l'horari lectiu, l'Ajuntament aprofita en alguns casos per fer obres de petit manteniment a les escoles.
3: Exacte, doncs aquest any farem molt més. Molt més per què? perquè la Generalitat ha destinat, i s'agraeix també tot aquest esforç que fa el Departament d'Educació, d'una partida d'una subvenció a tots els centres de primària del municipi públics per fer reformes de millora més grans que no només el petit manteniment, no? Es diu la RAM, vale? Rehabilitació, acondicionament i millora, val? I en no res, des d'edificis, que estem treballant també conjuntament, presentarem a totes les direccions un full de planificació de millores i, a part, doncs, escoltar, perquè sigui transparent, com també quines prioritats tenen ells en els seus centres. No? O sigui, per una banda, tenim aquesta, abans d'acabar el curs, nosaltres demanem a tots els centres aquesta llista de millores, petites millores, als centres, que ja les tenim i estan programades per fer-les en període vacacional, però també, a part, doncs, tenim aquesta subvenció de la Generalitat, que s'agraeix, com he comentat, per fer grans millores d'infraestructures. No? En aquest cas, ja tenim previstes, doncs, també pel tema de climatització, no d'estiu, però sí de l'hivern, de diferents canvis a calderes en centres que són molt velles i que no funcionen molt bé, per exemple.
1: Doncs moltíssimes gràcies a Ramon Amador, regidor d'Educació i també doncs, responsable de les àrees de Pau i Solidaritat. Gràcies per aquestes informacions, que acabi finalment bé el curs i bon estiu.
3: Bon, doncs moltes gràcies i molt bon estiu a tothom.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Com cada dimecres, movem en Comú Podem en aquest espai i avui rebem el regidor Javi Martín. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Bon dia, gràcies.
0: Vam assistir a la presentació de la candidatura per les properes eleccions municipals que encapçalaran vostè i la Sílvia López.
2: Exactament. La veritat és que estem molt contents. L'hem superat les expectatives que ens havien fixat i vam rebre al voltant de 150 persones, vam calcular. I la veritat, com deia, superant expectatives. És un acte per agafar impuls, per agafar el pols de la nostra militància, recuperar gent que potser feia temps que no podia participar o no participava en el nostre espai, i també amb les noves incorporacions que comencessin a veure una mica el to de la situació. I bueno, hi ha moltes coses a millorar, hem d'afinar potser coses de discurs, potser hem de tocar millor algunes tecles, però com a tret de sortida, molt satisfetes.
0: Ara s'ha presentat la candidatura seva, el número 1 serà Sílvia López, número 2. Vostè, quan es presentarà la resta de la llista?
2: Doncs mira, ara començarem amb un comitè de campanya que està creat, crearà un comitè de candidatura que estarà integrat per la Sílvia com a cap de llista i candidata a l'alcaldia, amb mi que estarà acompanyant com a número 2, amb gent de l'organització, i llavors anirem escollint les persones, l'equip, que haurà de tancar aquesta, com a mínim, els 10 primers llocs que després aprovarem i ratificarem amb una assemblea. Buscarem crear un equip divers, que compleixi, evidentment, amb els criteris de paritat i que sigui representatiu de la ciutat en quant a diferents tipus d'edat, diferents barris, diferents perfils professionals, laborals i de coneixement de la ciutat. I esperem fer-ho, jo crec que això potser trigarà més després de l'estiu, potser de cara a l'octubre, al novembre.
0: Molt bé. Deixem de banda aquest tema més intern, perquè aquesta setmana s'està celebrant encara, i hi haurà aquest divendres la lectura d'un manifest institucional al Dia Mundial de les Persones Refugiades.
2: Sí, és una setmana per reivindicar els drets de les persones a migrar, el dret que tenen les persones a ser acollides i a rebre el dret d'asil quan fugen del seu país. I això és un tema que està molt relacionat, no?, amb tot el sistema global i de governança global que tenim, les desigualtats, el canvi climàtic que empeny, no?, a milers i milers de persones a fugir dels seus països. La majoria de refugiats i de gent que migra es queda a Àfrica o al continent asiàtic, i una molt petita minoria aconsegueix intentar creuar el mar, i molts d'aquests moren pel camí, són retornats, són deportats, i una petita part arriba a Europa. De tot això, que ens queda? Doncs ens queda un debat viciat per la dreta i l'ultradreta que tenen el control de la immensa majoria dels mitjans de comunicació, i aquí estic que facin també a les xarxes socials i el control dels algoritmes, i d'un problema global, de sistema econòmic, d'un problema estructural que tenim com a humanitat. Els grans poderosos converteixen i perverteixen aquesta discussió en un debat sobre seguretat, no? Un fals debat de seguretat, i ens tenen aquí els països que estem enriquits gràcies a la misèria del sud global, ens tenen debatent sobre una problemàtica totalment superficial com és la seguretat, que toca molt la sensibilitat, però que distreu el problema de fons estructural, que és el com deia, com està organitzat el món, l'injust que és, i treu la reflexió de fons que ens hauria d'importar a tota la població, i és que si aconseguim amb la tecnologia que tenim avui dia, amb sistemes de governança justos, amb incentius a la gent que crea i innova, podem tenir un sistema que doni seguretat vital a tothom, que ningú que no vulgui hagi de marxar de casa, i per tant superaríem, tindríem un futur més pròsper com a societat. I en canvi, en lloc d'això, ens tenen, com deia, debatent sobre si el que m'atracarà és immigrant o és espanyol.
0: En qualsevol cas, cada vegada són més les persones refugiades, les persones que es desplacen, bé sigui per conflictes bèl·lics, bé sigui perquè no respecten els drets humans.
2: Exactament, sí. I ahir mirava una pel·lícula aquí a Margarita Xirgo, en el marc del Dia Internacional de les Persones Refugiades, allà, no?, i explicava una problemàtica molt, molt, molt fàcil. I posaré als oients que ho tinguin, que es posin en el lloc d'una persona que ve d'un país que ha estat colonitzat, que encara està superant les cicatrius i l'expoli que va rebre durant els anys durant el segle, final del segle XIX per part d'un país europeu. Després, com aquesta colonització es va mantenir econòmicament i han seguit patint guerres, com després, ara a l'actualitat, no poden, com passa a Senegal, no poden pescar les seves costes perquè una empresa europea té acord comercial amb els seus governants corruptes i s'emporten tot el peix i no poden viure de la pesca al seu propi país. No poden conrear perquè les altes temperatures emeses pels països que s'han desenvolupat amb mitjans contaminants estan provocant el canvi climàtic i no poden plantar conreus. Com un dia surten de casa seva intentant buscar-se la vida, et reben l'oportunitat de poder sortir del país, pugen a un vaixell i veuen com mor gent i companys que han pujat amb ells i ells arriben, si tenen sort, de casualitat, doncs a Canàries o arriben a Ceuta i aquí doncs, són tractats com són tractats i després, si s'aconsegueixen establir aquí, veuen una llei d'estrangeria totalment abusiva i totalment inhumana. Passen 3 anys en què han de subsistir com poden, són perseguits al top manta per l'alcalde de turno que es fa vídeos a Instagram per poder arreplegar 4 vots i mantenir-se d'alcaldia, i això és la situació humana amb la que es troben milers i milers de persones arreu d'Europa, doncs totalment empenyats per un sistema global que se'n sosté els nostres privilegis i després ningunejats, tractats malament i sent utilitzats com a acicate per campanyes polítiques de la dreta que no tenen cap escrúpol i ni tenen cap consciència col·lectiva de com anem com a societat.
0: Doncs tornem aquí a Castelldefels perquè van rebre una convocatòria de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns respecte a un tema que volia comunicar a l'Associació de Veïns i Veïnes de Baixador.
2: Sí, la veritat que per aplaudir, eh? Jo quan sentia la intervenció del representant de l'Associació de Veïns del Baixador, comptava amb el recolzament de la resta de la federació, doncs parlant de mobilitat sostenible, de com el model de ciutat que s'està potenciant i s'ha potenciat durant molts anys, que només mira el turisme com única via, que no posa cap mena de via, que això sigui complementari en poder viure a la ciutat, com és totalment insegur moure's en bicicleta, com no hi ha una xarxa de transport públic, com es fomenta l'aparcament a qualsevol lloc del barri i com no hi ha cap i costa trobar ombres. Bueno, és un discurs, un model de ciutat que el que defensava, que nosaltres estem intentant humilment lluitant des de que hi ha democràcia en aquesta ciutat, que hem pogut fer algunes millores estant en governs, però que evidentment és totalment insatisfactori i pues, lamentablement doncs, massa connivència amb models econòmics passats, doncs porten a situacions com l'actual. Bàsicament, doncs, ens quedem amb el positiu, que és que quan es parla de lo de veritat, no? I això té a veure, tot està relacionat, no? Com el que parlava abans, que té a veure la migració, amb model econòmic, amb model de progrés, doncs s'ha de plantejar a les ciutats i als països models de creixement sostenibles o fins i tot de decreixement, i aconseguir doncs, invertir en aquelles coses que milloren i ens adapten a la situació de canvi climàtic. Què té a veure això? Pues clar, si tu vols una ciutat, una platja més habitable, doncs has d'aconseguir crear més ombres, més arbrat, reduir espai al cotxe, peatonalitzar, a l'hora de pacificar i a l'hora de condicionar alguns carrers, doncs perdràs llocs d'aparcament. Això té influència en el número i quantitat de persones que arriben a la ciutat. Has de planificar, potser, si no, pàrquings dissuasoris a les voreres, has de al voltant del centre, has de dissenyar doncs, i finançar i invertir en millors sistemes de transport públic. En definitiva, has d'anar per un camí que és totalment oposat al que han anat les ciutats els darrers anys, que quan canvien, canvien molt, molt a poc, i que quan apliques aquests canvis tens lobbies econòmics, tens per població que és resistent al canvi. Llavors, si tenim, com va passar amb el senyor Reyes, que aprofita aquest desencant en comptes per fer pedagogia sobre la ciència i la realitat social que vivim en l'actualitat, i que això ha de ser sí o sí, tenim un alcalde que aprofita això per guanyar eleccions, doncs llavors tenim l'antipolítica i tenim el desastre que tenim a Ciutat Son Castelldefels ara mateix, que només governen per curt termini, per curt plaç, per satisfer la demanda concreta del veí i que estigui content i que em pugui votar, i no intentar doncs planificar i intentar dissenyar ciutats doncs més a llarg termini, amb una visió de com està el món i com està la ciutat actualment.
0: Respecte a la temporada de platges, estem ja a les portes d'una de les celebracions, per cert, que tenen com a centre de la platja de Castelldefels, com la Revetlla de Sant Joan.
2: Exactament. Ara, la veritat és que estem una mica preocupats. Aquest estiu ha entrat les noves concessions de les guinguetes de la platja, i hem de dir que el govern se l'ha jugat, se l'està jugant perquè ha volgut satisfer el sector amb el que s'havia compromès previ a les eleccions, amb una mena d'expectativa que s'havia creat, no? Que en Manu Reyes tornaria a la festa sense control de nou. Però clar, això no va ser, quan es va produir aquest fenomen entre el 2011 i el 2015, va ser un fenomen social que es va produir perquè des del sector es va començar a dinamitzar les guinguetes, que no estava ben clar el que podien fer i no fer, eren les guinguetes de gelat, i es va generar un fenomen de festa, i que després, amb la nova licitació, doncs, evidentment, per complir la normativa que ens obliga com a qualsevol ajuntament, doncs es va abordar el problema i es van posar, doncs, es pot fer segons quines festes, segons quines no, perquè no són establiments preparats per festes multitudinàries. Llavors, aquesta inèrcia que era de sentit comú que qualsevol governant hagués hagut de fer, perquè primer s'ha de senyar la llei, i segon perquè hi ha molta més gent que viu a la platja que ha de conviure amb això, doncs va generar l'expectativa per les eleccions del 23 que en Manu tornaria a la festa. I amb això el senyor Reyes doncs no ha pogut trobar un terme mig. Llavors, ha fet un nou conveni en el que ells van explicar que només serien festes puntuals, un cop al mes, que només serien fins les 9, que es controlen els decibels, però s'ha trobat amb una realitat que és, només s'ha d'anar el cap de setmana a la platja per veure-ho. Clar, les guinguetes han començat a fer propaganda dels seus esdeveniments, és incontrolable l'aforament que es dona a la platja, perquè en el moment que obres la porta entra la gent a manades, i tenim milers i centenars de persones a les guinguetes de la platja fent els tardeos, que després van a les locals de Playafels, fent botellón a tots els carrers de la platja, trepitjant les dunes per anar a pixar. Jo vaig estar a una d'aquestes festes mirant una mica, jo també, perquè vaig veure com estava de l'ambient, i trobar el personal de seguretat desbordat, la gent saltant per tot arreu. Pues bueno, això un dia passarà alguna cosa, i serà l'alcalde que haurà de respondre amb la seva negligència d'haver donat aquest permís. Ja va sondejar que l'altre, el passat diumenge, una de les festes d'una de les guinguetes va estar a punt de suspendre's, i només havia de mirar el contingut de les xarxes socials per com intentaven demostrar que tot estava correcte i que no havia passat res, i que després de la calma, després de la tempestat, havia arribat la calma. La veritat és que van fer esforços, van posar persones amb xalecos reflectants vigilant l'entorn, però això, l'alcalde Reyes està jugant amb foc, i si passa alguna cosa a la platja haurà de respondre. I això lliga també amb el tema de les platges sense fum. En aquest context de festa es fuma molt més. La gent, fins i tot que no fuma habitualment, fuma en aquest context de festa. Doncs tenim un alcalde que va dir que no s'acolliria, com ha fet Badalona, a ser una platja sense fum, que no es pugui fumar a les platges, perquè deia que no s'ha de prohibir. Bueno, val, d'acord. Però va dir que es comprometria a fer campanyes de sensibilització, que faria tot el possible perquè s'havia educat, s'havia explicat que la gent no fuma. Què fa, en canvi? Aprova una licitació en què venen les festes a Castelldefels, on evidentment no estan venint ni 100 ni 200 persones, estan venint milers de persones a festes de la platja, que fan botellons arreu, que hi ha botelles de plàstic arreu, i hi ha gent fumant per tots els jocs a la platja, no és impossible que és Andrés per tothom i tot això acaba a la sorra. Vull dir, tenim un alcalde que només sap respondre i és molt hàbil responent en el curt termini, però quan rasques i coneixes una mica la realitat, no té ni cap ni peus res del que fa. Actua pel dia a dia, actua per satisfer els que li recolzen. Actua per poder respondre al curt termini i quan no, té respostes per tirar pilotes en fora, criticar el Pedro Sánchez i així treure pit a veure si algun dia li toca sonar la flauta i el criden de Madrid i prosperen el partit. Aquest és l'alcalde que tenim. Lamentablement, un alcalde molt habilidós, tant de bo fos menys habilidós, perquè ens seria més difícil cobrir la ineptitud del seu govern i la falta de projecte que té.
0: Ha fet esment de Pedro Sánchez. Com valora el seu partit des de Madrid, des del Congrés, el que està passant?
2: Doncs és un cop duríssim a la democràcia, perquè encara que no vulguem, encara que intentem fer pedagogia, ens afecta a tothom i això posa en el disparadero a tota la política en general, que ens fiquen a tothom en el mateix sac. Veurem a no arriba. Quan expliques les diferències entre unes coses i les altres, sembla que les justifiquis. Jo no tinc cap interès en justificar el Partit Socialista. Jo crec que té en tota la història, la seva història de democràcia, té moltíssims casos de corrupció, des dels ERES d'Andalusia, el cas Filesa, per no parlar del terrorisme d'estat del senyor Felipe González. Són els principals beneficiats i van ser els que es van posar primer de costat quan havia les denúncies falses contra Podemos. Han justificat i s'han beneficiat i han incentivat tota la caça contra Podemos perquè era un rival polític que l'estava a punt de superar. Per tant, jo amb el Partit Socialista és un aliat necessari, però no tinc cap mena de simpatia, us ho puc assegurar. Els companys de Castelldefels els estimo molt a nivell personal, però s'ha de parlar clar. Com a partit polític, el Partit Socialista és molt perillós, des del nostre punt de vista, per un projecte de país realment federalista, solidari, perquè canviï realment un canvi de sistema per acabar amb el sistema monàrquic i començar una república. El Partit Socialista és un fre per moltes de les millores i moltes de les millores que ha aconseguit aquest país ha estat perquè les hem lluitat des del carrer i des de partits minoritaris que amb tota la maquinària de l'esquerra i de la dreta, de l'esquerra socialista i de la dreta, en contra hem aconseguit petites millores. I aprofito i no m'enrotllo una mica, però bueno, no passa res. Hem de recordar també que el Zapatero va obtenir el seu primer mandat gràcies al vot d'Izquierda Unida, que estava molt fort. El senyor Julián Guita, que va donar suport a que Zapatero fos el president del govern d'Espanya. I, en canvi, en el segon mandat, que el Zapatero, després, gràcies a aquest primer mandat, va aconseguir a replegar tot el vot d'Izquierda Unida, de Sant Izquierda Unida, només amb dos o tres diputats, si no recordo malament. En aquell moment, en comptes de retornar el favor i buscar acords amb Izquierda Unida i continuar amb aquest model de país d'esquerres progressista, el que va fer és va anar-se amb Jordi Pujol i amb el PNV per aquest segon mandat i els acords els va fer amb ells quan podia haver-ho tornat a fer amb Izquierda Unida. Així, per tant, aquest és el Partit Socialista, cap mena de ganes de defensar-los, però no és el mateix la Cash Kitchen o tot el sistema de corrupció de partit, de finançament il·legal, d'anar absolutament dopat a les eleccions, de fer servir tot el Ministeri de l'Interior per lluitar i crear proves falses contra els seus adversaris polítics. Aquest sistema absolutament corrupte, criminal, d'absoluta màfia del Partit Popular encara està lluny de la màfia més petita i patranyera de cine de barrio del Partit Socialista. Per tant, les coses s'han de posar amb el seu context. I Zapatero és una gran decepció perquè veurem de veure perquè hi ha elements per investigar, però evidentment no serà res a veure ni afecta el govern d'Espanya. Per tant, aquest govern aguantarà el que toqui. No exigirem que aprofiti al final tot el temps que li quedi per fer les millors avances possibles i esperem a les properes eleccions, en les següents, a guanyar el Partit Socialista i que no sigui el Partit Socialista qui li digui això.
0: Gràcies, senyor Martín, per moment en Comú Podem. Fins un altre moment. Bon dia.
2: Moltes gràcies. Bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som. el més destacat de la setmana. Aquí.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 7.

wonder. Twisted tales now I live behind. And rising the

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràficos per los discos, història i sus múltiples estilos. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels. Ben trobat de nou al teu programa. Al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Començo avui el capvespre amb Necessitats d'una dona. A Woman's Needs. Amb Elton John i Tammy Wynette. D'on vens? On has estat? Amb qui has estat? És amor o penediment el que veig als teus ulls? Quants anys portem jugant a aquest joc? Tu ja saps que t'estimo, però m'agrada i necessito sentir-me lliure. Mira, alguna de les coses que una dona necessita són un anell al dit, una llar i una família. Això és el que una dona necessita. Però m'han enganyat tants cops que em costa aferrar-me a la felicitat. A Woman's Needs. Elton John i Tammy Wynette.

al capvespre, música per somiar. Born to Lose, nascut per perdre, amb Leonard Cohen. He nascut per perdre. Els meus somnis han estat dolors. I ara et perdo tu. On rau el límit que no s'ha de creuar per no perdre els sentiments? Jo t'estic escrutant de fit a fit fins llegir-te els pensaments. El meu somni s'escarda de bat a bat. Ja no em quedava res on aferrar-me. T'has cansat de mi i has marxat. I jo vaig néixer per perdre-ho. Per perdre-ho tot i per perdre't a tu. Born to Lose, Elton John i Leonard Cohen.

al capvespre, música per somiar. La rosa de Rose. La canta Beat Midler. Alguns diuen que l'amor és un riu, però el riu ofega totes les canyes tendres. Altres diuen que és una navalla, però la navalla fa sagnar l'ànima. Per a mi l'amor és una flor, i tu ets la seva única llavor. L'amor és el somni que té por de despertar-se. És la llavor que a l'hivern és ben enterrada i amb la calor del sol, a la primavera, es converteix en rosa. The Rose, amb Beat Midler.

Al capvespre, música per somiar. Flama eterna. Eternal Flame. La canta Anna Earthington. Tanca els ulls i dóna'm la mà, estimat. Vas sentint ara els batecs que fa el meu cor? Tu estàs sentint el mateix? O bé jo ho estic somiant? Pot ser que sigui una flama eterna? El sol brilla i està travessant la pluja. Et miro quan dorms i no vull que et despertis. Continua dormint. Tenim, però, una flama eterna? Eternal Flame, Anna Earthington.

0: Feeling Good, em sento bé, te la canta Miss Lauryn Hill. Els pardals volen molt alt, el sol és roent, és una nova matinada, un nou dia, és una nova vida per a mi, i tu ja saps com em sento. Em sento molt bé. Peixos al mar, rius corrent lliures, i jo que em sento molt bé. Quan arribi la nit d'aquest nou dia, probablement dormiré tranquil·la. La llibertat ja és meva i em sento molt bé. He anat de la foscor a la llum, de la desesperança a la il·lusió i de l'odi al perdó. Em sento molt bé. Feeling Good, Miss Lauryn Hill.
1: Birds flying high, you know how I feel.

Al capvespre, música per somiar. Chris Isaak amb South of the Border, al sud de la frontera. Al sud de la frontera de Mèxic em vaig enamorar, allà on a la nit els estels surten a jugar. Allà ens vàrem estimar i jo pensava que mai ens separaríem. Però el nostre demà mai va arribar. Jo vaig marxar, però veient els estels de la nit sempre penso en tornar. Els records em venen al cap amb fragments, amb bocins, amb trossos, que tinc que anar replegant per ordenar-los i no perdre't. South of the Border, Chris Isaak.

0: Al capvespre, música per somiar. Quina diferència amb un dia. What a difference a day makes. La veu és de Chantal Chamberlain. Quina diferència amb un dia, amb només 24 hores. Avui, tot és sol i flors. Ahir, tot era fang i pluja. Estimat, el meu ahir ja s'ha acabat. Avui ja sóc part de tu. Tot ve d'aquell petó emocionat d'ahir la tarda. Quina diferència en un dia. La diferència ets tu. El teu flaire em fa volar. Tot per el petó d'ahir la tarda. Quina diferència en un dia. What a difference a day makes. Chantal Chamberlain.
1: What a difference a day makes.

Al capvespre, música per somiar. Vingui pluja o vingui sol, come rain or come shine, amb Eric Clapton i B.B. King. T'estimaré com mai ningú no t'ha estimat. Vingui pluja o vingui sol. Tu també m'estimaràs com ningú no m'ha estimat mai. Els dos serem feliços i sempre estarem junts. Els dies podran ser amb pluja o sol. Potser inclús no tindrem molts diners, però és segur que estarem els dos junts, amb pluja o sol. Come rain or come shine, Eric Clapton i B.B. King.

0: Al capvespre, música per somiar. If tomorrow never came, si demà ja no hi sóc. La canta en Garth Brooks. Ens diu que la nit es desperta i mira com dorm ella tan feliç. I llavors pensa, i si demà no em desperta? I si demà no arriba mai més per a mi? Ella no sabrà que per a mi ha estat l'única, que ha estat el meu amor més gran. Ell ja ha perdut a gent que no han sabut mai lo molt que els havia estimat i no vol que això passi amb ella. Cada dia li dirà lo molt que l'estima, per si demà ell no arriba mai. No es canseu mai de dir t'estimo a tothom que estimeu. If tomorrow never came, Garth Brooks.
1: Sometimes late at night,

Al capvespre, música per somiar. Records teus. Memories of you. Amb Carol Wildsman. A cada trenc d'alba, a cada posta de sol, a cada capvespre, amb lluna plena, tot em porta records teus. Llocs i escenes que vàrem conèixer junts. No saps com m'agradaria poder oblidar aquells anys de tanta felicitat. La teva cara i els teus ulls encara brillen en els meus somnis. Tot, tot, tot em porta records teus. Memories of You, Carol Wildsman.

Al capvespre, música per somiar. Amiga, amic, et deixo aquesta capvespre amb Andrea Bocelli, que et canta Amapola. Bona nit, dolços somnis, cuida't i t'espero ben aviat. Amapola, amb Andrea Bocelli.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.